0: Por la última de Leo, cantava la selecció en aquesta cançó que ja és un mantra amb la selecció argentina. Ramon Besa, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Elena.
0: Es nota, que tot l'equip, com deia el Sergio Levinsky, volen que guanyi Messi.
2: Bueno, gairebé juguen per ell, no? La selecció està pendent dels moviments de Messi, de si s'activa cap aquí, si va cap allà, és com és el cor i el cap de la selecció. Fins i tot de vegades ens pot semblar que descansa, que no hi és. Diré que s'ha contagiat tant que és la personificació de la pròpia selecció. I hi ha com una... No sé, jo crec que tinc la sensació, almenys, de que tothom vol que Messi continuï jugant. Més enllà de les coses que intercedeixen en el joc, és a dir, si deixa de jugar vol dir que llavors han eliminat Argentina. I llavors és quan algú diu, bueno, sí, però els àrbitres, el que vulguis, però la coincidència és que tothom voldria que Messi no es retirés mai, no? Que continuï jugant amb els seus 39 anys. I aleshores fa doncs, que fins i tot els àrbitres, d'alguna manera, siguin còmplices d'aquesta sensació. Entenc també, com ja heu dit, o s'ha comentat, que crec que l'editorial del Flaqui ho deia, el comentari del Flaqui ho deia molt clar també, en el sentit de dir que Egipte té tota la raó en queixar-se, no? Però no podem donar per fet el que hagués passat si no haguessin anul·lat el segon gol, si haguessin intercedit al VAR, aviam si era falta o no era falta. És possible que abans del tercer gol d'Argentina, és possible que Egipte hagués marcat i hagués tornat a marcar Argentina. És a dir, els partits duren fins que l'àrbitre pita i fins que Messi diu prou. I aleshores aquesta inèrcia que hi ha fa que tothom no es cansi de veure Messi. Diria que ahir fins i tot, quan eren el minut 76, tothom, ningú apagava la televisió perquè pensava que Messi ressuscitaria i que acabaria fent el que va fer després del final, que va fallar.
0: Si algú podia fer era ell. Ramon, aquí amb la teva secció, el que t'hi jugues, hem parlat moltes vegades de que se'ns esgoten els adjectius, els exemples, les metàfores per glosar a Leo Messi. No sé què vas sentir ahir quan el vas veure sanglotant d'aquella manera tan emocionat al final del partit.
2: Bueno, el vaig veure com un nen, no? De dir, el plor amb un jugador que moltes vegades pensem que és inexpressiu o que s'ha expressat molt més a través de la pilota, perquè els seus silencis són terribles de vegades, no? Els silencis de Messi. El vam veure plorar justament quan se'n va anar del Barça. Jo crec que aquella és la vegada també que va ser molt, molt... Per molta gent molt, molt fort, diguem que va ser veure aquell Messi plorant de ràbia perquè de la contrarietat, i en canvi aquest és un plor de felicitat. És a dir, amb ell l'expressivitat no vol dir sempre el mateix. De vegades és de dolor, de vegades és de joia, no? Això també passa a tots els humans. Vull dir, es veu en el seu comportament. Ara és feliç i ara veus que tots els comentaris que hi ha a Argentina són els que hi ha, no? Però recordem que ha estat ell qui ha revertit. Messi era un pecho frío també per molts argentins, eh? I ara ni se t'atreveixi a qüestionar a Messi. El Barça moltes vegades també se l'havia... Quan el Barça no guanyava, o quan, jo què sé, les famoses eliminatòries aquelles contra el Chelsea o contra l'Inter, de vegades era també de dir, bueno, no hi ha arribat a Messi. Pensàvem de fer l'equip que li anés bé a Messi. Vull dir, al voltant seu allà ha aguantat una pressió terrible. Vull dir, jo no he conegut mai un jugador que hagi tingut aquesta... Parlem molt de Pelé, però, per exemple, el Pelé dels anys 70 jugava en Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé, Rivelino... No sé, tinc la sensació de que tota la coreografia que han tingut els altres jugadors han estat, no sé si tan bones com les que ha tingut Messi a la selecció, amb tots els meus respectes pels internacionals argentins, eh? Vull dir que tot el que està aconseguint és homèric, és bueno, faraònic, no? Com han dit els argentins. Suposo que a Egipte no els hi haurà agradat massa l'expressió, però que d'alguna manera, si hi ha una paraula que resum el que va passar ahir, va ser que Messi també és faraònic.
0: I tant, és que està liderant la Bota d'Or amb 8 gols, però és que ja fa 3 anys que va sortir del futbol europeu, que està jugant a la MLS. El Bruno ens advertia que arribava en bon estat de forma, però Ramon, sé que la capacitat de sorpresa amb Messi sempre hi és, però és que realment és al·lucinant com està això, els 39 anys i 3 anys després d'haver sortit de la competitivitat d'aquí d'Europa.
2: Sí, podem dir que ell s'ha regulat a Amèrica o a Miami, no? De dir que, bueno, s'havia anat a una competició que no li exigia tant com si estés a Europa. Això és possible, però per

0: ens costen a tots, el Flaqui, el Marcos, l'Irigoyen, la gent que el coneix i que està al cas. Ell, des del febrer, crec que va començar un entrenament personal ja per preparar-se per la Copa Amèrica, l'Amèrica per preparar-se per la Copa del Món. És a dir, ell visualitzava que no aniria a acompanyar l'equip en aquest Mundial. Ell no és un jugador d'acompanyament ni és un jugador de suplències, no és un jugador... És a dir, la majoria d'equips, quan han tingut una figura com aquesta, s'han encomanat i fins ara han claudicat. Mirem el que ha passat amb Cristiano Ronaldo, no? Per exemple. Estem mirant amb jugadors o amb Vinícius, a Brasil condicionat per Vinícius. O sigui, la selecció que encara defensa que un futbolista als seus 39 anys paga la pena estar condicionat a ell és Messi. Però estem parlant, doncs, no sé, de Haaland, que és un altre que queda. Estem parlant de tota la coreografia que té una selecció com França. Però si hi ha una selecció en què es resumeix amb un futbolista, per mi seria Argentina, amb Messi amb 39 anys, perquè Haaland és molt jove, perquè... Bueno, a més, és Messi contra Europa, contra el món, no? Si Amèrica ha quedat amb... Els tres anfitrions són fora, queda Argentina, no queda ningú més. Queda
1: sis europees, tot... Argentina i una africana, que és Marroc.
0: I només una africana, exactament, que no és l'Àfrica negra que hi havia abans, no? Quan vèiem Camerún o quan vèiem... no sé, Senegal o Ghana, ara és Marroc, és una nova selecció. Per tant, diria que Messi defensa tots els americans. No sé si defensa Trump, no sé amb qui va Trump ara després de l'última bretolada i intervencionisme que va tenir, que em fa vergonya de com aquest personatge, tot com ha intentat intervenir fins i tot també a la Copa del Món. Doncs ara qui representa a tot el món americà és... Leo Messi.
1: Parlaves dels qui envolten a Leo Messi. Un d'ells és Julián Álvarez, que està tenint poc protagonisme a la selecció d'Escaloni, segueix sense estrenar-se. No sé si això, Ramon, per tu qüestiona en certa manera que el Barça el segueixi mantenint com a objectiu prioritari. Creus que, en canvi, això li anirà a favor per poder buscar una sortida més fàcil de l'Atlético?
0: No ho sé, Helena, m'he perdut una mica. L'únic que em fa por del Julián Álvarez és que es torni melancòlic o nostàlgic, perquè això en el món culer és fotut. És a dir, no... Recordo molt, per exemple, el fitxatge de Lewandowski en un moment determinat en què molta gent també deia bueno, que si es va tarar, que si no sé què, tenia una autoestima molt alta. I Lewandowski va acabar convencent a tots els escèptics. Jo vull veure d'alguna manera... a Julián amb autoestima, amb ganes de dir, bé, jo vull ser responsable. Imagino, per les notícies que tinc, crec que l'entrenador, que Hansi Flick, continua pensant que és un jugador que paga la pena, però a mesura que passa el Mundial, tot el que està passant l'empetiteix, no? I segurament també el pot empetitir perquè al costat de Messi no creix ningú, és a dir, tothom parla amb Messi, i això pot ser també que, d'alguna manera... amb ell, no parlem tant d'ell i parlem, doncs, de que si no té la participació, no té la transcendència que hauria de tenir. Crec que, en el fons, tot el que consistirà és en el preu. Jo crec que és un futbolista, ho hem parlat moltes vegades, que jo crec que aniria molt bé al Barça, però també s'ha de veure ara com evoluciona tot plegat, quin és el preu final i si després el Barça, doncs, es desdeix o no es desdeix. Evidentment, si passa dels 100 milions, crec que aquí sí que hi haurà controvèrsia. Si no passa dels 100 milions, crec que sí. Però l'únic que ja et dic ara, no m'agradaria veure un Julián Álvarez pensit. El Barça necessita jugadors valents, necessita jugadors amb autoestima, com dic, jugadors convençuts de les seves possibilitats. Ell ja va fer un pas molt important dient que se'n volia anar i tothom va interpretar que era el Barça. Ara és qüestió, doncs, que d'alguna manera el rescatin, però que ell també es reivindiqui, no? És veritat que també la tercera jugada, la del tercer gol, vull dir, d'Argentina, sí, ell té una participació com a jugador d'equip, curiosament, ell recupera la jugada a l'àrea, si hi ha falta, si no hi ha falta. Crec que va ser molt solidari i li va anar bé que no el substituïssin. I el fet que ho entès, és evident que els canvis que va anar introduint Scaloni, tu pensaves, doncs, que a veure si aguantaria o no aguantaria, i el fet que estés al camp i que participés d'aquesta remuntada crec que li pot anar bé.
1: Doncs veurem si no es penseix, com diu el Ramon Julián Álvarez, revifa, i encara Argentina aquests quarts de final ho farà a la matinada de diumenge contra la selecció de Suïssa. Ramon, moltes gràcies per haver estat uns minuts al Que t'hi jugues amb nosaltres.
0: Gràcies a tu, Helena, i a tota l'audiència. Que vagi molt bé.
1: Ara parlarem de Julián Álvarez. Nil Solà, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
1: Abans, però, hi ha acord verbal tancat del Barça amb Joao Cancelo.
2: Sí, acord tancat del Barça amb Joao Cancelo i també amb l'Al Hilal, amb el club d'origen de Joao Cancelo. A dia d'avui només falta la firma. Pot ser que aquesta es demori encara una setmana. Joao Cancelo va quedar eliminat amb Portugal el dilluns a la nit. Això va fer que s'accelerés aquesta operació, que veniu explicant el que t'hi jugues des de fa ja setmanes i mesos, que tothom donava per fet que es faria, però ahir Catalunya Ràdio va explicar que ja hi havia aquest acord verbal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros entre fixes i variables per l'arribada de Joao Cancelo, que firmarà en principi un contracte per dues temporades, competència directa per Alejandro Valde. El desig de Cancelo era jugar al Barça, ha acabat sent titular, 23 partits aquesta temporada després d'un inici on li va costar una mica físicament, però ha acabat rendint a molt bon nivell. Per tant, el Barça que firma aquest lateral esquerre que tant volia tant ell com Deco com Hansi Flick.
1: Doncs ja ho escolteu, acord tancat verbal amb Cancelo a l'espera de saber com es resol el fitxatge del davanter. Ara parlàvem, l'objectiu prioritari segueix sent Julián Álvarez. El Barça, Nil, va treballar en el mercat.
2: Va treballar en el mercat, aquesta és l'operació de Cancelo. També s'està molt atent a què passa amb la posició de central. També ho vam explicar ja aquí el mes de juny, que Hansi Flick no ho marca com una prioritat perquè el que ha traslladat a la direcció esportiva és el davanter centre. El Barça continua anant amb tot a per Julián Álvarez. S'està atent al lateral esquerre, es volia el central a l'esquerra, es volia resoldre la carpeta de Cancelo. S'ha de veure què passa també amb Rooney Bargi i també amb Marc Casador. Marc Casador que ha de sortir i Rooney Bargi en principi també, i aviam si hi ha alguna oferta de la Premier que pugui satisfer tant els desitjos del Barça com personals per Jules Koundé, que seria una de les opcions que marxi. Per cert, el tema Cancelo, que va quedar eliminat el dia 6 de juliol, la idea que té Flick és que pugui incorporar-se a l'estaix que el Barça iniciarà a Anglaterra el 27 de juliol per anar tenint més reforç a altres jugadors com Frenkie de Jong o Ronald Araujo, també hi han de ser.
1: Se li respecten aquestes 3 setmanes que exigeix la fe de descans, així que Cancelo, que podria estar ja per l'estaix de pretemporada del Barça. Anem cap a Califòrnia, cap a Los Angeles. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, Helena, bon dia.
1: Han acabat ja els vuitens de final, Santi, amb aquest últim partit d'ahir, dos últims partits amb els que es classifiquen Argentina i Suïssa. Santi, amb tu volem fer un repàs del que ens ha deixat el Mundial fins ara en clau Barça.
3: En clau Barça, el moment ens l'ha regalat Leo Messi un cop més i la selecció argentina. A tots ens encanta veure com Leo Messi continua sent el millor i fa història. Per mi, tornar a escoltar gols del Flaqui cantats de Leo Messi és com tornar a celebrar un gol del Barça, la veritat. Però, més enllà de Messi, hi ha un altre nom que, de l'Argentina que està vinculat al Barça, és el de Julián Álvarez, i ahir va prendre la paraula a pregunta del Pedro Fullana a la zona mixta.
4: En España sabes que estamos muy preocupados con tu futuro. No sé si después de lo que pasó, lo que dijiste, ¿hay vuelta atrás o has cambiado de opinión?
5: No, estoy pensando en los cuartos de final. Ahora se vienen cosas muy importantes, así que vamos con eso. Gracias.
3: Ja veus des de Madrid que diuen que acabarà demanant perdó per quedar-se un any més a l'Atlético de Madrid, tal com s'ha posat la pel·lícula. De moment, ahir va tenir l'oportunitat de fer-ho, als micròfons de la SER, i no ho va fer.
1: De fet, Luis Suárez ja et va explicar, Santi, al Larguero, que a ell li va passar exactament el mateix al Liverpool i que va haver de demanar perdó per continuar al Liverpool. Santi, de la selecció espanyola, ahir ens destacaves el gran estat de forma tant de Dani Olmo com de Pau Cubarsí.
3: Sí, i avui escoltarem un d'ells, Dani Olmo, parlant roda de premsa a les 10 de la nit, un dels millors jugadors d'Espanya en aquest Mundial. També han estat molt bé Cubarsí i Lamine Yamal, són els tres blaugranes més destacats i els titulars indiscutibles, juntament amb Pedri. Però amb Pedri contrasta l'estat de forma d'uns i el del Canari. Ens preguntem molts per què no estem veient el millor Pedri en aquest Mundial, tot i jugar la seva posició predilecta, aquesta segona alçada. No ha arribat amb la fletxa cap amunt al Mundial, i això és un fet, a veure si es recuperen els propers dies. Més jugadors del Barça, Ferran ha perdut la titularitat, però va fer l'assistència a Mikel Merino contra Portugal. Gavi va caure el primer partit i gairebé no ha tingut més participació. Minuts testimonials al partit de Los Angeles contra Àustria. i no han debutat encara ni Joan Garcia ni Eric Garcia. Són els últims que van entrar a la llista, són els que ho tenen més difícil i no han tingut minuts encara en el Mundial. Per cert, ja sé que ha renovat amb el Tottenham, però què val Pedro Porro? És per un amic, perquè és vital envoltar la Lamine Yamal de gent amb qui s'entengui i amb qui se senti còmode jugant, i pel que ens consta, amb Pedro Porro la Lamine Yamal s'hi entén i molt.
1: Tu saps qui és, Nil, aquest amic que diu el Santi, o no?
2: No, em podria imaginar-me qui és, però...
1: Que li està, compres?
2: Que li compro al 100%, a més amb aquesta química que demostra amb Lamine. Això es veu moltes vegades, no? Més a l'era, amb les xarxes socials, quan els jugadors s'etiqueten, pengen fotos repetidament als mateixos futbolistes, i quan Lamine té un lateral com Pedro Porro per darrere, però em sembla que amb la renovació del Tottenham la cosa estarà, estarà complicada.
1: Estarà complicada. Santi, a part dels espanyols, queden dos blaugranes més encara al Mundial, que són Gordon i Koundé.
3: Ahir van eliminar-ne un més, Abdelkarim, el davanter egipci del filial. És important en clau blaugrana perquè se'l pot endur Flick a l'estaix d'Anglaterra per veure'l. Diuen a Egipte que l'ha padrinat Mohamed Salah en aquesta concentració. Per tant, Abdelkarim estarà a l'estaix i també podran anar-hi Araujo, Rafinha, De Jong, i hauria d'escurçar una mica les vacances, però potser Cancelo. Són futbolistes que ja han estat eliminats del Mundial i que estaran a disposició de Hansi Flick en aquest tram de pretemporada, que és el d'estaix per Anglaterra. Encara queden vius al Mundial Gordon i Koundé, i els 8 del Barça, que aquests, fins a l'inici de la Lliga, doncs no els esperarem.
1: Ja sou de tornada a Los Angeles, Santi, pel partit de divendres, quarts de final entre Espanya i Bèlgica. Alguna cosa més des d'aquí, des de Califòrnia?
3: Alguna cosa més? Doncs, home, que tornem a ser a Los Angeles.
6: Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel Air.
3: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial. La imatge és important i s'ha de cuidar. Però el que no sabeu és que el van portar pel debut, però sense bitllet de tornada. Viatja com un mes amb les famílies, fa vida com un mes a l'expedició dels familiars. Ara està a Los Angeles, ha estat a Dallas, ha estat a Mèxic, ha estat a tot arreu. És un mes dels familiars de Pedri, Ferran, Olmo, Eric i companyia. Ha tallat el cabell a Oyarzábal, Jeremy Pino, Joan Garcia, Ferran Torres, Dani Olmo, Pedri, David Raya, Pau Cubarsí, Miquel Merino, Unai Simón, Zubimendi, Eric García, Grimaldo, Víctor Muñoz, Fabián, Laport... De tots els noms que us he dit, que són gairebé tots, hi ha tres que no han sortit. Primer, Nico Williams. Les rastes no són fàcils. Segon, Lamine Yamal, que té un estilista de capçalera. I en falta un. Endivineu qui és? Sí, la melena més famosa d'Espanya no la treballa qualsevol.
1: Van al massatgista, van al perruquer, doncs a diari. Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? De què rius, Nil?
7: Sí, què li fa gràcia?
1: No sé què li fa gràcia.
7: No, què li fa gràcia, eh? Està graciós, estic posant guàrdies, li fa gràcies. Però a mi...
1: Que tenies plans dissabte, Nil?
2: Diumenge.
7: Diumenge ja te la pots adjudicar. A mi anirien rapidet, Helena.
1: Anirien rapidet, no?
7: No trigarien massa. Saps allò de les ovelles?
1: Sí.
7: Doncs això.
1: Esquilat.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Amb el Martí Juncà. Martí, què tal? Molt bon dia. Helena. Definit el quadre de quarts de final del Mundial.
9: Sí, en el darrer partit de vuitens, Suïssa es va imposar a Colòmbia als penals després del 0-0 durant el temps reglamentari. La selecció cafetera havia estat primera de grup i, segons Daniel Muñoz, lateral colombià del Crystal Palace, marxen amb el cap ben alt.
10: El destino tiene que ser así. Yo creo que no hay nada que reprochar. Yo creo que lo dimos todo. Yo creo que creamos ocasiones. Yo creo que por momentos fuimos muy superiores. Ya hay ahí a que no haya entrado el balón. Ya en la tanda de penales, mucha gente le dice suerte, yo le digo que así estaba escrito el destino.
9: Suïssa, per la seva banda, torna uns quarts de final d'un Mundial després de 72 anys amb un gran Xhaka com a màxim exponent.
1: L'Espanyol presenta el segon fitxatge de la temporada.
9: Es tracta de Quilindici Harman, lateral esquerre que arriba cedit procedent del Barley, equip del qual també és president Alan Pace.
1: Presentació que està tenint lloc a l'RCD Stadium ara mateix. Podrem escoltar la pregunta de l'Andrea de la Torre.
11: Hola, Andrea de la Torre, en directe pel que t'hi jugues de Ser Catalunya. Has jugat tant a l'Eredivisie com a la Premier League. La Premier League, una lliga molt exigent a nivell físic. Quines diferències esperes trobar-te aquí a la Lliga Espanyola i en què creus que et pot beneficiar aquest canvi? Gràcies.
12: I think Premier League, the main thing about Premier League is the intensity. So you can feel there's a lot in a game. There's not a lot of time where the play is like calm. So,
1: parla Harman de la intensitat que va viure com a jugador a la Premier.
12: Score immediately.
13: No hi ha gaire moment en què l'obra sigui tranquil·la.
12: I've watched a lot of Spanish games in my life, and
13: així doncs, si un jugador rep la pilota, intenta anar a marcar immediatament. I sento que he vist molts partits espanyols a la meva vida.
14: I feel there's a little bit calmness.
1: Aquesta és la traducció simultània que hi ha a la roda de premsa de Harman, el nou fitxatge de l'Espanyol. Gràcies, Andrea. Però, Martí, hi ha més novetats en clau Perico.
9: Sí, perquè el tercer jugador en arribar serà Gabriel Moscardó, migcampista de 20 anys, cedit del PSG i s'anunciarà aquesta setmana. A més, Sergio García, llegenda Perico, serà l'entrenador del filial blanc i blau. Més coses a les banquetes perquè Arbeloa és el nou entrenador del Fulham i debutarà la Premier contra el Chelsea de Xavi Alonso.
1: El Girona comença la pretemporada sense David López i Estuani.
9: Tampoc hi serà Nonaki, encara al Mundial, i Gankov, que té permís del club, serà el primer entrenament que dirigirà Quique Álvarez com a entrenador gironí, el dia que l'Ajax de Mitchell ha anunciat la tornada de Daley Blind al club holandès.
1: En bàsquet, l'Eurolliga mou fitxa i posa en marxa un nou sistema de franquícies, Asier Chávez.
15: La competició vol transformar el model actual i convertir part dels equips en membres permanents amb una plaça fixa a llarg termini. La idea és que a partir de la temporada 27-28 la competició pugui arribar als 24 equips. 20 d'ells serien franquícies que sortirien dels 12 més un propietaris actuals, veurem què passa amb el CSKA de Moscou, més 8 franquícies noves i 4 equips arribarien via Eurocup o com a Wildcards. Segons l'organització, les propostes rebudes fins ara representen més de 1.200 milions d'euros en inversió potencial i amb aquest moviment l'Eurolliga vol reforçar el seu model i consolidar-se com la gran competició europea davant del futur projecte de la NBA Europa.
1: I tanquem amb tennis. Tindrem un Djokovic-Sinner a les semifinals de Wimbledon.
9: Als seus 39 anys, Djokovic va derrotar Oger Aliassime després d'un partit de 5 hores per 3-16-2. El serbi, a roda de premsa, el posava en el nivell de Messi i ell deia que tan bo pogués jugar només 90 minuts.
16: Like Messi, 39 years, one scores goals. You win after 5 hours and 15 minutes. You
17: see, nice you play 90 minutes like him.
9: Pel que fa a Sinner, va derrotar per 3-16-0 a Struff.
1: Ja m'agradaria ser com Leo Messi, deia Djokovic.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
18: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
19: Arroba que t'hi jugues.
1: A xarxes, Laia Pujals, què tal? Bon dia.
20: Què tal, Helena? Bon
1: Avui dia. Els oients al YouTube els veig molt preocupats amb el tema Julián, eh?
20: Molt preocupats. Tenim en David que diu que Julián un altre partit sense incidència en el joc, zero gols, cap existència i que no intervé en cap jugada. També en Beni ens diu que té serios dubtes sobre Julián i que comença a no convèncer-lo. Un altre David ens diu que Julián no, Haaland sí. I en Jan ens diu que si encara mateix Julián no creu que ens haguem de gastar ni 50 milions i que si n'hem de pagar 100, que sigui per Harry Kane o Haaland. Altres propostes també de fitxatge és Laporte o un noi que es diu Jacir que diu que ell fitxava Messi de nou, que és un Romario, però amb bo. També hem preguntat... nostàlgia, molta nostàlgia. Hem preguntat als oients si creien que Argentina guanyaria el Mundial i de moment guanya el no amb un contundent 83%. Per tant, Messi sí, però Argentina els nostres oients no ho veuen clar.
1: Doncs això és el que esteu dient als oients avui. Ja sabeu que el que no falla, Julián, potser és un meló per obrir, com deien ara els oients, però el que no fallen són les capibares del Mundial, Jordi.
7: Mare de Déu.
1: Tu quantes en tens a casa ja? Les has comprat totes, no?
7: Quasi totes.
2: Posar més,
1: doncs ja, l'oient més ràpid, que truqui al 933-44-14-11, s'emporta les 15 capibares Fixo. Del Mundial de Wonder Goal. Hola, què tal? Molt bon dia. Mm. Hola?
21: Hola.
1: Hola, bon dia, què tal? Com et dius?
21: Sergio.
1: Sergio, què tal? Com estàs? De on ens escoltes, Sergio?
21: Des de Barcelona.
1: Des de Barcelona. I per qui seran aquestes capibares de Mr. Wonderful?
21: Doncs pel meu fill.
1: Pel teu fill. Tots truqueu pels més petits de la casa, que suposo que són qui més ganes tenen de tenir aquestes capibares del Mundial de Wonder Goal.
7: Sí, això ho diem els pares.
21: Que sí.
1: Doncs, Sergio, moltes gràcies per escoltar-nos i que les gaudeixi molt el teu fill.
21: Perfecte, moltes gràcies.
1: Gràcies.
8: Què t'hi jugues?
1: Mila. ahir el Barça va presentar aquesta plataforma Play, on podrem gaudir de l'audiovisual del Barça, no? Tant a la web com a la seva aplicació.
2: Sí, és forma part de, està integrat a la web i a l'app ja del club, és a dir, no s'ha de descarregar ningú cap altra aplicació nova, els socis ho tenen de manera gratuïta, el Barça instal·larà una plataforma per poder pagar la gent que no sigui soci, partits històrics, continguts exclusius Insight, arribades, per exemple, del Barça als partits, emissions en directe de partits de pretemporada, rodes de premsa de Hansi Flick, també partits del Barça Atlètic, Barça Legends, Jordi, que això sempre t'ha agradat, sí. I també partits de la Masia, que crec que és el que li reclamava més a l'afició al club, poder tornar a veure aquests partits de la Masia, dels Bernal, dels Casador i companyia, que després acaben arribant al primer equip, i també un canal lineal que es denominarà Top Barça, que està disponible les 24 hores del dia, amb grans partits, gols i continguts del club, i tu podràs arribar allà. I el president Laporta, que deia que la volia recuperar a la final de la Champions de Wembley, doncs allà la tindràs per veure en directe. Si vols veure el 2-6 al Bernabéu, sempre triar i poder recuperar en tot moment grans partits i grans moments de la història del Barça.
1: Doncs ja ho sabeu, apunteu Play per recuperar els moments que vulgueu de la història blaugrana. I Laia Pujals, ahir Helena Fort, la vicepresidenta del club, va rebre el premi a Dona Directiva en la primera gala Dona i Esport.
0: Sí, la iniciativa està impulsada per la UFEC, que és la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Helena Fort va ser la primera en rebre el premi i va fer un discurs on va parlar dels reptes que suposa ser una dona en un món que va descriure com masculinitzat. Va dir que moltes vegades t'has de plantar i dir «soc aquí». Ella també va fer una mica de broma dient doncs, que de la directiva actual ella és la sòcia que té un número més baix, per tant és diguem-ne la que porta més temps sent sòcia, que això havia causat doncs, bastanta sorpresa al dia del nomenament, i també va parlar de deixar camí perquè el Barça pugui tenir una presidenta en algun moment.
4: I jo crec que el meu repte és visibilitzar la presència d'una dona a la gestió esportiva. Jo he tingut la sort de que, a més, se m'han donat unes responsabilitats que normalment no van lligades al paper d'una dona, sinó les responsabilitats molt altes al club. Jo crec que el que jo puc fer és deixar aquest llegat a les futures generacions perquè moltes dones vulguin formar part del món del futbol, del Barça en concret, i per què no aconseguir un dia veure una dona presidenta, que jo crec que el club ho mereix.
1: Doncs tant de bo, i tant, que el club ho mereix, que algun dia hi hagi una dona presidenta. Jordi, i ahir vam tenir la notícia que el Comitè Olímpic Internacional aixeca de manera provisional, de moment, el veto a Rússia.
7: Sí, queda aixecada aquesta suspensió. No podem castigar atletes pel que fan els seus polítics. No els podem castigar. Aquesta és la decisió de l'executiva del Comitè Olímpic Internacional a instàncies de la seva pròpia presidenta, Kirsty Coventry. Per tant, també en moments de conflicte ha d'imparar el respecte a la germanor. Això es decideix a les portes, Helena, de Los Angeles 2028, i realment el coll estava en un exocac, perquè al final es pregunten fonts properes a l'executiva: escolta, sancionem Rússia però no sancionem Estats Units, o no sancionem Israel, i han entrat en conflicte amb països com ara l'Iran, entre altres. Doncs escolta'm, en quins casos sí, en quins casos no, sortim d'aquest exocac, estàvem enfilats en un arbre del que no sabíem com baixar, i finalment, per tant, s'aixeca la suspensió del CIO a Rússia, i ara s'espera que s'hi afegeixin el conjunt de les federacions internacionals perquè ja puguin competir amb normalitat.
1: I abans de sancionar Israel o Estats Units, aixequen el veto a Rússia i més fàcil per a tots, no?
7: Gestió política.
1: Gràcies, Jordi. On Route 66. Arnau Santero, què tal? Molt bon dia.
22: Què tal? Bon dia, Helena.
1: Avui ens vens a parlar de l'Enric Casacuberta.
22: Doncs sí, l'Enric Casacuberta no és un corredor d'elit, com pugui arribar a semblar pel que explicarem, sinó que ell simplement es considera una persona aficionada al running, però és que a la seva edat de 61 anys s'ha proposat una cosa que molts esportistes considerarien extremes, com és córrer els gairebé 4.000 quilòmetres que conformen la ruta 66. La seva gran iniciativa és la ruta 66 paral·lela, és una travessia solidària amb l'objectiu de recaptar fons i donar visibilitat a aquesta malaltia.
1: Enric Casacuberta, què tal? Molt bon dia.
23: Hola, molt bon dia.
1: Ja sabem que ets un valent, pel que ens estava dient l'Arnau. Explica'ns què és exactament això de la ruta 66 XL.
23: Doncs és un repte personal per ajudar, evidentment, ja ho diu el nom, als afectats d'ELA i donar-hi visibilitat, que és creuar la mítica ruta 66 als Estats Units, que va de Chicago a Los Angeles, en l'any del seu centenari a sobre, doncs, creuar la corrent. tot això és per ajudar la gent a Mela. Sí, sí.
1: Tu ja l'has fet abans? Ets un enamorat de la ruta, tu.
23: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Una mica em va vindre tot per això, eh? Vull dir, de fet, primer, no t'enganyaré, primer va ser el repte, no? Tres l'any del centenari, doncs, no sé, tenia ganes de fer alguna cosa com un homenatge als fundadors, als primers d'aquesta ruta, per tot el que significa aquesta ruta, no? Vaig perdre, malauradament, un amic amb Mela, després el Juan Carlos, allà al Congrés Clifanario, l'UFUE, i el van rebre 350 diputats, el van demanava per la Lleiela, i tot això em va portar a decidir-me a fer-ho, a visibilitzar-ho per això.
1: Deies ara que és el centenari de la ruta 66. De fet, crec que ets l'únic projecte no americà que s'ha inclòs en la commemoració, en la programació de la commemoració d'aquesta fita, no?
23: Sí, sí, sí, això és curiós, perquè, esclar, tinc un equip als Estats Units que també m'ajuden, l'Estiv, des de Carolina del Nord, i la Nuri Archer, des de Nebraska. I a la que ens vam començar a parlar-ne, diu, ostres, aquest any el centenari em posaré en contacte amb els organitzadors dels actes del centenari. I ells, clar, han decidit una sèrie d'actes oficials, perquè oficiosos sí que n'hi ha més, eh? Oficials, i entre ells els hi va semblar que el meu era la bestiesa, una cosa molt maca, i m'han inclòs dins els actes del centenari. Sí, sí, ja estic sortint arreu, allà em coneixen ja, eh?
1: No m'estranya que estiguin al·lucinats amb tu els americans, perquè ho hem dit molt ràpid, però faràs la ruta 66 corrents, fent walk run, caminant i corrent, però és que això són gairebé 4.000 quilòmetres durant 150 dies. Com tu faràs això, Enric?
23: Doncs mira, porto un entrenament des de fa un parell d'anys, molt seriós. M'entrena el Centre Cèdic de Girona, que són els que em van agafar per preparar-me. És clar, quan vaig decidir fer-ho, dic, home, tinc que ficar més de professionals. Jo ja corria, canvia els caps de setmana, feia moltes caminades, però, és clar, això és una cosa sèria, això no. I de seguida em vaig ficar en contacte amb aquesta gent, van creure en mi, em patrocinen, i m'entrenen. Vull dir, pensa que pujo a Girona cada 3 setmanes, em fan analítica de sang, d'orina, em fan proves d'esforç, em fan fisio. Ara, una psicòloga.
1: Això t'anava a dir, perquè l'entrenament, suposo que a banda de físic, també haurà de ser mental per aguantar totes aquestes jornades.
23: És que és així. Jo, en principi, amb això no li donarà gaire cabal, saps? Psicològic, va, si jo soc una persona sempre positiva, sempre allò, però m'han dit, no. Ficarem una psicòloga esportiva, em prepara una mica per això. Tinc entrevistes amb ella i això. Fan entrenar 6 dies a la setmana, de moment. A 7 no, un dia descanso, però faig 2 dies d'entrenament de força i 4 de córrer en sèries, però córrer 2 hores, córrer 28 quilòmetres, córrer 30 quilòmetres. És el que d'això, i evidentment una dieta, evidentment...
1: Tot controlat. Dius, Enric, que portes 2 anys preparant-te. Tu treballes. Sí. Com es fa això, i a més que has de marxar a fer una cursa durant 150 dies amb una feina?
23: Això és una mica complicat. No, jo, mira, treballo a l'Ajuntament de Moià i realment la que els vaig explicar el projecte a l'Ajuntament, i això de seguida també se'l van creure, de seguida amb això, i em donen tot el suport. Evidentment, clar, m'agafo una excedència dels 5 mesos, però el fotut és ara treballant, que, esclar, jo faig el meu horari, acabo de treballar, dino, moltes tardes també em toca treballar, acabo, canvia't i vés-te'n a córrer. I això cada dia. Clar. Porto 2 anys així, que vull dir que gairebé no he fallat a cap entrenament, però quan tens un objectiu tan clar i tan maco, perquè és maco aquest objectiu, doncs, escolta'm, la mandra o allò de... que mires, treus el nas per la finestra i dius, ostres, avui està una mica tapat, sembla que plourà, i això fa anys ho veia així i deia, buf, saps què? Ja n'hi he demà. I ara no, ja n'hi vaig sempre, vaig sempre.
1: Escolta'm, Enric, i com ho faràs un cop estiguis allà? A finals d'agost és quan comença aquest repte de Ruta 66 per l'ELA. Com ho faràs quan estiguis allà? Vas sol? Vas acompanyat? Com fas les etapes?
23: Sí, corre. L'idea és córrer sol, però hi haurà gent que se m'ajuntarà corrent. Serà una mica Forrest Gump, eh? Per el que estic intuint, mira, justament es va posar en contacte amb mi, bueno, vam parlar amb ell amb l'Arcadi Alibés, vindrà a córrer unes etapes amb mi.
1: Ah, mira.
23: Allà a Oklahoma vindrà. I allò una autocaravana, diguem, hi ha gent que me l'anirà movent cada dia. Jo surto d'aquí, doncs mira, espereu-me d'aquí 15 quilòmetres o 15 milles, a veure com estic, va, i, bum, i fins al final d'etapa. Les etapes ja les tinc marcades.
1: Sí, que els teus amics estan planificant les vacances amb això, no? Amb venir-te a veure uns dies allà a l'autocaravana amb tu, amb la ruta 66.
23: Sí, sí, sí, bueno, tothom qui vulgui vindre a córrer alguna etapa o estar uns dies per allà i estar... Bueno, serà molt ben rebut, eh?
1: Però i cap a quan calcules finalitzar aquest repte als Estats Units?
23: El dia 25 de gener del 2027 penso estar entrant al moll de Santa Mònica, a Los Angeles.
1: Sí, que tocarà passar el Nadal fent la ruta.
23: Sí, sí, sí, sí. Mira, just a Nadal i Cap d'Any em venen el Joan i la Marina, uns amics, i passarem el Nadal i Cap d'Any junts.
1: Un Cap d'Any molt especial, inoblidable per l'Enric Casacuberta, que farà la ruta 66 corrent a partir del proper mes d'agost, i nosaltres aquí al Que t'hi jugues ens hi volíem sumar. Ja sabeu que a Ruta 66 XL trobeu a les xarxes socials i al seu YouTube les maneres de poder col·laborar amb aquest repte de l'Enric. Moltes gràcies i molta sort.
23: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Recordeu, Ruta 66 XL, allà trobareu tota la informació per poder-vos sumar al repte solidari de l'Enric Casacuberta, un exemple, tot el que està fent. Nosaltres fem una petita pausa i seguim. Abans, però, us recordem que si divendres voleu viure amb nosaltres i amb tots els bojos de la taverna, amb el Cristóbal, el Tio Faja, el Gonzalo Álvarez, al partit de quarts de final del Mundial entre Espanya i Bèlgica, us esperem al Casino Barcelona. De Barcelona entreu a casinobarcelona.com i allà us podeu descarregar la vostra entrada gratuïta i acompanyar-vos. Fem una pausa i seguim amb la segona hora del Que t'hi jugues. No marxeu.
3: Que t'hi jugues?
5: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Durant el Mundial, a partir de les 3 de la tarda, tens on triar. Llapis de memòria, amb Jordi Manau a la cadena SER.
1: Juguem el nostre Mundial particular connectant les cançons de persones d'arreu del món.
0: Però si ets més de carrusel...
2: Tota l'actualitat del Mundial a les freqüències de SER Catalunya.
0: Doble programació, cada sobretaula de 3 a 4. El millor 2x1 de la ràdio, també durant el Mundial.

0: Durant el Mundial, connectem les cançons amb les vides de persones d'arreu del món.
1: Tan xunga era la Thatcher.
2: No teniu ni idea com era viu a l'Anglaterra d'aquella època. Va intentar destrossar el sistema sanitari públic. Va fer tantes i tantes i tantes coses i era una persona que realment creia que només ella tenia la raó. Tenia un punt autoritari molt i molt fort. I és per això que va ser el seu propi partit que la va fer fora.
0: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda a la Cadena SER amb Jordi Manau.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns a dilluns a divendres de 12 a 2 amb Balena de Diego.
2: 1:05, el Què t'hi jugues, ens divertim.
3: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
2: Encerem aquesta segona hora del Què t'hi jugues, ja ho sabeu, recordant els millors moments que ens ha deixat aquesta temporada, i un dia marcat en vermell al calendari va ser la visita de l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, als estudis del Què t'hi jugues, anys després d'haver publicat en aquesta casa, en aquest programa, precisament el Barça Gate. S'asseia aquí a la taula Josep Maria Bartomeu, davant del Sigue Rodríguez i l'Adrià Soldevila, també del Jordi Martí, els periodistes que van destapar el Barça Gate per donar la cara al Què t'hi jugues.
4: Jo vaig dir, que és fresc, i ja podem escoltar.
5: Josep Maria Bartomeu, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Ets supersticiós?
6: No, gens.
5: Creus que el Barça guanyarà la Lliga diumenge?
6: Sí.
5: I aniràs al camp a veure-ho?
6: No, no aniré jo, perquè va molt buscat a la família i van els més joves, fills i nebots.
5: Perquè la família és tota sòcia abonada.
6: Sí, en total, la família som molts. No, abonats som 11, només.
7: Només, diu.
6: Sí, però som al voltant quasi 30 socis. Però dels abonaments d'aquests 11, només 4 tenen el passi aquest actual, perquè els altres estan esperant, doncs, que el Camp Nou es torni a obrir. Per tant, ara tenim 4 passis.
5: Perquè jo recordo, abans de que comencessin les obres del Camp Nou, que tenies alguns familiars en llista d'espera, no?
6: Bueno, tinc els meus fills encara en llista d'espera. Els meus fills porten...
5: Però quan eres president del Barça ja els tenies en llista d'espera.
6: Sí, sí, abans...
5: Que em va sorprendre un dia que ho van comentar, que vaig pensar, el president del Barça té els fills en llista d'espera per un abonament?
6: Sí, bueno, a vegades els meus fills deien, papa, si ets president... No, s'ha de fer les coses com toquen, i encara estan en llista d'espera tots els meus dos fills, i tinc alguns nebots, també.
5: I tu vas molt al camp?
6: Des de que han obert un altre cop al Camp Nou, no. Hi vaig anar abans d'anar a Montjuïc, a Montjuïc no vaig anar-hi. El Camp Nou sí que vaig anar-hi abans de moure'ns a Montjuïc, i ara espero tornar-hi, doncs, quan recuperem tots els abonaments de la família i no hagi aquesta guerra permanent d'assistència.
5: A quina zona?
6: Estem a Tribuna Baixa.
5: Tribuna Baixa.
6: Sí, just darrere la banqueta del Gol Sud.
5: I per què no vas anar a Montjuïc?
6: Mira, teníem aquests 4 passis i, com sempre, hi ha moltíssimes peticions a la família. I també és veritat que molts cops l'utilitzo també per convidar clients de l'empresa, i en aquest cas, per exemple, també és veritat que el dia del Madrid també venen 2 d'americans que volen anar-hi, per tant, doncs, primer la feina a vegades, i per la tele també es veu molt bé, la veritat, ens hem acostumat.
5: L'empresa et va bé, no? Has obert seus a diferents llocs del món, no? Miami, Estats Units, tens diferents seus, no?
6: Sí, bueno, l'empresa va bé, també va patir la pandèmia, com moltes empreses, i el nostre sector és un sector que des de fa 2 anys s'ha recuperat, i aquest sector, doncs, torna a pujar, que és el sector d'infraestructures, tant per ports com per aeroports.
5: I als Estats Units ja...
6: Està és un bon mercat, no? Sí. Nosaltres als Estats Units tenim una filial en diversos països. Crec que en 32 filials tenim a tot arreu del món, i a la americana, doncs, funciona força bé. Està a Florida, Miami, a Port Canyaveral, i bé, és un bon mercat de ports i aeroports.
5: I quan viatges a Miami per feina, aprofites per veure Messi o no?
6: Algun cop he anat a veure'ls a jugar. Ara, des de que no està el Jordi i el Bussi, no he anat encara, però quan estan jugant hi vaig anar a veure un parell de partits, no només per veure'ls amb ells, també per veure el Xavi Asensi, veure el Víctor Oliver, el Raúl Sanlleí... Clar, són tots executius del Miami que van estar durant èpoques en el meu equip d'executius. La veritat és que el Miami va molt bé, no només gràcies a Messi, que és cert que Messi deu portar el 80%, però també perquè té un bon equip d'executius catalans que més aporten al club.
5: Són les 12:22, avui Josep Maria Bartomeu, el Què t'hi jugues, amb l'Adrià Soldevila, el Jordi Martí, o la Solde, o la Jordi.
8: Què tal? Bon dia.
5: Analitzarem l'actualitat i parlarem d'algunes qüestions que hem destapat en aquesta casa i l'afecten a ell, i ha vingut avui a donar explicacions 6 anys després que vas prometre que vindries al Què t'hi jugues, i al final has complert.
6: Sí, jo crec que vam parlar-ho nosaltres. En aquell moment us vaig dir, jo no puc venir en aquest moment, perquè els advocats diuen que abans de respondre públicament haig d'anar, doncs, a l'interrogatori que fan els jutjats. Això va succeir aquest darrer mes de març. Per tant, des del mes de març jo tinc la llibertat ja per anar, doncs, als mitjans i explicar, doncs, la meva visió de les coses com van succeir. No només, evidentment, els temes que vosaltres vau destapar, sinó molts altres temes que hi ha, no? El que passa que és veritat que avui hi ha un tema encara que han obert fa poc, que és un segon informe. D'aquest segon informe no us podré dir res encara, perquè...
5: Parles del cas Barça-Gate.
6: Cas Barça-Gate, perquè, doncs, he demanat poder anar a declarar abans de final de juliol, i quan hagi declarat, si m'ho permeteu, torno al vostre programa.
5: Ah, fantàstic. Doncs, perfecte.
7: Demana tornar a declarar i demanarà tornar a venir el que t'hi jugues.
6: Ah, exacte, per parlar d'aquest segon informe que tot just el van presentar els Mossos, després de 5 anys el van presentar aquest darrer mes de març, i la veritat encara no he tingut temps de llegir-me el tot ni d'anar a declarar, però vull fer-ho abans del 30 de juliol.
5: Ara parlarem del Barça-Gate, del cas Negreira, d'altres notícies que hem destapat al que t'hi jugues. Fruit d'això es va crear un separador al programa on tu ets el protagonista, amb aquella frase del sempre surt la ser.
6: Sí.
5: Però abans...
6: Jo vaig dir això, sempre surt la ser.
7: Sí. A RAC1 ho vas dir.
6: Ah, sí. No, és cert que...
5: T'hem d'agrair la campanya de màrqueting.
6: Clar, perquè, però, no, però és certa. Per exemple, amb els meus abogats i advocats que estem parlant, sempre diuen, abans que nosaltres, la ser ho treu. I molts cops traieu temes judicials que ni tan sols advocats encara han rebut des del tribunal. Per tant, teniu un avantatge enorme.
5: Abans de parlar d'aquestes qüestions, sobre l'actualitat del Barça, com veus el club?
6: El club? Depèn per quina àrea em preguntes. Si és pel futbol, bé, molt bé. Jo molt feliç del Flick, de l'equip, dels resultats, de la projecció que tenim de futur, i el fet doncs, que tants jugadors joves s'hagin incorporat al primer equip.
5: I per què dius depèn? Perquè la gestió creus que no està bona.
6: Si em preguntes per l'àrea econòmica, doncs la gestió no és bona. Si em preguntes per les seccions, és evident que els resultats no són bons. Si em preguntes pel Barça, per l'espai Barça, doncs té molts dubtes. Però bé, però al final el que ens hem centrat, bàsicament, és el futbol, que és que el soci ens agrada més, no? Que l'equip de futbol vagi bé i doncs, el Flick ha aconseguit... Jo sempre ho he dit, ho explico sempre, l'any 2020 comença una renovació d'unes llegendes, d'una generació que guanya tot, i el primer és Koeman, qui s'atreveix a fer certs canvis en l'equip, segueix Xavi, i la feina de tant de Koeman com a Xavi, doncs en Flick també la segueix portant, aquesta renovació de l'equip, i la renovació, doncs, què ha passat? Doncs que ara actualment doncs, estem gaudint, tot i que ens falta, evidentment, però bueno, estem en un procés de tenir un altre cop un equip doncs, que guanyi també la Champions, que és el que els socis ens agrada més, perquè per lligues i copes en tenim moltes, i tant de bo vinguin més també sempre, però la Champions també és evidentment l'objectiu sempre número 1.
5: Tu estàs orgullós de la teva etapa com a president del Barça?
6: Sí, estic molt content, va anar molt bé, evidentment, fins a arribar al moment de la pandèmia és veritat que ens va canviar moltíssimes coses, però sí, van ser... En total hi he estat molts anys al Barça, he estat 12. Vaig estar 2 a la directiva de Joan Laporta, del 2003 al 2005. Vaig estar amb el Sandro Rossell, del 2010 al 2014, com a vicepresident esportiu. I a partir del 2014, quan el Sandro Rossell dimiteix, fins al 2020, que dimiteixo a l'octubre d'aquell any 2020. Però estic molt content, no només pels èxits esportius, que són molts, i de més, si m'ho dic, 23, he participat en 23 títols del Barça, d'una manera o l'altra, i molt content, també pels èxits econòmics, tot i la pandèmia, i també per molts projectes que vam llançar endavant.
5: Però que diguis èxits econòmics, sorprèn quan el club acumulava moltes pèrdues i la massa salarial estava disparada. Laporta sempre diu que l'herència va ser negativa i que a poc han aconseguit reflotar en el club. A tu això et molesta?
6: No es molesta, això no és cert. Senzillament és no és cert.
5: Per què?
6: No és cert perquè si mirem els números del club, si mirem les auditories i fem un anàlisi des del 2010, quan arribem amb el Sandro Rossell de president, sí que ens som un club molt endeutat, un club amb pèrdues, i no hi havia Covid, en aquell moment no hi havia Covid. Sandro Rossell, en aquella presidència, refà els números durant els primers 2 anys. Evidentment, també vam dir, hi ha una herència dolenta, però les paraules herència ens va durar un any. L'any següent ja teníem la responsabilitat de tirar-ho endavant. I en els 4 anys que el Sandro va ser president, va guanyar més de 130 milions d'euros acumulats, amb 9 títols, que és realment crec que és un període del Barça superexitós, i a més amb tants pocs anys, tants títols i tants guanys econòmics. Quan el Sandro Rossell dimiteix, seguim la junta directiva, i en 6 anys van guanyar més de 110 milions d'euros i 13 títols, que no està malament. Ara, això sí, l'últim any, que és l'any de la pandèmia, clar, en perdem 128, degut a la reducció d'ingressos provocades pel tancament de l'estadi, tancament de la botiga, tancament de...
5: Sí, que això és veritat, que la reducció d'ingressos dispara el percentatge de massa salarial en un 98%,
6: sí,
5: perquè
6: normal,
5: va costar rebaixar
6: normal
5: els salaris, però abans de la pandèmia ja la massa salarial estava al 74% dels ingressos, que és per sobre de lo recomanat.
6: Crec que,
5: 636 milions d'euros es pagaven als jugadors.
6: Crec que no arribava al 74, crec que era el 69 i pico, 70, perquè teníem una mica un límit, que era el 70%, que això inclou, evidentment, també les seccions.
5: Però el 70% és una xifra alta.
6: Pel Barça no, perquè el Barça té molts ingressos. Clar, és que això depèn en funció de quan un club ingressa més o menys. Quan el Barça té uns ingressos a prop de 1.000 milions, un 70%, que són 700, que inclou, com dic ara, el bàsquet, l'handbol, el futbol femení, l'hoquei, el futbol sala, doncs és una xifra que és respectable, evidentment, que el 70%, però el Barça s'ho podia assumir i ho podia pagar.

0: respectable, evidentment, que un 70%, però el Barça s'ho podia assumir i ho podia pagar. Això també és veritat, que els marges eren petits, però sí que s'ho podia permetre. El que no s'ho pot permetre el Barça és quan cauen els ingressos a partir del març del 2020, que deixem d'ingressar diners, doncs llavors el Barça ha de fer alguna cosa perquè no podem seguir pagant. De fet, els jugadors, al març del 2020, sí que van fer un esforç, tots, els jugadors, i un 14% dels seus salaris els van reduir i van anar a fons perdut. No se'l van recuperar mai, tant de futbol com de totes les seccions, i això va ser març del 2020, tot just quan començava la pandèmia. Aquí els hi vam donar les gràcies per l'ajuda al club, perquè era una acció voluntària, i el club també va reduir moltíssim. Per això, al final, l'any del primer any del Covid, es perden només 128 milions d'euros, perquè si hagués no estat aquesta reducció, haguessin sigut molt més. Hi ha un informe de la Lliga, de l'octubre del 20, del 21, perdó, que parla que al Barça la pandèmia li ha afectat al voltant de 500 milions d'euros. Per tant, això és l'afectació real que té el Barça per culpa.
1: Això és una auditoria que va encarregar la Lliga?
0: La Lliga va fer una auditoria de la qual parla de que el Barça ha inflat les pèrdues.
1: El Barça de la Porta.
0: El Barça de la Porta. A l'any 21, el tancament del 21, des del març al juny, el fa la Junta de Joan Laporta, inflen les pèrdues des de 270 milions d'euros, més o menys aproximadament. Els motius, crec que és pel tema Laval, però no, aquí no hi entro. I amb aquesta inflada de les pèrdues, el que fan és que provoquen doncs, que el Barça perdi el fair play financer. I això és el que la Lliga explica en un informe que va fer l'any 21, arreu de l'auditoria que van fer. És un informe que és públic, eh? Si no el teniu jo us el faré arribar. I diu, bueno, el Barça és el club que li ha afectat més la pandèmia amb aquests 500 milions.
2: La segona afirmació és la de Joan Laporta, perdó, Jordi, és la de hem salvat el Barça. No sé si també estàs d'acord amb aquesta afirmació o no.
0: Home, mira, si tiris enrere, jo diria que va ser Sandro Rossell qui va salvar el Barça quan va rebre el 2010 el club amb aquella situació econòmica tan fotuda que teníem, també. Perquè no ens en recordem ja, però tenia el club un endeutament superior als ingressos, teníem també unes pèrdues acumulades d'aquell any de quasi 60 o 70 milions d'euros. Bueno, tot això es va refer, es va tardar un any i mig, dos anys, en dos exercicis. Però, a veure, si mirem l'hemeroteca i la història del Barça, veurem que des de l'època de Llaudet, quasi abans, cada cop que ve una junta directiva diferent de la que hi havia anterior, sempre és, l'anterior ho ha fet fatal, ha estat una herència nefasta... Jo he mirat a vegades hemeroteques i dic, mira, es repetia el mateix als anys 50, als anys 60, als anys, inclús quan guanya Núñez. Recordem que Núñez també, que va ser un molt, molt bon president des del punt de vista, també va dir que la gestió Montal havia estat molt dolenta econòmicament. Per tant, és algo que continua. L'únic, jo ja ho accepto, això. Jo vaig dir-ho en el 2021, quan guanyo la porta, no vaig dir res. Vaig dir, escolta, és normal que ho digui, no? El que no m'agrada és que en aquesta campanya, el 2026, han tornat a parlar de l'herència econòmica. Home, han tingut 5 anys i mig per solucionar aquests temes, com han fet tothom. Val? Per què? Perquè crec que aquesta excusa ja no és bona i forma part d'un relat, que és un relat que... El puc entendre, perquè passa molt en el món polític. Cada cop que ve un govern de diferent color, sempre es carrega de raons per criticar l'anterior, no? Però no, no cal. 5 anys més tard, 6 anys, seguir parlant del mateix.
1: Però sí, és veritat que comparant i sense tenir en compte el Covid, abans de la pandèmia, la massa salarial era de 636 milions d'euros, un 70-74%, i ara són 565 milions d'euros, un 54%. És un percentatge inferior.
0: Sí.
1: És a dir, s'ha rebaixat la massa salarial, que normal, al final és molt important perquè és, diguem-ne, en el que més gasta el club de llarg.
0: Sí, però normal que es rebaixi, perquè doncs, tots aquells grans jugadors que teníem, que havien guanyat molts títols, doncs són jugadors que, evidentment, ja no hi són, i ara n'hi ha uns altres que estan doncs, començant la seva història esportiva. Són molt joves, la majoria. Per tant, a mesura que vagin guanyant, ja anirem veient com hauràs d'anar augmentant la massa salarial, com vinguin renovacions, però l'important no és la massa salarial, l'important és que el club aconsegueixi més ingressos. Jo amb la massa salarial no hi faria mai un cop de cap i no, jo sempre vaig procurar, sobretot, que els ingressos del club anessin creixent per poder mantenir els jugadors que volíem. El Barça no som un club venedor, som un club que els jugadors venen i volen jugar al Barça per inclús retirar-se'n aquí, i crec que aquest és el camí del Barça, preocupant-nos dels ingressos, de recuperar els ingressos, de pujar. De fet, ja l'any 2020, tot i que aquestes xifres que ara estàveu donant, doncs la revista Forbes

0: el 2020 senyala el Barça primer cop a la història com el club més valuós del món de l'esport. No és casual que després de molts anys de gestió i de creixement i de nous recursos i nous ingressos, doncs el Barça doncs, tingui aquest reconeixement l'any 2020. La Superliga
1: ara, si
0: Europea...
1: Ara, si poguessis tirar enrere els 222 milions d'euros de Neymar, no te'ls guardaries?
0: Home, si hagués sapigut que venia una pandèmia, em hagués guardat moltes més coses. No només els 222 del Neymar.
1: Que al final, Dembélé ha guanyat la pilota d'or, però fora del Barça. Griezmann és llegenda, però l'Atlético de Madrid, sí. El fitxatge de Coutinho, clar, els tres fitxatges més cars de la història, cap dels tres ha triomfat al Barça.
0: No, cap dels tres. I és una llàstima, perquè eren jugadors d'una qualitat, bueno, crec que contrastada. Dembélé ara triomfa amb Luis Enrique a París, al PSG. Jo m'alegro, per Luis Enrique, m'alegro pel Dembélé, que els hi vagi bé, però clar, és una llàstima que no el tinguem aquí. De fet, Xavi Hernández ho va dir-ho quan entrenava, diu, no el deixem marxar, aquest noi. No el perdem, aquest, el Dembélé, perquè era un jugador doncs, amb un potencial enorme. Potser és que el van fitxar potser massa jove, potser és que va tenir aquelles lesions de mala sort que li va durar moltíssim, o Griezmann, no? Que Griezmann doncs, venia doncs, mica a fer un relleu generacional. Allò que parlava abans, no? En l'any 2019, després de Liverpool, ens adonem que l'equip comença a tenir una fatiga. Jo, aquell moment, potser el meu error va ser no començar aquell moment ja el relleu generacional, sinó que vam donar un any més de marge en aquell equip. Evidentment, no va anar bé.
1: Sí, el relleu generacional hauria d'haver començat just després de Liverpool.
0: Sí, jo, és potser el que vaig pensar després que, en aquell moment... Estàs molt ficat en l'equip i amb els jugadors i penses, va, un any més de... I vam portar Griezmann per fer això, per portar aquell relleu generacional. Si haguéssim usat l'any 2019, alguns jugadors ja haguessin marxat, però ho va fer Koeman. Koeman sí que es va atrevir a fer-lo. També t'has d'atrevir a fer un relleu generacional com a entrenador, com a directiu. No és fàcil quan tens aquestes llegendes que van guanyar tot i que ens ha fet gaudir tant en els socis del Barça. Per tant, quan t'atreveixes i Koeman va acceptar el repte, doncs Koeman va fer, doncs, hi ha uns jugadors, si penseu, el 2020, doncs, que van marxar aquell estiu, van portar joves que va fer pujar del futbol base, per exemple, Pedri. Clar, el Pedri és Koeman qui diu, el vull jugant al primer equip, no el vull cedit, no? I Xavi segueix després.
1: Ramon Plans va insistir molt, no, en fitxar-lo?
0: Sí. De fet, si us recordeu, l'han fitxar i va seguir un any jugant a les Palmes. Vam dir que segueix a les Palmes. I l'any següent el volien potser cedir a algun equip. I quan el Koeman el veu entrar al primer, diu, este se queda aquí, este no lo cedemos.
2: Però, per tant, en aquest no volíem que marxéssim, que abans has dit no volíem que marxéssim, aquí admets un dels pecats del teu mandat, que es va produir una cascada a partir dels ingressos per Neymar, i que tu no vas saber dir no? És a dir, Sí, aquest sí. I el no saber dir no et va portar a una situació molt insostenible des del punt de vista de la despesa, la massa salarial, etc etc.
0: No és que digui no, és que no volíem que els jugadors s'anessin a altres equips.
2: Ja.
0: Jo no volia que, per exemple, Sergio Busquets, que per mi és el millor centrocampista de la història que hem tingut aquí i del món...
3: Aquí estem d'acord.
0: Ell hauria de tenir una pilota d'or, també, el Sergio, doncs que marxés. I tenia ofertes molt bones, i clar, jo entenc, quan un professional com ell diu tinc ofertes millors a fora, doncs, bueno, se li va igualar, més o menys, a les ofertes de fora, no? O Leo Messi. La sortida de Neymar també provoca una cosa, és veritat, ara m'he recordat que van pagar 222 milions i unes setmanes més tard corria el rumor que havia un equip també doncs, que estava preparant 400 milions d'euros, que era la clàusula del Leo, no? I mica per evitar aquests cants de sirena i aquestes...
1: Però corria el rumor o sabíeu, o bueno, teníeu algun indici real, ferm, de que podia
0: sí,
1: pagar-ho algú?
0: Havien arribat uns diners des d'un país àrab, unes comptes, Europa, amb un objectiu que era el possible fitxatge de Leo Messi. I què van fer? Doncs,
1: vale, i quin país? I quin equip?
0: És igual, ara no.
1: Ja ha prescrit la història, no, fa molts anys.
0: No, hi ha pocs equips a Anglaterra, no, o els països d'estat que puguin pagar aquestes quantitats.
1: Sí, us va arribar que el City volia pagar 400 milions d'euros.
0: No, City no, jo no dic el City, dic que hi havia un equip, jo no dic els noms dels equips.
3: Ha dit un país àrab i Anglaterra.
0: El que van fer va ser doncs, parlar amb el Leo Messi i amb el seu pare, li vam dir, escolta, hem de pujar-te la clàusula. I la clàusula d'aquell moment, que era de 400, li van pujar fins a 700, que ja era una xifra prou alta. Ara, què comporta això? Si puja la clàusula, també s'ha pujat la retribució del jugador i el seu salari. I això va ser a l'any 17, aquella sortida del Neymar, doncs, home, és veritat que va ser, com diu el Jordi aquí, va ser un trasbals pel club, no volíem que marxés, i, bueno, i el Jordi s'està buscant el substitut, hi havia una oferta que havien fet per Mbappé i una altra oferta que havien fet per Dembélé, els tècnics preferien Dembélé...
1: Va arribar a fer una oferta per Mbappé?
0: Sí.
1: Ah, sí?
0: I tant que sí, en el Mónaco, i tant que sí.
1: De quan?
0: No, l'oferta no era oferta, et deien, val 180. Ah. Si voleu, el Mbappé són 180, i ho va pagar el PSG. Perquè el PSG estava allargant molt...
1: Però qui decideix entre Mbappé i Dembélé?
0: Els tècnics. O sigui, les decisions de fitxar jugadors són sempre dels tècnics. Jo l'únic que decidiu qui pres com a, diguem, president o com a directiu, allò empujant molt, va ser fitxatge a Luis Suárez. I em vau criticar molt tots els mitjans. Per tant, vaig aprendre la lliçó de que un president o els directius no ens podem ficar en la part esportiva. Hem, evidentment, de confiar en els tècnics, en els directors esportius, en els entrenadors, i a partir d'aquí, les fitxatges els deixeixen ells. Una altra cosa és la part econòmica.
1: I per què el de Luis Suárez, sí?
0: Perquè necessitàvem un golejador, i era fàcil, perquè era el botador aquell any a Europa, i perquè Luis Suárez era un jugador que feia molts anys que ell trucava al club sempre. M'agradaria venir un dia al Barça. I aquell any, doncs, vam coincidir, ho vam parlar amb el Zubi i amb el Luis Enrique, que tothom va quedar d'acord, doncs, que fitxàvem el... I que va costar diners, perquè ningú se'n recorda, van ser 90 milions de l'època, que era una xifra molt respectable. Això va ser l'estiu del 14, sortint, evidentment, del Mundial de Brasil. Crec que aquell Mundial on va tenir un comportament una mica especial.
3: Va mossegar Chiellini.
1: Sí. Estem amb Josep Maria Bartomeu,
0: especial, sí.
1: Analitzant la seva gestió al capdavant del Barça, també opinant sobre la situació actual del club. En una entrevista que ja fa temps que ens havia promès que faria, concretament des que vam destapar el Barça Gate. Per què vau fer un comunicat desmentint la nostra informació si sabíeu que teníem proves?
0: No, el comunicat no desmentia. El comunicat... Jo vaig fer unes declaracions arrel... Això va ser, crec que... Pot ser l'abril de 2020?
1: Febrer,
0: no? Febrer. Ah, febrer, perdó, febrer de 2020.
1: Just abans de la pandèmia.
0: Vaig fer unes declaracions en les quals vaig dir el Barça té una empresa contractada per fer el monitoratge de les xarxes socials, i vaig dir, i no m'arrepenteixo, ho tornaria a fer. Crec que va ser així, les declaracions que vaig fer. No me'n recordo com va anar amb l'entrega d'un premi...
3: Vázquez Montalbán, sí.
0: Ah, Vázquez Montalbán. I vaig dir, no, sí, ho tornaria a fer, evidentment. I ho tornaria a fer, i de fet, el Barça segur que avui dia també ho fa. Alguna manera o altra, les grans institucions, les grans empreses, doncs han de tenir un servei que faci el seguiment de les
1: xarxes socials. Nosaltres vam explicar una notícia, que el club va fer un comunicat desmentint-la, aquell era el sentit del comunicat, i ens vam veure obligats a explicar i ensenyar les proves al Larguero el mateix dia. Vull dir, vam explicar una notícia i la vau voler desmentir, i la notícia era certa.
0: Sí, jo no vaig dir mai que no fos certa, vaig dir, sí que el Barça ha fet una contractació d'un servei de monitoratge i que funciona, i vaig dir, i ho tornaria a fer, perquè el Barça ho ha de tenir com a gran club que és, com a gran institució, com tenen totes les empreses. També ens hem de col·locar que això va succeir al final del 2017. Aquella època, evidentment, no era tan conegut el món de les xarxes socials, no és com ara, que ara tenim molta més informació, però jo que vaig, en aquell moment, estava molt preocupat per el que passava i el que es parlava a les xarxes sobre el Barça, vaig preguntar una mica, i grans bancs, grans governs, tothom ho tenia, no? I alguns clubs també ho tenien ja. El Barça encara no. I
1: quins clubs?
0: Doncs els clubs anglesos ho tenien, per exemple. Algun club també italià tenia doncs uns serveis contractats per fer el seguiment de què es deia la xarxa.
1: Però una cosa és el seguiment i l'altra és intervenir.
0: També intervenir. Com ens intervé? A veure, crec que hem d'explicar als oients que el Barça tradicionalment sempre ha tingut un servei de monitoratge dels mitjans de comunicació tradicionals. És a dir,
1: aquest
0: ràdio,
1: l'altre escriu
0: allò... televisió i premsa. Sempre ho ha tingut. Tenia un equip intern i també un altre equip que s'ha escoltat amb extern, gent doncs, que et va dient què està dient cada mitjà de comunicació, no només a Barcelona i a Catalunya, sinó al món. També què diuen als Estats Units, què diuen a Japó, sobretot què diuen en els països on tu tens uns certs interessos comercials. No? Això ho teníem. No ho teníem a l'àrea digital. I en l'àrea digital teníem les xarxes socials, però no ho teníem. I per això, al final del 2017, arrel de tota l'afer Neymar, que havíem parlat abans, i arrel del procés, que amb tot el soroll que això comporta, es parlava molt del Barça, es parlava molt de la seva reputació, i jo vaig decidir-ho jo, dic, escolteu, ho tenim al club? No, doncs contractem-ho externament.
1: I és veritat que en una reunió, ens ho va explicar Emili Rousseau, antic directiu del Barça de l'època a la SER, vas dir que triaves Nystrom perquè tu havia demanat la vicepresidenta del govern, Soraya Sáez de Santa Maria?
0: Sí, això ho havia sentit. No, no és cert. Amb aquesta senyora no he parlat mai, amb aquesta senyora ni la conec de res. No, això no és cert. Això
1: no va ser una contractació política, Nystrom?
0: No, al contrari. Jo buscava contractar una empresa que no estigués al món polític.
4: Fem una pausa i seguim amb l'últim tram del Què t'hi jugues.
5: Que bé, per la publicitat, per la publicitat.
6: Què t'hi jugues?

0: estius. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
1: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
0: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la cadena Ser i Ser Catalunya. I tu em fas anar. Aquest estiu, cadena Ser i Ser Catalunya.
2: Només penso en tu.
0: Referents amb tu.
3: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
4: Recte final del Què t'hi jugues, ens queda escoltar la darrera part de l'entrevista de Josep Maria Bartomeu, aquí assegut a la taula del Què t'hi jugues, al costat del Sique Rodríguez, de l'Adrià Soldevila i del Jordi Martí.
5: Petitir-me.
6: I ara ens divertirem escoltant missatges dels oients que ens han arribat per Josep Maria Bartomeu, que està amb nosaltres al Què t'hi jugues, però no el respondràs tu, el respondrà el nostre Bartomeu.
5: Sí, m'ho va dir, eh? Dic, sí, fer una resposta als oients, donar una resposta a tots aquells que tingui una cosa de dir-nos.
6: Com? Què diu?
5: Fer una tesi i llavors jo... Bé, podem escoltar la primera nota veu, noteu? Vinga.
7: Hola, bon dia, com esteu? Sí. Jo li volia fer una pregunta al senyor Bartomeu, el meu nom és Sílvia Pedrosa, i m'agradaria saber com van anar els fitxatges del Coutinho i el Dembélé, que ja estava darrere i tot plegat. Sí. Merci.
5: Bon dia, senyora Sidosa. Filipinho i Luis Melé, senyora Sidosa, van ser dos grans xatxes del futbol salona, en el seu moment, no ho hem dit tant, ho hem dit abans. Teníem bon olfacte,
6: sí.
5: Perquè, en el fons, tenim els diners del Neymar Júnior. I clar, Filipinho tothom volia, però va ser últimament.
6: Filipinho és Felipe Coutinho.
5: Filipinho va ser últimament. I Luis Melé, pota d'or. Jo dic això.
6: Pilota d'or.
5: Pota d'or.
8: El temps, sí.
6: Més missatges.
5: Vinga, i per últim.
9: Hola, senyor Bartomeu. Em dic Ramon Tresserres i Bassat.
5: Bon dia, senyor Retreçat.
9: Vostè va fer una gran gestió al capdavant del club, però és el senyor Laporta qui ens ho vol amagar. Oi que és veritat?
5: I totalment, senyor Retreçat. El senyor Porta va portar una pèrdua que no corresponen, aquestes pèrdues, i per això, de fet, portem 5 anys sense fatxes per culpa, senyor Porta. Home. 5 anys sense fatxes per culpa, senyor Porta. I clar, fer així, una gestió lamentable, que fes... No, m'entens?
6: Jo sé que tu saps encaixar, però quan escoltes la teva imitació, què penses?
10: Que parla millor que jo. Encara ho fa prou bé. No, però deixa'm respondre això que deies dels fitxatges que t'han preguntat, que està molt bé. És qui hi ha darrere? Sempre hi ha els tècnics, evidentment.
6: Sí, ho hem comentat
10: abans. I aquí Robert Fernández i Pep Segura i Raül Sallí, molta gent, doncs estava darrere, bueno, i els entrenadors, com Valverde, que evidentment...
5: Xuri Verde.
10: Exacte.
8: Escolta, quan has parlat de fitxatges els que estaves tu al damunt, has parlat de Luis Suárez.
10: Sí.
8: N'hi ha alguns altres, no?, que hi vas estar molt damunt. De Jong, per exemple?
10: No, De Jong el volien fitxar.
8: Griezmann? De Jong, però... Griezmann no són dos casos també?
10: No, però De Jong, per exemple, era un fitxatge que volien el club. El que passa que va haver un moment que es va escapar una mica i se n'ha acabat el PSG i em van demanar, pots anar tu a parlar amb ell? Però ja havíem parlat amb ell feia molt temps, eh? I vaig anar a parlar amb el De Jong, li vaig explicar el per què era millor el Barça que el PSG, i, bueno, em va fer cas, però...
6: I és veritat que en aquella negociació, Erika Vidal i el representant de De Jong, a qui vau puentejar per intentar fitxar-lo pel Barça, que els peguen?
10: No, pagar no, però arrel de
6: que... Bueno, hi va haver crits i amenaces.
10: Bueno, més que amenaces, hi havia un principi d'acord que la gent del Frenkie, doncs, segons Dembélé no estava respectant, segons la gent del Dembélé...
6: La
10: Vidal no el respectava, deia... Va ser una mica un obloc entre ells, que sol passar al món del futbol, però que va quedar arreglat. I va venir el Frenkie de Jong.
6: Del Barça-Gate ja hem quedat que tornaràs quan puguis declarar. Ja ho has demanat formalment, tornar a declarar per veure l'últim informe dels Mossos d'Esquadra, o no?
10: Sí, em sembla que sí. L'informe ja el tinc, eh?
2: Sí, i nosaltres l'hem llegit, eh?
10: Cinc... L'he llegit, l'informe.
2: Fa més d'un mes, que l'hem llegit.
10: Bueno, no, jo encara no l'he llegit, però sí que vaig demanar, i a més ho vaig dir-li al jutge, també el mateix dia que vaig declarar el mes de març, dic, acabo de rebre això fa 3 dies, dongui mora, allò que, com el metge, per anar, doncs, a
6: declarar. Quan hagi declarat, tornes a venir.
10: Torno a venir, i parlem de la segona part de l'informe.
2: Román Gómez Ponti també ha demanat tornar a declarar.
10: Sí, també ha demanat...
2: Sí. Cap de serveis jurídics de Barça.
10: Sí. Jo crec que tothom voldrà tornar a declarar en funció del que surt al segon informe. Crec que té cert sentit. Abans
6: és que, clar,
10: abans
6: el segon informe surt en converses teves amb Jaume Masferrer, on t'envia informes en els quals hi ha atacs a diverses persones i surten que tu te'ls has descarregat, per tant, s'ha d'entendre que els has vist.
10: Però els atacs... A veure, tornem a parlar. Un dels atacs, perquè ho parlem com si fos una cosa... dels informes que fa Nystream, aquesta empresa, sí que és veritat que hem vist ara que hi ha una sèrie d'informes que són o missatges o són atacs. Que ell ha dit, en seu judicial, jo vaig fer-ho això sense el permís del club ni l'autorització del club. Val? Això ho ha dit el senyor Ibáñez, ho va dir en l'últim interrogatori o judici que va haver-hi. Per tant, ara m'ho miraré i també aquí també hi ha una participació estranya dels Mossos d'Esquadra, perquè a vegades molts missatges que m'estem veient, que més analitzem això, estan tres de context, a vegades, molts missatges entre persones del club. Perquè si mires tot el missatge, té un sentit, si mires un tros, doncs té un altre. No? Però això vull llegir-ho, vull enviar-ho i tornarem aquí doncs, abans del 30 de juliol.
2: Un d'aquests missatges...
6: Tornarem abans del 30 de juliol.
2: Vale, perfecte.
10: 31.
6: 31 de juliol.
10: Sí, sí.
2: Un d'aquests missatges...
10: A veure, a no ser que la instrucció l'allarguin. Ah, sí. Espero que no.
6: Nosaltres també.
10: Jo espero que no, perquè...
2: Que fa molts anys, ja.
10: Portem 6 anys.
2: Sí, sí, 6 anys, 6 anys.
10: Em recorda el cas Neymar, no? El cas Neymar va començar el novembre del 2013 i es va acabar tot just fa 15 dies, que finalment el Tribunal Suprem doncs, ens ha exonerat tant a Sandro Rossell com a mi de tot. Que, per ser gràcies perquè ho vau dir-ho vosaltres.
6: No,
10: com a informació, doncs, que... El cas Neymar havia acabat amb el tema del Tribunal Suprem exonerant el Sandro Rossell, Bartomeu i també el Barça. Perdona, cosa, per exemple, que TV3 no ha fet.
2: Com?
10: Des de que va sortir l'exoneració del Tribunal Suprem, TV3, que és el mitjà més important a Catalunya de comunicació, no ha dit, ni amb un TN ni amb cap programa, que hi ha aquesta exoneració del cas Neymar, tant de Sandro Rossell com Jeroni Bartomeu i Barça. M'estranya molt, però bueno. Perquè va haver-hi molt rebombori, tot això, quan va començar el 2013 i 14, no? Que tothom deia que s'havien fet malament els fitxatges, que hi ha hagut errors en les contractacions. Finalment, evidentment, el Suprem diu que es va fitxar bé i que es va fer tot correctament.
6: El problema que sí que hi va haver és que es va considerar aquella prima de fitxatge de 40 milions d'euros com a salari, per tant, s'havien de pagar més impostos dels que s'havien pagat en un principi.
10: Exacte. És un tema fiscal, però no és un tema de mala contractació, com ha quedat demostrat en el Suprem fa 15 dies.
6: Ara és una llàstima, perquè el fitxatge de Neymar en el seu moment hauria pogut suposar un abans i un després. El Barça va guanyar títols.
10: Molts.
6: Però, clar, va ser una guerra en tota regla Barça-Madrid.
10: Va ser una guerra.
6: Una guerra que va canviar fins i tot la manera de fer de Florentino Pérez.
10: Sí. El trident que vam crear aquell moment, amb evidentment Messi, Suárez i Neymar, ostres, la veritat és que era un d'aquests tridents que feia por. I, evidentment, vam començar a ser un equip admirat, un equip estimat, i molts rivals per ells era un equip que teníem que guanyar com fos, no? I si fa falta destruir la relació, i mira, van aconseguir que un dels jugadors al final marxés cada PSG.
6: Cas Negreira, per què vau pagar durant tants anys a un vicepresident dels àrbitres?
10: A veure, nosaltres no vam pagar el vicepresident dels àrbitres. Nosaltres vam pagar a una empresa, que l'administrador era el Javier Enríquez, el fill, i que feia uns informes pel Barça. Jo puc explicar-vos des del 2010-11 fins al 2018, que és quan el dia que doncs aquest servei es deixa de contractar en aquesta empresa. Bé, era una cosa que teníem ja, que venia del club des de feia molts anys, uns informes que feia el Javier Enríquez, que és un molt bon professional, no oblidem. Una cosa és el pare...
6: Però Javier Enríquez ha dit que els informes els fa a partir del 2013.
2: I així consta la causa, els pagaments que se li fan a Javier Enríquez és a partir del 2013.
6: Per tant, el mateix Enríquez implícitament reconeix que abans del 13 no ha fet cap informe.
10: Bueno, jo puc dir-te des del moment que jo m'assabento que hi ha aquests informes, són informes que arriben tant pel primer equip com pel Barça B, són informes de tots els partits, tant arbitrals com vídeos també on analitza les jugades doncs, polèmiques, i es feia. El que sí és veritat que la xifra potser era una xifra molt alta, això sí que sempre he dit, una xifra alta, i per això...
6: Sí, tu reconeixes que era una xifra alta.
10: Era una alta, però bueno, era una que l'equip esportiu i l'àrea tècnica tenia aquests informes des de feia temps.
6: Ah, però Luis Enrique i Valverde han declarat que no sabien res d'aquests informes i no els van veure mai.
10: Sí, però altres han declarat que sí que els tenien, no? I que els tenien, com el delegat del primer equip. Crec que ara també ha de declarar algun entrenador que dirà
6: sí,
10: que
6: Gerard
10: sí.
6: Gerard López. Ex-entrenador del filial.
10: El filial, algun altre. A millor el Luis Enrique o el Valverde no el rebien ells, però el rebien els seus segons.
2: Van dir que no, que rotundament que no.
10: Els seus segons.
2: Que no. Que van dir, ells van dir això, vaja.
10: Bueno, hauríem de preguntar-li els seus segons. O preguntar-li en els delegats dels equips, quan reben els informes, a qui li donen de l'equip tècnic. Perquè els informes hi són, estan aportats en aquesta causa, són molts informes, no recordo la xifra, i molts DVDs i molts vídeos. I això, el 2018, el director general del club, Òscar Grau, i el Pep Saura, director esportiu, em diuen, escolta, per l'any que ve que farem això internament i perdrem i deixarem els serveis de Javier Enríquez. Això va ser el mes de març del 2018, perquè corre la veu de que va ser arrel de la sortida del seu pare del comitè tècnic d'arbitratge. No, va ser abans. Home. I més en informes.
6: No va ser abans, mira.
2: De fet...
10: No, sí que va ser abans, perquè jo tinc els missatges aportats a la causa.
6: Sí, però és que hi ha les factures pagades.
10: No, clar, tu li dius a aquest senyor quan a cada temporada s'acaba. La temporada acaba el 30 de juny. Se li va comunicar...
6: O sigui, les últimes factures de...
10: Deuen ser de juny, juliol...
6: Són de 28 de maig i 5 de juny.
10: Sí.
6: I Rubiales és president des del 17 de maig.
10: Sí, però torno a dir-ho. A la causa...
6: És a dir, a Negreira se li paga fins al 17 de juliol.
10: Javier Enríquez, Diu Javier Enríquez.
2: No, se li paga al pare i se li paga al fill.
6: Sí.
2: Hi ha dos pagaments diferents.
10: Però deixa'm explicar això. El mes de març del 2018 hi ha els missatges, els SMS, el WhatsApp i les reunions on se li comunica a Javier Enríquez que aquest serà la seva última temporada. Val? Llavors, no té res a veure amb la sortida del pare de la federació amb la sortida del fill. I ja. Això és una cosa que, evidentment, ha quedat demostrat i està aportat a la causa, i hi ha els missatges, vull dir, hi ha WhatsApps i SMS que s'han aportat.
2: I al pare també se li diu?
10: No, al pare no se li diu res, se li diu només al fill que és que feia el
6: I per què envia diversos burofax amenaçant?
10: Bueno, arrel de la sortida de la comunicació que se li fa, doncs, que no, els seus serveis no se'ls contractarà més i que són serveis que es fan internament.
6: Però quins, el del pare o el del fill?
10: No, el pare no feia cap servei pel club. No tenia cap relació amb el pare.
2: I per què va cobrar durant 18 anys el pare?
10: Això hauries de preguntar. El pare, torno a dir-ho,
6: No, però és que el pare...
10: És una empresa.
2: Aquí, no. L'empresa sí, és del pare.
6: Sí, que és... O sigui, aquí, és que aquí hi ha pagaments al pare, que són a Nilsat i a Dasnil,
10: sí.
6: I a part pagaments al fill, que són a través del senyor Contreras.
10: El Barça pagava a dues empreses. A una empresa i una altra empresa pels informes. Que el pare estigui darrere o no estigui darrere...
6: Però per què paga dues empreses per uns informes?
10: Bueno, això és el que el club hauria d'explicar també i que, evidentment, el club ha anat explicant tot.
2: Però el club no pot explicar res. O sigui, sí, són les persones que ho poden explicar.
10: Però les persones que ho expliquin estan anant a declarar les persones.
2: Per això t'ho
10: preguntem. Clar, les persones estan anant a declarar. Torno a repetir-ho. I ho he dit abans, els directius no estem en el dia a dia del club. Això és un tema de l'àrea esportiva que demanava uns informes i que es feien de manera... històrica.
6: I per què se li paga Javier Enríquez a través de José Contreras, que és un responsable, un membre de l'àrea esportiva del club?
10: Això crec que Javier ho ha explicat. Diu, a mi em va contractar el senyor...
6: Ja, però el Barça li pagava a Contreras per a què li pagués a Javier Enríquez. Per què?
10: Pues això és un tema que, torno a dir-ho, ho ha d'explicar el club. Crec que el club va anar...
2: Però si no,
10: el
2: president del club...
10: El president no és el club, el president és membre de la junta directiva. En el club hi ha una sèrie de persones que treballen allà i que van decidir-ho fer-ho d'aquesta manera. I aniran a declarar, han d'anar a explicar-ho. Jo no avançaré les seves declaracions.
2: Però llavors qui va decidir que la contractació de Javier Enríquez el 2013 fos a través de José Contreras? Qui ho va decidir, això?
10: Segurament els executius del club van fer-ho així.
6: I... Albert Soler.
10: No, Albert Soler no estava en el club aquell moment. No hi era. A veure, s'ho va arribar més tard.
8: Quin sentit podia tenir que es cobrés a través de Contreras? Quin sentit s'ha tocat aquesta intermediació?
6: I que Contreras es quedés un percentatge alt de la transferència, perquè es quedava un 30 o un 40%.
2: Bastant, sí.
10: No, jo vaig veure els informes i les factures, ara, òbviament, quan vaig veure en seu judicial, i més o menys, crec que se li pagava a l'empresa aquesta, suposadament del senyor Contreras, 12.000 euros, i ell li pagava 6.000 euros en el Javier Enríquez.
6: Es quedava un 50%.
10: Ah, exacte.
6: Una persona vinculada al club.
8: Però el que vull dir...
10: No, vinculada al club, no.
6: Bueno, era membre de l'àrea esportiva.
10: No, no, era membre d'una comissió, que va saber, i era membre de la Federació Catalana de Futbol, també...
6: I persona de confiança de Villar a Catalunya.
10: Ah, exacte.
8: Però és estrany que, no, que Javier Enríquez no n'és a la finestreta que toca. Que és la finestreta on es fan els pagaments ordinaris per tots els proveïdors, i n'és a una altra finestreta, que és la de José Contreras. Quin sentit podia tenir això? I més, si aquesta persona s'enduia una comissió, que podia buscar aquesta arquitectura tan estranya a l'hora de pagar?
10: Doncs no la sé, no ho sé la resposta.
6: Però ja ets el president.
10: Sí, home, sí, el president, però saps, passa moltes coses al club, el president no està a tot arreu. Però sí que és veritat que aquesta forma de treballar es va portar durant molt temps, els informes estan fets, els vídeos estan fets i els DVDs, i aleshores hi ha un, torno a explicar-ho, vaig dir-ho en seu judicial, hi ha una contraprestació econòmica a uns informes, hi ha un treball fet pel Javier Enríquez, que torno a dir-ho, un bon professional, uns informes que feia...
6: Sí, però el que no queda clarit és perquè es pagava el pare, també.
10: Això era el que venia de feia molts anys i no tinc la resposta.
8: El senyor Negreira, quan el van interrogar, els funcionaris del Departament d'Hisenda, els que van fer el primer informe d'Hisenda, que va servir perquè la Fiscalia articulés la seva querella, va dir que el que buscava el Barça era un tracte arbitral neutral. Això et sona, coincideix amb les teves dades,
10: amb el
8: que tu vas conèixer en aquell moment, el que has conegut després?
10: Sí, amb el senyor Negreira no vaig tenir cap tracte, excepte un parell de vegades que vam coincidir un cop a la Federació i un cop a Barcelona. No el havia vist mai, ni vaig parlar mai amb ell res del Barça ni de futbol. Amb qui teníem tractes era amb el Javier Enríquez, que era la persona doncs, que cada setmana doncs, feia els informes als primers equips. Per tant, no puc respondre el que digui el senyor Enríquez perquè no teníem cap mena de relació.
8: El senyor Negreira.
10: Creus, no teníem cap mena de relació.
6: Creus que hi ha altres Negreires a la resta d'Espanya?
10: No ho sé.
6: Però què creus?
10: A veure, l'altre dia ho va dir el Valverde, diu, escolta, l'Atlètic Club de Bilbao, a l'Atlètic Club tenim un servei, ho va dir en seu judicial, un servei d'informes tècnics arbitrals. Jo crec que tots els clubs de futbol, tant de primera com de segona, han de tenir aquest servei.
6: Sí, però ja m'has entès la pregunta i no me l'estàs responent.
10: Ja sigui intern o extern. Per què? Perquè és fonamental per la gestió que fan els entrenadors i els tècnics, doncs, o els delegats dels equips, que són qui tenen relació amb els àrbitres, de conèixer doncs, com han anat els partits i com ha anat. També és cert que el VAR, que va començar el 2018, també ha reduït la polèmica de les jugades. Ara no és com abans, sense el VAR, que hi havia molta polèmica, ara amb el VAR doncs, el problema s'ha reduït moltíssim, per tant s'acota molt els possibles errors.
6: Et va enviar no, un burofax, Enriquet Negreira, sí, dient sí. Que amb el VAR podia haver ajudat el Barça.
10: Sí, em va enviar molts burofax, aquell senyor, arrel de reduir o de rescindir el contracte de serveis amb el seu fill, i sí, alguns burofax surten a la causa i són molt amenaçadors. Jo, aquell moment, jo vaig pensar, què deu haver set? Què ha estat? I vaig preguntar al club, dic, escolteu, hi ha un burofax que va enviar, crec que va ser a finals del 2018, en el qual deia, si no em paguen, destaparé...
6: No, és que el burofax és febrer del 2019.
10: Ah,
6: el burofax diu, no profeso animadversión hacia ninguna persona del club y no tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta el fin del mandato presidencial.
10: Correcte.
6: Això diu Negreira.
10: Sí, doncs arrel d'aquest burofax i d'algun altre més, n'hi havia algun altre més que va enviar ell, jo vaig reunir de seguida a l'àrea esportiva, dic, escolteu, tots reunits, i vaig dir, expliqueu-me què ha passat. Què és tot això que diu aquest senyor que diu que si no li paguem ho destaparà? Què hem d'amagar? Tothom va dir, no hi ha res. Per tant, dic, al moment que no hi ha res, crec que al burofax ni tan sols li vam contestar, o li van, perquè anava acompanyat de la factura, una factura, li vam tornar la factura. I li vam dir, no, president, no, tranquil, no hi ha res, segur, eh? Segur, ni d'ara, ni d'abans, ni de fa molts anys. No hi ha res. I arrel d'això, doncs, no, ni li vam contestar ni res. Res que m'agam van dir.
6: Joan Gaspar ens va dir que podíem discutir sobre l'ètica, però que tot era dintre de la legalitat. I que si parlàvem d'ètica, i ens va explicar el cas Di Stéfano.
10: Ah, bueno, Di Stéfano va patir el Barça, sí, aquest cas, el Di Stéfano. Però, a veure, el Barça ha tingut molts més casos on hem tingut, durant certes èpoques de l'any, o de les temporades, uns arbitratges que no ens han ajudat. Això és cert, perquè sempre els àrbitres, no dic que ho facin expressament, però a vegades tenen Això d'ajudar la més gran, també en el Barça ens han ajudat a vegades inconscientment els àrbitres, vull dir, com a persones humanes s'equivoquen. Però en aquest cas jo vaig juntar a tota la gent del club que podia intervenir, em van dir, president, no hi ha res, i no van fer ni cas aquest burofax.
6: Saps
10: però
6: que diu...
10: va haver un mes d'amenaça. Mm.
6: Saps què diu el tio Faja? Que a Negreira se li va pagar tard i poc.
10: A veure, hi ha una cosa que pels socis del Barça estiguin tranquils i els aficionats en general, quan es va deixar d'aquest servei, de pagar aquest servei l'any 2018, vam seguir guanyant lligues també, i copes i altres títols. Per tant, no té res a veure aquest servei que fèiem amb que si el Barça tenia millors o pitjors arbitratges. Res a
6: creus
10: veure.
6: Creus que Negreira va estafar el Barça?
10: A veure... Els informes que feia el fill són molt bons, estan molt ben fets, són molt útils, des del punt de vista doncs, com anàlisi de tot un partit, perquè feia anàlisis dels partits, i torno a repetir, del primer equip i del segon equip. Ara, el que el seu pare diu que feia, que a mi va haver de tenir cap tracte ni cap relació, ho desconec. Però si aquest senyor es pensava que ens feia alguna cosa, jo no vaig notar mai que ens fes cap ajuda de res.
2: És que... estem molt centrats en el tema del fill i hi ha una cosa que has dit que a veure si poguessis aclarir. Has dit que tu coneixes aquesta contractació des del 2010. El fill ha declarat en seu judicial que ell comença a fer les feines a partir del 2013, que no hi ha informes. De fet, els informes aportats són a partir del 2013. Inclús el seu currículum penjat a la seva pàgina web diu que és col·laborador extern del Barça des del 2013 fins al 2018. I tu te n'assabentes del 2010. En aquell moment, Javier Enríquez no feia cap informe. Ho ha declarat ell. Allà treballava el pare, només. Perquè la contractació del fill s'inicia el 2013. Què feia en aquell moment, el 2010? Que quan t'enteres d'això, què hi ha del 2010?
10: A veure, la instrucció que hi ha actualment crec que comença el 2013. Tot el que... jo recordo que hi havia informes abans. Potser el Javier només ha aportat els informes que li demanen des del 2013, que comença aquesta investigació que fa la Fiscalia, o que fan els, crec que els Mossos d'Esquadra, o la Policia, o la Guàrdia Civil.
2: Guàrdia Civil,
10: perdó, l'ha fet. Fan la investigació del 2013. Potser és que el Javier només posa aquella època de l'any i no abans. Però jo recordo que hi havia informes, segur. Jo l'havia vist, no, jo no els llegia, evidentment, però crec que això són preguntes que hauríeu de fer als delegats dels
2: equips. Havies vist informes del 2010, eh?
10: 2010 potser no, però el 2011, que estava més ficat, potser sí. Segurament, però crec que són preguntes que s'han de fer a la gent que intervenia en aquella època, el delegat del primer equip, el delegat del segon equip, els directors esportius. Recordo converses, quan hi havia el Pep Guardiola o hi havia el Tito, que els informes arribaven. No sé si els miraven, i això és el 2011 i 12. Per tant, jo crec que els informes eren, ja existien abans, i segurament el Javier fa això, és a dir, assenyeix els anys que està imputat.
6: Quina és la cosa que et fa sentir més orgullós de la teva etapa al Barça?
10: Moltes coses, moltíssimes coses. Home, a veure, com a culer, el que volem és guanyar títols. El que volem és que l'equip de futbol tingui èxit. Tots els equips, evidentment, però l'equip de futbol amb els títols, promoure el futbol femení, a l'estadi Johan Cruyff... Hi ha moltes coses que hem fet bé durant aquests anys que n'estic orgullós. Però a mi m'agrada més, sobretot, disfrutar, no? Com veus la gent que és feliç i són feliços quan guanyem.
6: I del que veus que sigui la teva pitjorrada?
10: Bueno, ho vaig dir-ho fa poc, la meva pitjorrada, i em sap greu perquè pertoca una persona, però potser vaig estar... amb la comunitat del Cibuzareto no vaig estar a l'alçada. Segurament hem de parlar i arreglar les coses i que seguís l'Andoni, perquè és una persona molt intel·ligent, és una persona que en sap molt de futbol, que ens aportava moltíssima, diríem, com diria jo, sentit comú en el futbol, i potser en aquell acomiadament. Segurament ho vaig dir en una entrevista que vaig fer a Portugal ara fa uns 2 o 3 anys. Si tirés enrere... doncs com a president aquella va ser una decisió que no hagués pres, no hagués sigut que prendre.
6: I vas dir que no volies passar la història com el president que deixava marxar a Messi. Ara, vist en perspectiva...
10: Estic molt content que Messi seguís amb nosaltres. És molt important. Jo hagués tingut el Messi fins al Mundial de Qatar. Per mi era molt important. De fet, tant amb el Messi com a vegades amb el Luis Suárez, algun cop s'havia parlat de que la segona etapa seria anar a Miami. perquè el Beckham havia vingut un cop a Barcelona, havia parlat amb ells, i ells ho tenien al cap, no?, d'anar a viure a Miami, però sempre després del Mundial de Qatar. De fet, com que el Mundial canvia de dates, us recordeu que el Mundial era el 21 i es fa al final de desembre, durant la pandèmia vaig intentar renovar Leo Messi per allargar el contracte seu fins al final de la temporada 21-22. El Leo, en aquell moment, per circumstàncies diferents, doncs, va preferir no renovar i esperar la nova junta directiva. Per què? Perquè per mi el Leo Messi era fonamental. Sense Leo Messi, doncs, aquest equip, no només des del punt de vista esportiu, també des del punt de vista econòmic comercial, doncs, perdia molt. I, de fet, ha succeït, perquè el Barça no recuperem encara aquell nivell d'ingressos que teníem, doncs, perquè ens falta aquestes figures, aquestes persones, aquests jugadors, doncs, que et donen un nivell més alt, un plus més alt. I segurament amb el Leo Messi a l'equip, tots aquests joves que avui en dia estan pujant, doncs amb el Leo haguessin après molt més ràpid del que estan aprenent ja, que estem encantats de que estan fent. Per què? Perquè és una figura fonamental. És el millor jugador de la història del món del futbol. Ha estat a nosaltres, l'hem gaudit, ens ho hem passat molt amb ell i hem guanyat molts títols. Jo hagués tingut el Leo Messi com a mínim una o dues temporades més, almenys fins després del Mundial, sí. Però va guanyar el Mundial i va guanyar un altre cop un Ballon d'Or i no van poder disfrutar com a culers, no? El va disfrutar, doncs, mira, el PSG.
6: Josep Maria Bartomeu, gràcies per estar al Que t'hi jugues. Estem a l'espera de la propera declaració davant del jutjat per tornar-te a citar al programa.
10: Sí, m'agradarà venir per explicar-vos-ho. Podem no coincidir a vegades amb
6: moltes
10: temes.
6: Moltes vegades, però bueno.
10: Però
6: amb
10: final,
6: altres sí, eh?
10: Amb altres sí, sí. Amb algunes sí, amb algunes sí, altres no. I crec que això és bo també pel Barça, no? Que
6: hi hagi debat.
10: Hi hagi debat, és molt important.
6: Hi hagi intercanvi d'opinions.
10: Això sí.
4: Doncs Josep Maria Bartomeu, va ser una visita tensa, però al final agradable.
5: Home, sí, jo com a accident del futbol sol, molt bé.
4: Va estar bé,
5: Sou bona gent, sou bona gent. Sou tot molt macos.
4: Posar els temes sobre la taula i, sobretot, interessant i un alliberador, escoltada per seva, dir que nosaltres vam fer el que havíem de fer, els periodistes, quan vam publicar aquí el Que t'hi jugues al Barça Gate. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per escoltar-nos i, ja sabeu, tornem demà a les 12 més Que t'hi jugues a Ser Catalunya. Si no ens fan fora.
11: Que t'hi jugues. Y el gusto de salir de casa de madrugada, no sé, a las 4, y notar que hace poquito de fresco, ¿eh? Algo bueno tiene que tener. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.

0: 8:42, 5:42 en Canarias, la hora de amanecer en el Hoy por Hoy. Y por tanto, la hora de amanecer para más de 3 millones de personas. Esto es lo que dice el EGM desde hace, además, 9 oleadas, creo que es. Es que como tú...
1: Sí,
0: que...
1: sí, sí.
0: No, así no, que nada. La hora de amanecer para muchísima gente. Nosotros, en particular, normalmente no llamamos a los 3 millones y pico, porque es verdad que nos quedaría un poco largo. Pero sí que intentamos ir cada mañana a 3 lugares de España, seleccionados con mimo y siempre con rigor, salvo esta mañana, en la que creo que hemos caído... en la corrupción.
2: Bueno.
0: Declaro desde este momento que no tengo nada que ver con esta trama y os advierto de que según quien te toque, está la justicia con ganas de entrar a juzgar cosas. Así que vosotros veréis. Nacho Palomo, buenos días.
2: Buenos días, Sergio Soto. Vamos a explicar a los oyentes. En el mapa de ayer yo cometí el... Y reconozco mi culpa de yo...
0: ¿Amputaste un pueblo?
2: Isabel de Leuce había puesto el pueblo de su familia y yo lo sustituí precisamente por el de mi padre, sin yo saber que esa trampa era la que había hecho de Leuce. Entonces, bueno, pues para el día de hoy hemos elegido 3 pueblos que pertenecen a familias, a los familiares.
0: O sea, nuestros pueblos.
2: Los, bueno,
0: los vuestros, el mío no está.
2: Bueno, queda mucha semana todavía. Bueno, queda ya mañana, Sergio, o sea que mañana podemos incluir también tu pueblo. Bueno, vamos con estos municipios. En Gabaldón, que es el pueblo de los familiares de Isabel de Leuce, en la provincia de Cuenca, amanece a las 6:48, mínimas de 19, máximas de 36. En Gil García, Ávila, pueblo de la familia de Agustín, amanece a las 7 en punto, mínimas de 17, máximas de 31. Y por último, en Palomares del Río, Sevilla, donde son las raíces de Irene, amanece a las 7 y 10, mínimas de 21 y máximas de 34 grados.
0: ¿Han mencionado su pueblo? No, si no lo han hecho, mándenos un audio. No hace falta que lo haga por amor ya a nosotros, hágalo por amor a su pueblo, por reclamar que lo mencionemos aquí, por mencionarlo usted mismo en la antena y cuéntenos cómo amanecen allí. Pueden hacerlo, ya saben, en el teléfono de los oyentes, que es el 638-313466, 638-313466. Venga, que conocemos... ¿No es, ha sido esta noche esto? ¿Lo de los Emmy ha sido esta noche?
2: Ayer por la tarde.
0: Ayer por la tarde, ¿no? Mm. Es verdad, sí, lo he visto antes de venir para aquí. Ya tenemos quiénes son los nominados a los premios Emmy, es decir, los premios de la tele en Estados Unidos.
2: Y que nos viene bien ahora que se acerca el verano y es periodo de vacaciones, pues para ponernos al día con algunas series que tenemos pendiente o si tenemos dudas sobre, oye, ¿qué puedo ver? Pues mira, tenemos las nominaciones de los Emmy de la Academia de la Televisión estadounidense.
3: Eres muy empática, pero estás en urgencias, no es para gente floja.
4: ¡Colgado! ¡Fuera!
2: Esto que escuchamos es el tráiler de la segunda temporada de The Pitt en HBO, que es la serie que más nominaciones tiene en este año. Son 25 nominaciones, ya fue la gran ganadora el año pasado. No sé si has visto la serie, Sergio.
0: Es muy buena, pero he intentado verla y no puedo.
2: Bueno,
0: me entran los males.
2: Es una serie de médicos, precisamente en urgencias, en la ciudad de Pittsburgh, y es verdad que no es para todos los estómagos, tiene un ritmo muy frenético, pero sí que es bastante buena. Bueno, otras series que están nominadas en la categoría de mejor serie de drama, pues La Diplomática de Netflix, El Caballero de los Siete Reinos de HBO o La Edad Dorada, también de HBO. Si preferimos series de comedia, pues destaca la serie de Hacks, que tiene 24 nominaciones. The Bear también está entre las nominadas, o Asesinatos en el Edificio de Disney Plus o La Maldición de Widow Bay en Apple TV. Estas son algunas de las 8 nominaciones. Si miramos por plataformas, HBO Max es la reina, tiene 122 nominaciones al final en estos Emmys, superando a Netflix, que solo tiene 111 nominaciones, y Apple TV que tiene 87. Habrá que esperar hasta mediados de septiembre para conocer las ganadoras, pero bueno, ya tenemos esta lista por si queremos ir haciendo los deberes durante el verano.
0: Veo muchas de estas, y empecé a ver Pits, pero me pasa eso, que cuando termina el capítulo tengo que medicarme yo.
2: Sí.
0: O sea, no aguanto el ritmo. Aitana, ayer lo contábamos, ha comunicado en redes que al final no va a haber ningún cambio de horario con el concierto de Zaragoza, que se va a quedar como ya estaba.
2: Sí, porque estábamos pendientes que iba a ocurrir. Aitana, en sus redes sociales, contó que el concierto este viernes de Zaragoza coincidía en horario con el partido de España de cuartos de final.
1: Pues nada, yo no sé qué hacer, porque claro, me decía gente del equipo, bueno, mi padre me dice, bueno, si no, cada vez que marque España paramos el concierto.
2: Publicaba este vídeo hace un par de días, claro, había revuelo, que iba a pasar, iba a adelantarlo, iba a retrasar ese concierto, lo iba a mantener, bueno, pues al final sí, lo va a mantener tal y como estaba. La artista ha publicado un mensaje en sus redes sociales tranquilizando a sus fans, diciendo que, bueno, que después de valorar todas las opciones cree que lo mejor es dejarlo tal y como estaba, este viernes a las 9:30 en Zaragoza.
0: Han dejado a la pobre Aitana sin ver el partido, que en realidad era lo que intentaba. ¿No? Art de Bogotá ha actuado en el Mad Cool, pero lo ha hecho bajo un seudónimo porque quería presentar una nueva canción.
2: Sí, en uno de los escenarios de las carpas, uno de los escenarios pequeños, se había anunciado la actuación de un grupo que se llamaba Bigger Splash. Era un nombre desconocido para la mayoría, pero bueno, ya había ciertas pistas en redes sociales, ya había seguidores de la banda de Art de Bogotá que sospechaban que iban a ser ellos, porque en sus redes sociales había un vídeo donde precisamente pronunciaban esta palabra, la de Bigger Splash, y esta noche... actuado y ha sorprendido con esta nueva canción que se llama precisamente así, Bigger Splash. La canción, quien quiera disfrutarla, ya está disponible en todas las plataformas. Sergio, pues no va de como de hacer marketing, ¿no? De los grupos de innovar, intentar sorprender a sus seguidores, pues con estos conciertos, ¿no? Sin decir que son ellos.
0: Tiene un punto, ¿no? Esta estrategia de esconder un poco lo que vas a mostrar, generar. Ahora se llama hype. Y venga, otra. Justin Bieber, que va a actuar en el show del descanso de la final del Mundial.
2: No, mira, me ha cambiado la canción Marta, seguramente. Sí.
0: Ojalá.
2: Justin Bieber, que esperemos que no actúe como en el Coachella, que salió con un portátil y se puso a reproducir sus vídeos de YouTube. Bueno, se ha anunciado que va a participar en la final del Mundial, en un show parecido al de la Super Bowl. También actuarán Madonna, el grupo BTS y Shakira.
0: Con Justin Bieber, ya saben, a partir de las 7 les saluda Pedro Blanco. Bueno, sin Justin Bieber, con Justin Bieber ahora nosotros. Ahora son las 7:10 de la mañana, las 6:10 en Canarias.
5: Visca el fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
6: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
7: Bon dia, és dijous, és 9 de juliol i avui tornarà a ser un dia d'alt risc d'incendi, especialment a partir de les hores centrals del dia.
8: Serà un dia encara molt, molt dur, les condicions són exactament les mateixes que avui, humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent.
7: És l'alerta que llançava ahir el cap de bombers David Borrell després d'una nova jornada d'incendis simultanis. Fins a 4 de nou se'n van declarar, que a aquesta hora tots ells ja estan, però, estabilitzats. És la notícia, la principal notícia del dia. Ara hi entrem, però abans... Abans, el temps, nit novament tòrrida, especialment a l'Alt Empordà. Novament avui farà molta calor a les hores centrals. El termòmetre marcarà els 37 graus a la costa i els 42 a l'interior. Pel que fa al trànsit, retencions habituals a les entrades a Barcelona i també a carreteres secundàries afectades pels focs que estan tallades. I respecte al transport públic, a aquesta hora, normalitat. L'incendi que més preocupava, el d'Aiguamúrcia, al Pla de Manlleu, ja està estabilitzat, ha cremat 80 hectàrees, però tenia un potencial de 5.000. Allà hi ha l'Eva Hidalgo. Eva, bon dia.
9: Bon dia. Una quarantena de dotacions dels bombers han estat treballant durant tota la nit en aquest incendi que ha cremat 80 hectàrees, segons el darrer balanç d'Agents Rurals. Les 1.600 persones que estaven confinades de diversos municipis, com ara Pontons, el Pla de Manlleu, una urbanització del Montmell i diverses cases aïllades, ahir a la nit ja van poder sortir de casa després d'unes hores d'incertesa. La clau per estabilitzar aquest foc han estat les vinyes. El flanc esquerre ha impactat amb un eix de confinament. moment treballat amb bombers que va impedir que tingués més potencial i més recorregut, i és que inicialment hi havia més de 1.500 hectàrees de potencial.
7: Però a banda d'aquest incendi n'hi ha d'altres, el repassem i comencem pel de Navarcles. Sergi López, bon dia.
10: Bon dia, Gisela. Està estabilitzat des d'ahir a la nit, ha cremat 30 hectàrees de vegetació i s'ha vist afectada una planta de reciclatge de residus. Després hi ha el de Gavà, que es va estabilitzar en un temps rècord i que s'atribueix a l'ús de material pirotècnic. Hi ha oberta una investigació. L'últim a afegir-s'hi, el de Guimerà, també està estabilitzat i en el que hi van participar 13 dotacions de bombers.
7: El risc d'incendi tornarà a ser avui molt alt. Ho sentíem al començar aquesta franja informativa després d'una altra nit roent a molts punts.
10: L'Observatori Fabra de Barcelona va registrar i a migdia una temperatura de 40 graus i mig. És la més alta en un segle. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, van arribar als 44 graus amb una dècima. És la màxima registrada mai per una estació del Meteocat.
7: Aquesta fatídica setmana d'incendis començava el cap de setmana amb el foc de les Gavarres. Doncs bé, el govern promet als alcaldes de la zona dotació econòmica per millorar camins i construir dipòsits d'aigua. Vicenç Llorca, bon dia.
11: Bon dia, Gisela. Doncs si posarà diners, encara no ha dit quants, però reconeix que l'incendi ha evidenciat mancances. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
12: Sortim amb un compromís de seguir avançant en aquesta gestió forestal, de fer-nos encàrrec econòmicament i, per tant, d'acompanyar la tasca amb els recursos suficients per poder-ho fer, amb aquest acord també entre la Diputació de Girona i el govern de Catalunya.
11: Segons el Consorci, el 50% de la superfície forestal cremada ja estava gestionada.
7: Sobre aquest incendi, el govern ha demanat un segon informe a l'empresa on treballava l'operari investigat, l'operari que utilitzava la radial, amb la qual inicialment es va començar amb aquest foc. Mentrestant, en seu parlamentària, nega el govern haver comès cap negligència amb l'empresa subcontratada, Xavier Balló.
13: Diversos partits li han reclamat al govern més transparència sobre si es va fer alguna gestió per recordar-li les restriccions que tenien. Mònica Sales, de Junts, i Dani Cornellà, de la CUP.
14: No es pot demanar exemplaritat a la ciutadania si el primer que incompleix, que falla, és qui treballa per a l'administració.
15: Si el departament té la responsabilitat política, perquè aquesta empresa l'havíeu contractat al Departament de Territori.
13: El govern defensa, però, que no en tenen cap responsabilitat.
16: El govern ha actuat amb transparència. Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comès cap negligència.
13: Els comuns, a la seva banda, han retret al govern que, davant la constatació del canvi climàtic, segueixi impulsant projectes com l'ampliació de l'aeroport.
7: I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han fet caure una banda juvenil que cometia actes violents en diversos barris de Barcelona. Són 18 joves, alguns menors, que es feien dir els 300.
10: Tenen un historial que inclou robatoris violents, tràfic de drogues i apunyalaments greus. Aquests últims mesos han protagonitzat diverses baralles amb bandes rivals, però també robatoris en què algunes de les víctimes acabaven ferides.
7: I investigadors de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona han desenvolupat una eina d'intel·ligència artificial que permeti identificar els pacients que tenen més risc de patir una trombosi venosa. És una malaltia cardiovascular molt prevalent que registra una alta mortalitat. Cada minut una persona mor a Europa per culpa d'una trombosi. Susana Ruiz.
17: Fins ara l'avaluació del risc s'ha basat fonamentalment en factors com l'edat, l'obesitat, determinats tractaments hormonals o algunes alteracions genètiques concretes. El model desenvolupat per Sant Pau combina informació clínica i genètica per analitzar prop de 13.000 gens en persones amb antecedents trombòtics personals o familiars i detecta els pacients amb més probabilitats de patir-ne una.
18: Per tant, això té molta repercussió a l'hora de, en el futur, muntar un diagnòstic més acurat i, sobretot, una medicina més personalitzada.
17: El doctor José Manuel Soria, director de la Unitat de Genòmica de Malalties Complexes de Sant Pau, és un dels autors de l'estudi.
7: I segons les xifres facilitades per Universitats de Ser Catalunya, els correctors de les proves de la selectivitat han hagut de revisar prop de 22.000 exàmens a petició d'alumnes que no estaven d'acord amb la seva nota. I, curiosament, no ha estat matemàtiques on s'han fet més reclamacions.
11: L'examen de Llengua Catalana i Literatura és el que més sol·licituds de revisió ha rebut. Són més de 2.500 peticions. En segon lloc, el d'anglès n'ha rebut 2.129 i el de matemàtiques científiques ha estat el tercer examen del rànquing amb 2.057 sol·licituds de revisió. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha defensat que aquesta prova s'ajustava al currículum, però ha reconegut que hi ha aspectes a millorar de cara a l'any vinent.
7: Són les 6:57.
19: Àngel, heroi, salvador. Miquel Merino es va convertir en l'home de la nit i aquest divendres en volem més. Ho viurem a la sala Coton de Casino Barcelona. Cristóbal Chacén, el Tío Faja i Gonzalo Álvarez seran els nostres homes de la nit. Viu la prèvia del partit i no et perdis el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. L'entrada és gratuïta. A partir de les 9 del vespre, a Espanya-Bèlgica. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com.
7: Alexia Putellas ja és jugadora del London City.
20: For me, it was easy decision.
7: Presentació en societat ahir des de Nova York en un acte en què, ara ho sentíem, va dir que la decisió va ser fàcil perquè vol competir cada setmana. Ens ho explica la Laia Pujals.
21: Fa unes setmanes ho explicàvem i ara ja és oficial. Alexia Putellas és la nova jugadora del London City Lionesses, l'equip de la Lliga Anglesa propietat de Michel Kang. L'acte de presentació va ser ahir al migdia a Nova York, on Alexia va explicar que la decisió va ser fàcil, ja que ella volia seguir competint al màxim nivell i que la manera de fer-ho era anar a la Lliga Anglesa i fer-ho de la mà de Michel Kang. Una Michel Kang que també és propietària de l'Olympique de Lió, però el cas del London City Lionesses és diferent, perquè aquest equip és un club independent, és a dir, que no hi ha un equip masculí. Alexia va explicar que aquesta és una de les coses que va tenir en compte a l'hora d'escollir el seu destí. A més, que volia jugar a Europa, volia una lliga competitiva i volia tenir condicions òptimes.
7: I els Pixies són un dels grups que actuarà aquest vespre al Cruïlla.
11: Garbage, Mishima o Sidonine són alguns també dels altres grups que l'acompanyaran aquesta nit en una edició que preveu acollir més de 70.000 persones.
7: I així saludem a la Marina Fernández. Què tal, Marina?
22: Hola, bon dia, què tal?
7: Què tenim avui aquí a Catalunya?
22: Here comes the sun. Ara escoltàvem i tant. El tenim aquí al damunt i escalfant de valent. De fet, parlarem amb el director de l'Observatori Fabra. Allà han batut rècord de calor, 40 graus i mig, ho dèieu. Mirarem també d'endreçar tot el debat en relació a les baixes laborals i l'absentisme. Per fer cou, farem amb veus expertes. Ja al fil de les 9 del matí analitzarem aquest repunt de tirotejos que els Mossos vinculen al narcotràfic. Demà just fa un mes del crim del carrer Balmes, que va matar d'un tret al cap a plena llum del dia un narcotraficant, just quan teníem el papa de visita a Barcelona. Clar, és que passen tantes coses que ens n'hem oblidat d'altres que hem anat explicant. Encara no n'han detingut a l'autor d'aquell crim. I conversarem també amb el degà de la Facultat de Medicina i cap d'Epidemiologia, ja ho diré, del Clínic, l'Antoni Trilla, que és a punt de jubilar-se. Tindrem secció de cuina i a les 10 el racó de pensar amb el Santi Jiménez, que ens destriparà els himnes de les seleccions. Interessant, què diuen? Molts són bèl·lics. I per tancar, Ana Torroja.
7: Déu-n'hi-do, no ens ho perdrem. Quin programa ben farcit de temàtica. Que vagi molt bé, Marina. Adéu. A partir d'aquesta hora comença doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, l'Hoy per Hoy a la cadena Ser.
23: Són les 7 de la mañana, les 6 en Canàries.

0: Está a la vuelta de la esquina y los jueves pues echamos un vistazo a los estrenos de la cartelera con Pepa Blanes.
1: Disney trata de sacar rédito con Bayana en una versión en acción real de este éxito de animación ambientado en la Polinesia con la ayuda del actor Dwayne Johnson.
2: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
3: Bueno, creo que me he saltado.
2: No hay tiempo, me tengo que ir.
1: Hay animación española como Winnipeg, el barco de la esperanza, que cuenta la historia de los refugiados españoles que consiguieron exiliarse en Chile gracias al barco que fletó Pablo Neruda.
4: Vine con mi padre. Vamos a ver si un poeta nos lleva al paraíso.
5: Encantado de conocerla, señorita Julia. Yo soy Pablo Neruda.
1: Adriana Ugarte y Tania Santana protagonizan Tal vez. Es una historia que nos acerca a la vida de Pinito del Oro, una de las más grandes artistas del Circo Price, y su relación con su biógrafa.
6: ¿Me ayudarías a escribir una biografía? ¿Y por qué yo? Porque las palabras te duelen tanto como a mí.
1: La argentina Milagros Mumentaler propone en Las Corrientes una película inmersiva a través del personaje de una mujer que duda a pesar de tener éxito.
7: Me dieron un premio. Aún me aplaudieron. Huí de ahí como pude.
1: Y por último, hay cine indie británico como A 500 millas de casa, una película con Bill Nighy en el papel de un abuelo irlandés con una relación especial con sus nietos en medio de toda una tragedia familiar.
0: Así hemos llegado a las 7 y 20 minutos de la mañana, a las 6 y 20 en Canarias.
8: Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
9: Aquest estiu, cuida els ulls com cuides la pell. A Visual Òptica Andorrana t'ajudem a gaudir del sol amb la protecció i la visió que necessites. Compra unes ulleres de sol i, per només 15 euros més, emporta-te'n les graduades. Promoció vàlida fins al 19 de juliol. Visual Òptica Andorrana, a l'Avinguda Carlemany 73 d'Escaldes Engordany.
10: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
11: I tu?
12: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
13: Només penso en tu.
12: Referents amb tu.
14: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
15: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dijous.
16: Durant els propers tres dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
15: És el director d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, i és que els veïns afectats per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona trigaran encara tres dies abans de poder donar el vistiplau perquè puguin tornar a casa. De seguida ens hi posem, però abans, tres imprescindibles. El primer, el temps. Nou dia de temperatures molt altes, especialment al Pla de Lleida i a l'interior de la Ribera d'Ebre, on poden superar els 42 graus. Al trànsit, hi ha 5 carreteres locals tallades com a conseqüència dels diferents incendis que hi ha a Catalunya, tot i que aquests ja estan estabilitzats. També hi ha cues a l'A2, a l'AP2 d'entrada a Barcelona i a les rondes. El transport públic sense incidències. Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns del centenar de pisos amenaçats arran de les obres de la línia 9 del metro. Els bombers pretenen analitzar almenys tres dies els moviments a la zona abans d'autoritzar-ne el retorn. Ferran Dalmau.
17: En les darreres hores no han detectat cap moviment nou perillós, però assegura el cap de guàrdia dels bombers, Gerard Prades, que necessiten mantenir els controls així uns dies.
18: És necessari per tenir una valoració exacta i precisa fins dissabte al matí, de veure si és segur tornar als edificis i fer retornar els veïns.
17: La majoria d'afectats han buscat ells mateixos un lloc on dormir i, de fet, en la primera nit fora de casa, al Centre d'Emergències Socials de Barcelona només va haver de reallotjar una persona.
19: És previsible que vinguin més persones i, si es valora d'alguna manera que aquestes persones necessiten aquesta atenció i aquest allotjament d'emergència, per suposat, nosaltres el prestarem.
17: És Maribel del Moral, la directora del CUESP.
15: En les últimes hores, alguns veïns han informat que ja havien detectat esquerdes prèviament, però el govern diu que ells no tenien cap avís en aquesta zona.
17: La directora de Projectes d'Infraestructures de Mobilitat, Begoña Castiblanque, explica que en totes les obres solen haver-hi avisos en els quals s'activa un protocol.
20: Qualsevol petició que ens arriba
11: en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, qualsevol problemàtica que algun veí creu que pot

0: lo decíamos antes, hoy vuelve el fútbol y con un partidazo, Francia-Marruecos a las 10 de la noche en Boston y con la última de los de Deschamps está nuestro compañero José Palacio. Palas, buenos días.
1: Muy buenas, Sampe. Francia llega con la duda de Aurélien Tchouaméni. Le vimos entrenar en los 15 minutos abiertos a la prensa en ese último entrenamiento previo al partido de esta noche. Dijo Didier Deschamps que dependiendo del entrenamiento vería si podía contar con él, pero parece que de inicio no estaría. El jugador del Real Madrid se perdería de nuevo los cuartos de final, así como pasó con los octavos. No cambiaría mucho el once que alineó de Sams ante Paraguay con este ante Marruecos, si acaso la duda arriba de si va a jugar Barcola o de Siredue, que es el hombre que forzó el penalti para el gol de la victoria de Kylian Mbappé. Un Mbappé que ha pasado una semana dura con esas críticas racistas de una senadora paraguaya y que hablaba así de él Didier Deschamps en la previa.
2: Kylian está bien a nivel mental, ha pasado algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, está concentrado con el partido.
0: Vamos, ¿qué pasa de la senadora paraguaya? ¿Y cómo están en Marruecos? Tala, buenos días.
3: ¿Qué tal, Sampe? Buenos días. Los Leones del Atlas llegan pletóricos y con mucha confianza a este encuentro de cuartos de final ante Francia. Quieren seguir haciendo historia y quieren volver a repetir las semifinales mundialistas que consiguieron en Qatar en el año 2022. Hay 5 jugadores que están apercibidos. Si vieran tarjeta amarilla y pasan, no podrían jugar las semifinales. Son Ounahi, El Canús, Halal, Hakimi y Issa Diop. Y tiene 2 dudas. Una prácticamente descartada. Tiene la duda del central Chadi Riyad con molestias musculares y su máximo goleador, Seibari, se tuvo que retirar en el último partido con un pinchazo y es más que probable baja para el encuentro ante el conjunto de Didier Deschamps.
0: El partido podrán seguirlo en Carrusel Deportivo desde las 10 menos cuarto de la noche. También nos lo analiza Bruno Albain. Adelante, Bruno.
4: Veo ligera favorita a Francia, sobre todo por el potencial ofensivo con los Dembélé, Olís, Doué y Mbappé, además de tener recambios como Barcola o Cherki. Realmente Deschamps tiene un arma letal, aunque Marruecos es de los equipos que mejor nivel de juego nos ha dejado en este Mundial, especialmente en ese primer partido contra Brasil. Jugadores importantes que no van a estar como Saibar y le pueden condicionar, y por ello creo que Francia es ligera favorita, no por demasiado, en este envite contra Marruecos.
0: Gracias, Bruno. Hasta aquí el Mundial.
5: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
6: La Policía Nacional aconseja a los mayores que tengan precaución cuando vayan al cajero. Hay delincuentes que si ven que la persona se maneja con dificultad se acercan y fingen estar dispuestos a ayudar. Dicen que hay un problema de lectura de la tarjeta y la intercambian por otra que no sirve para nada sin que la víctima se dé cuenta. En ese momento le aconsejan volver a intentarlo poniendo el PIN. Memorizan la clave y así ellos ya pueden usar la tarjeta original.
5: Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
7: ¿Qué te pasa?
8: Que no me cierra la maleta.
7: ¿Pero cómo te va a cerrar? Si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la ONCE. Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
8: Bueno, si saco unos bañadores...
7: No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
9: Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
7: Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
10: ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
12: 7:47, 6:47 en Canarias. En el abierto de hoy, a partir de las 8:30, se suma la politóloga Carmen Lumbierres. Va a estar junto a Eduardo Madina y a José María Lasalle. Hola, José María, buenos días.
13: Hola, buenos días, ¿qué tal?
12: Bien hallado de nuevo. Oye, una pregunta que estoy haciendo estos días a los tertulianos por mera curiosidad un poco demoscópica, ¿eh? ¿Ya has desayunado?
13: Sí, ya he desayunado, hace un buen rato, sí.
12: ¿Qué café tomas? ¿Cómo te gusta?
13: Me gusta el café recién hecho, cafetera italiana, bien, de toda la vida.
12: ¿Con leche?
13: Sí, sí, un pelín, pero muy poquito, muy poquito. Me gusta
12: una nubecita de estas.
13: Sí, una nubecita, pero casi casi imperceptible.
12: ¿Y eres de los que se levanta con hambre y come o de los que tiene que esperar un ratito?
13: No, yo me levanto con ganas de meterle el diente al desayuno, sí.
12: Bueno,
13: sí.
12: Donald Trump va a ser uno de los protagonistas del abierto de hoy. No sé, por cerrar un poco el foco, luego lo analizaremos todo, pero de sus relaciones con la OTAN y lo que dijo ayer de los socios, para bien y para mal, de lo que dijo sobre España y de las decisiones que ha tomado estas últimas horas, ataques incluidos sobre Irán, ¿para ti dónde deberíamos poner el foco esta mañana?
13: Hombre, desgraciadamente hay que poner el foco en lo que pasa en el Estrecho de Hormuz y por lo tanto en las relaciones con Irán. lo español forma parte ya de la anécdota, ¿no?, cotidiana de este personaje, que yo creo que está más caracterizado por una verborrea en el sentido casi psicológico del término que por una cierta coherencia discursiva. Por lo tanto, hay que poner el enfoque en Irán, que no acaba de resolverse el problema tal y como lo planteó él con la guerra.
12: Porque además... cada paso que se da complica más la deriva, ¿no?, de lo que puede ocurrir allí. En la medida en que, bueno, pues Estados Unidos está atacando, Irán está respondiendo, y este es un fenómeno que se realimenta y que luego tiene también su repercusión en los mercados, aunque no pinta bien.
13: Efectivamente, de pronto tenemos el petróleo a 60 euros, dólares, perdón, y pasa a estar a 80 o a 90, y un día sí y otro también con declaraciones que son un pim pam pum constante, ¿no? Y que están afectando a la tranquilidad de los mercados, pero sobre todo del mundo, claro. Porque no podemos estar con ese tema abierto en canal por su culpa, ¿no?
12: Esta es la clave. Gracias, nos vemos en un rato.
13: Hasta ahora.
12: Hasta ahora.
13: Chao.
12: 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias.
14: Ràdio Ser, Principat d'Andorra. Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
15: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
14: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
16: Bon dia, és dijous, és 9 de juliol.
17: A més, aquestes agressions les feien acompanyades d'armes blanques, moltes vegades de grans dimensions, tipus machets, i en alguna ocasió inclús alguna katana. I el que fèiem és agredir a grups rivals o altres grups, o per afiançar, com s'ha dit aquí, la seva força amb el territori on solien actuar.
16: És l'intendent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Juan Guzmán, parlant del desmantellament de la banda dels 300, un grup vinculat juvenil relacionat amb múltiples agressions amb arma blanca i vinculat al tràfic de drogues. Una notícia que arriba en un moment complex en matèria de seguretat. Ahir, nou tiroteig a Barcelona, en aquest cas sense ferits, i això mentre encara es busca l'autor del crim del carrer Balmes de fa un mes. És la notícia amb la qual encapçalem la informació d'avui, però abans, tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
18: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
16: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
19: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous. Tenim paciència per un accident a la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès, que en direcció a Barcelona doncs encara talla un carril de circulació des d'aquesta mitjanit i que a hores d'ara doncs provoca encara un quilòmetre de circulació intensa. Més enllà d'aquesta incidència, parlem de retencions habituals, però les que circulen amb més intensitat es troben en tot el Sant Besòs, sobretot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecten a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. També tenim cues des del Llobregat per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. Al Vallès, cues a la AP7 en sentit sud entre Montmeló i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
18: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
16: El segon imprescindible, el transport públic, de moment sense incidències, i el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
20: Bon dia. Sol i molta calor una jornada més. Ara mateix a la ciutat de Barcelona entre els 25 i 29 graus, depenent del barri. 23 graus a Tarragona, 21 a Lleida, 20 a Girona. Farà sol la major part d'hores, fent que les màximes de nou se situïn entre els 30 i 35 graus a la costa i prelitoral, superant els 35 i apropant-nos als 40 des de les valls del Pirineu fins al prelitoral, superant els 40 a ponent, sobretot cap al Pla de Lleida. A la tarda, algunes tempestes al Pirineu de Lleida, locals. També durant la tarda i fins que arribi la nit, tornarà a bufar fort el vent de marinada.
14: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
16: Els Mossos i la Guàrdia Urbana han fet caure una banda juvenil que cometia actes violents en diversos barris de Barcelona. Són 18 joves, alguns menors, que es feien dir els 300, amb un historial que inclou robatoris violents, tràfic de drogues i apunyalaments greus. Vicenç Llorca, bon dia.
1: Bon dia, Gisela. El grup el formaven joves d'entre 15 i 29 anys i es finançaven a través de la marihuana i la cocaïna rosa. Tot i ser una banda juvenil, la policia els ha desvinculat del crim de la Pegaso, en el que va morir un menor d'edat, i de les bandes llatines.
16: En té més detalls el Martí Oliver.
21: Els Mossos calculen que hi ha entre 5 i 10 bandes juvenils a Barcelona, com aquesta. En aquest cas, la banda estava organitzada en 3 esglaons, el cap, els coordinadors i, finalment, els soldats, que són qui feien aquestes accions violentes i que, sobretot, eren menors d'edat. L'intendent de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán, assegura que els captaven a través de les xarxes.
22: A altres col·lectius, altres persones, com també penjaven referències musicals a forma d'intentar donar un ressò identitari del propi grup.
21: Aquests últims mesos havien protagonitzat diverses baralles amb bandes rivals, però també robatoris, en què algunes de les víctimes van acabar ferides.
16: Mentrestant, un mes després del crim al carrer Balmes, els Mossos continuen buscant l'autor dels fets sense que hagi transcendit cap detenció. Tot plegat mentre els incidents amb armes de foc continuen en auge. L'últim va passar fa 24 hores.
1: Va passar ahir de matinada al barri del Putxet a Barcelona i sense ferits, com la majoria d'incidents amb armes de foc. Un pistoler va disparar almenys 3 trets contra un home que va resultar il·lès i que, de moment, no ha volgut denunciar ni està col·laborant amb la policia, segons fonts properes al cas. Els Mossos tenen una investigació oberta. Pel que fa a l'assassinat de Balmes en aquest mes, els Mossos han aconseguit identificar la víctima, originària de Sèrbia, i sospiten que estaria vinculat amb el tràfic de drogues.
16: El govern avisa que avui tornarà a ser un dia d'alt risc d'incendi, especialment a partir de les hores centrals. Ahir, nova jornada de focs simultanis. Fins a 4 de nous se'n van declarar, tot i que aquesta hora tots ells ja estan estabilitzats.
1: El d'Aiguamúrcia, que és el que més preocupava, ha cremat 80 hectàrees. Després hi ha el de Navarcles, que ha incendiat 30 hectàrees de vegetació i s'ha vist afectada una planta de reciclatge de residus. Per últim, hi ha el de Gavà, que es va estabilitzar en un temps rècord i que s'atribueix a l'ús de material pirotècnic. Ara mateix hi ha una investigació oberta.
23: I per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
1: És el missatge que llançava Núria Parlons.
16: I les esquerres tanquen files al Parlament per aprovar per la via ràpida la prohibició de la compra especulativa, tot i que segueixen sense tenir un acord per aprovar la norma. Els partits de la dreta ho recorreran sigui quin sigui el text final i l'aprovació de la llei s'endarrerirà previsiblement fins la tardor. Xavier Balló.
24: PSC i Comuns tenen fins al 20 de juliol per acabar trobant un acord sobre la compra especulativa que impliqui com a mínim Esquerra Republicana. Les discrepàncies es mantenen, com ha demostrat la diputada republicana Mar Bessas.
25: Però també hi serem amb exigència jurídica i amb voluntat que allò que aprovem sigui aplicable i sigui sòlid.
24: Tot i així, la convicció suma forces per tirar-ho endavant, tot i que el recurs que Junts i PP presentaran al Consell de Garanties Estatutàries farà que no hi hagi prou temps per aprovar-ho abans de marxar de vacances. El més probable és que l'aprovació definitiva no arribi fins la tardor.
16: Doncs a aquesta qüestió hi ha hagut reaccions d'una banda del sindicat de llogateres.
26: Si hem d'aprovar una llei que limiti les compres especulatives, ha de ser de veritat, sense forats i amb efectes immediats.
16: I qui també ha dit la seva és l'Associació de Promotors de Catalunya.
27: Tota aquella regulació que s'està aprovant va en contra de que la gent pugui accedir a un habitatge. I arriba un moment que un es pregunta si és per ignorància, si és per inaptitud.
16: És el president de l'entitat, Xavier Vilajoana. Són les 7:57.
28: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
16: Arnau Montserrat, bon dia.
29: Bon dia, Gisela.
16: Comencen els quarts de final del Mundial.
29: L'esprint final de la competició amb la disputa avui a les 10 de la nit del França-Marroc, un partit que blinda França contra possibles aldarulls, com va passar en l'enfrontament entre les dues seleccions al Mundial de Qatar. Aleshores, més de 260 detinguts. Hi haurà toc de queda per menors de 16 anys i un ampli desplegament de seguretat, sobretot a París. A la premsa, derbi amb aires de revenja, al voltatge o molt més que un partit, alguns dels titulars. Demà, torn per Espanya contra Bèlgica. Avui, roda de premsa de Luis de la Fuente.
16: I ja és oficial, Alexia Putellas fitxa pel London City.
29: Ahir va ser presentada amb l'equip de la Premier.
30: Fortunately or not, there's a beginning and there's an ending.
29: Un equip únic, només té futbol femení i propietat de Michel Kang, que també ho és de l'Olímpic de Lió. A l'Espanyol, tercer fitxatge, Gabriel Moscardo, brasiler de 21 anys, que arriba cedit del Paris Saint-Germain.
16: I el Tour de França a pel Tourmalet.
29: Sisena etapa, amb 4.100 metres de desnivell i l'emblemàtic Tourmalet, escenari de la possible primera gran batalla entre Pogacar i Vingegaard.
16: Gràcies, Arnau.
29: Fins ara.
16: I Josep Pons i l'orquestra del Liceu actuen davant de prop 30.000 persones en el primer concert de clàssica a la platja. La Júlia Domènech, qui va ser?
0: L'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons, va inaugurar aquesta nova edició amb un repertori de grans clàssics pensat per acostar la música simfònica a nous públics. Una proposta que va omplir la platja de Sant Sebastià de tovalloles i fiambreres i que els assistents valoraven així.
2: Ja ha estat empezar a sentir la música i ha arribat un moment en què m'he hagut de tombar, deixar-me portar perquè sentia.
3: Una cosa molt interessant, igual se m'ha hecho un poquito corto.
4: Uah, m'ha sorprès que hi havia molta gent jove.
0: La iniciativa continua avui amb el segon i últim concert de la clàssica a la platja, aquesta vegada a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
16: Doncs la clàssica a la platja és una molt bona opció, com també ho és, per exemple, en aquesta nit a les Nits d'Occident al Palau de Pedralbes a veure Rafael. D'aquesta manera arribem a pràcticament les 8. La informació continua a l'Hoy por Hoy.
12: Y a las 8, las 7 en Canarias, vamos a vivir el tercer encierro de San Fermín, Javier Laquidain.
5: Tercer encierro San Fermines 2026 en la SER, con los toros de la ganadería de madrileña de Victoriano del Río por las calles de Pamplona. Ya se ha abierto el portón, son los cabestros de Macua los que van delante guiando esta manada, esta ganadería de Victoriano del Río, aunque ojo, un día más estos Sanfermines por el lado izquierdo, uno de los cuatro toros negros de Victoriano del Río que hace derrotes por ese lado izquierdo, aunque se ha metido ahora hacia el centro y es otro de sus hermanos por el lado derecho.
6: Dos volando la parte alta de Santo Domingo, los toros de Victoriano del Río, como dices, vienen bastante compactos con la manada, aunque uno de los toros negros va tomando posiciones. Y ojo con el toro castaño, porque también va barriendo por la parte izquierda con uno de los toros que se ha quedado en última posición, pero que está enfilando ya la calle Mercaderes, vea.
7: Enfila en la calle Mercaderes, menuda velocidad, cuidado porque hay alguna caída, la manada estirada, pero consiguen hacer la curva por la izquierda, el manso toma posiciones para entrar en esta feta.
5: Ojo a uno de esos toros negros, son dos toros negros por el lado izquierdo de la calle, esta feta que hacen hacia los mozos, vaya velocidad que están llevando los Victoriano del Río con un cabestro por delante, por el centro de la calle, uno de los mozos que es arrollado por esos dos toros negros que van por el lado izquierdo de la calle, otro cabestro, otro negro en la derecha, detrás va el castaño, el colorado y cerrando estos Victoriano del Río, el otro toro negro, ahí está un mozo que se intenta poner delante de los toros por el lado izquierdo, ojo, hay caídas, ha tenido que saltar el toro de Victoriano del Río, uno de los negros, a un grupo de mozos que se habían caído en ese lado izquierdo y van a enfilar ya esa curva de Telefónica para intentar entrar, ojo, que se ha caído el castaño.
8: El tramo de Telefónica, como decís, carrera muy rápida, abierta ahora por los cabestros con el grupo separado en dos. Ojo, porque puede haber algún susto. Van cayendo mozos y atención. ¡Oh! Atención a la parte izquierda de la curva porque hay problemas, ha habido varias mozos
9: ya que están llegando
8: problemas.
9: Y entrando por la puerta del encierro los primeros toros, son dos toros negros que van a enfilar directamente la zona de corrales, por detrás uno de los toros colorados, entran ya los tres últimos toros, están los seis en el albero, no va a haber problemas para que enfilen la puerta de corrales, manada que ha llegado separada con bonitas carreras en este último tramo del encierro, se termina este tercero de Victoriano del Río.
5: Pues aquí concluye este tercer encierro Sanfermines 2026 con un tiempo de 2 minutos y 21 segundos.
12: En la línea del tiempo de los anteriores, este de los tres que hemos vivido hasta ahora ha sido el más peligroso de todos. Ya veremos qué dice el parte, el recuento de incidencias y de heridos. Tercer encierro que ha finalizado ya. Si son de vivir, de volver a ver una y otra vez los momentos más emocionantes, pues tienen el vídeo del encierro en la web de la SER, en cadenaser.com.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: El pasado mes de abril su escrito y dieron el visto bueno para que los agentes pudieran redactar su informe. En su escrito, el novio de Ayuso critica que esta causa está impulsada y utilizada políticamente.
2: Las judiciales, ayer también acudió Aldama a declarar ante el juez que está investigando los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo. Bueno, se van sumando unas cosas y otras y vamos formando este mapa al que volveremos después en el tiempo del abierto, como hablaremos también del debate abierto en torno a las bajas por el líder del PP, con poca fortuna para su propio partido. 7:20 en Canarias.
3: Radio Ser Principat d'Andorra. Hoy por hoy Andorra. Amb Arnal Sanllehí.
4: Molt bon dia, són les 8 i 20 minuts. Avui és dijous, avui és 9 de juliol. Xavier Espot anirà a Brussel·les a desbloquejar personalment l'acord d'associació amb la Unió Europea. El cap de govern assegura que si la setmana vinent els 27 no troben una solució perquè avanci el procés de validació de l'acostament entre Andorra i San Marino amb les institucions europees, ell mateix es desplaçarà fins a la capital belga per valorar la situació i explorar possibles vies que posin fi a aquesta situació d'incertesa i d'injustícia, diu, ja que recorda que el Principat no té res a veure amb el conflicte que enfronta el país búlgar amb San Marino.
5: Òbviament, si dimecres que ve doncs aquestes reserves continuen, doncs haurem de passar a una segona fase, no? I segurament en aquest cas doncs, jo mateix doncs, m'hauré de desplaçar a Brussel·les, valorar la situació i mirar quines solucions alternatives es plantegen doncs, perquè aquest bloqueig indefinit, evidentment, no es pot mantenir.
4: Confia per això que la reunió del Coreper de la setmana vinent les reserves s'aixequin pel fet que almenys una part de les condicions que plantegen des de Sofia ja s'haurien complert. Malgrat això, deixa molt clar que si finalment la situació no evoluciona, el Principat intensificarà les gestions polítiques. Espot va fer aquestes declaracions després d'una nova trobada entre els membres del Pacte d'Estat, des d'on es va referir també al referèndum. En aquest sentit, explica que molt aviat aprovaran el reglament que el regularà, però tornava a insistir i a condicionar-ne la celebració al fet que es pugui fer abans de les eleccions de la primavera.
5: Si això, tot aquest íter, diguem, procedimental i d'aprovació s'esdevé abans de les eleccions generals, doncs crec que convindrà fer el referèndum. Però si això ens porta més enllà de les eleccions generals o a les eleccions generals, doncs jo crec que no tindrà massa sentit doncs, variar aquest calendari.
4: Aprofitava la vinentesa per fer també una última al·lusió a Concòrdia, de qui diu que ara celebra que s'hagi adonat que l'acord no es pot renegociar, a diferència de tot el que s'havia referit al seu líder Cerny Escalé en els últims temps. Són les 8 i 22 minuts. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bon dia.
6: Bon dia. Avui també passarem molta calor, el sol estarà present la major part de la jornada i les temperatures pujaran ràpidament. Partim de valors alts, ara mateix 17 graus a Andorra la Vella, 11 a les Fonts d'Arinsal a 2.700 metres. Però, com dèiem, la temperatura pujarà ràpidament i a les valls del centre i sud del país, Andorra la Vella, per exemple, màximes al voltant dels 35 graus. Durant la tarda creixeran algunes nuvolades que de manera local donaran lloc a alguna tempesta d'augment, no seran fenòmens generals. Allà on descarregui ho pot fer amb força. Els pròxims dies baixarà una mica més la temperatura, però continuarà fent molta calor.
7: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Ho tens tot preparat, els bitllets, l'hotel i les ganes de marxar. Però de vegades passa alguna cosa i no pots viatjar o has de tornar abans del previst. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem perquè aquest imprevist no et compliqui encara més les coses. Perquè prou difícil és canviar els plans com per haver-te de preocupar de tota la resta. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
8: Segur, sempre al teu costat.
9: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de

0: Després d'Anthony Gordon, tot apunta que Karim Adeyemi acabarà sent el segon reforç del Barça en aquest mercat d'estiu. Nil Solà, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
0: Ens explicaves que sembla que ja està tota la maquinària en marxa perquè Adeyemi acabi sent jugador blaugrana.
1: Sí, tant la maquinària està en marxa que fins i tot podem explicar que ja hi ha un acord amb el futbolista. Els termes personals, normalment, quan un jugador vol venir, vol anar a un club, és el més fàcil de fer. En principi, Adeyemi que podria firmar un contracte amb el Barça per les properes 5 temporades. Amb ell està tot acordat, salari també, els termes en quant a temporades. El que no està encara tancat és l'acord amb el Borussia Dortmund, però va per bon camí. Ahir va explicar ja Romero a Gigantes, va ser el primer a treure el nom a la matinada. Una operació que fa temps que, pel que ens expliquen, que s'està fent. A Karim Adeyemi, que té 24 anys, acaba contracte el 2027, és a dir, no ha volgut renovar amb el Dortmund, i si no renovar amb el Dortmund l'han de vendre, perquè si no la temporada que ve acabaria marxant gratis, a partir del gener podria marxar gratis. És una situació similar, perquè s'entengui, a la que té Ferran Torres aquí amb el Barça. Adeyemi li ha traslladat al Dortmund que la seva voluntat és fitxar pel Barça. Hansi Flick, el coneix a la perfecció, l'ha tingut de fet amb Alemanya. És veritat que Adeyemi aquesta temporada no ha estat del tot bé i que ha tingut un cop bastant dur el fet de no ser convocat al Mundial, però pel que ens interessa, el Barça, que ha fet una primera oferta al voltant dels 20 milions d'euros, el Dortmund, que en va pagar 33 el 2022 del Salzburg, vol una mica més, però evidentment la força, la paella pel mànec la pot tenir més el Barça, perquè és conscient el Dortmund que si no el ven ara, i el jugador ja els ha comunicat que no vol renovar, si no el venen ara, haurà de marxar gratis a partir del gener.
0: I Nil, és un altre nom que Deco ha estat cuinant pràcticament en silenci, similar al cas d'Anthony Gordon. Sí que és veritat que havia sortit el nom als mitjans de comunicació, però no ha estat una operació airejada públicament.
1: No ha estat una operació airejada públicament, i a més, és una operació que desquadra bastant a l'entorn, no? Perquè tothom tenia molt i molt clar que hi havia aquest objectiu prioritari, que continua sent el mateix, que és el de Julián Álvarez, però sempre s'havia traslladat, a més des del club, que sense sortides no hi hauria entrades. La informació continua sent més o menys la mateixa, és a dir, que aquesta arribada de Karim Adeyemi el que ha de fer és que hi hagi algú que surti. Rooney Bargi, ja hem explicat al llarg dels últims mesos que té números de poder marxar. De fet, amb aquesta arribada jo crec que les portes se li tanquen al complet. Continua havent-hi la situació de Rafinha, que el més probable és que sigui l'any que ve, no ara, que marxi, però amb aquelles especulacions que van sortir des de Brasil amb problemes econòmics, l'estiu serà llarg, i està clar que aquesta arribada, i més amb el discurs que sempre ha mantingut el club, que sense sortides no hi hauria arribades, fa que s'hagi d'estar molt atent i que és probable que hi hagi més sorpreses en aquest mercat.
0: Perquè ens deies que l'objectiu prioritari segueix sent el davanter. Això no condiciona, Adeyemi no condiciona la possible arribada d'un nou de possible arribada de Julián Álvarez.
1: Sí, de fet, a dia d'avui el club continua confirmant, continua assegurant, només té al cap Julián Álvarez, fins que s'esvaeixin totes les opcions. Aquest serà l'objectiu que tindrà el Barça. Per tant, a dia d'avui, i després de que s'acabi el Mundial, el Barça continuarà negociant amb l'Atlètic de Madrid, o intentarà negociar amb l'Atlètic de Madrid per l'arribada de Julián. Operació completament independent, la de Adeyemi i la de Julián Álvarez, que ara mateix el Barça el vol igual i farà tot el que pugui perquè estigui a les ordres de Hansi Flick.
0: Qui més ha vist jugar en aquesta casa, Karim Adeyemi, ja sabeu que és el nostre expert en futbol internacional, Bruno Alemany. Què tal, Bruno? Bon dia.
2: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Creus que encerta el Barça escollint l'extrem alemany, escollint Karim Adeyemi?
2: Doncs sí, si s'acabés confirmant, em semblaria una incorporació interessant. Crec que és un bon davanter, un jugador rapidíssim, molt bo en la tècnica a l'hora de desmarcar-se, que té bon colpeig amb les dues cames, realment pot jugar a qualsevol de les dues bandes i també com a davanter centre. És veritat que jo no el veig tant com a davanter de referència, però té moltes coses que el futbol de Hansi Flick li va molt bé. Aquesta capacitat per fer esforços, repetir esforços de màxima intensitat, la capacitat per desmarcar-se, la velocitat. Em sembla que hi ha moltes coses de Adeyemi que em quadren absolutament amb la idea de joc de Hansi Flick. Em sembla una mica estrany si el Barça no acaba fitxant cap davanter centre, que les possibles eleccions puguin ser només a partir d'ara Ferran, Adeyemi o Gordon, que són tres jugadors que poden jugar en aquesta posició, però segurament només en el cas de Ferran ara mateix és la seva posició ideal, però crec que és un jugador que pot acabar explotant, que no ho ha fet encara, però té només 24 anys i molt de potencial. Crec que és un futbolista molt, molt a tenir en compte perquè sempre ha tingut un gran potencial.
0: Un jugador jove, com en recorda ara el Bruno, amb aquests 24 anys, li falta un any de contracte amb el Borussia Dortmund i, com ens apuntava el Nil, doncs el Barça, que ja hauria acordat poder-lo fitxar per 5 temporades, tot acordat amb el jugador, ara en marxa la negociació entre els clubs, entre el Barça i el Borussia. Moltes gràcies, Bruno.
2: Molt bé, que vagi bé, una abraçada a tots.
0: Per poder atacar fitxatges com el de Karim Adeyemi, el que us podem explicar a SER Catalunya és que el Barça demanarà un nou crèdit de 210 milions d'euros per poder afrontar el mercat de fitxatges amb garanties. Adrià Soldevila, què tal? Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Quins són els detalls exactes d'aquest nou crèdit que demanarà el Barça?
3: Sí, ho has dit bé. Ha demanat un nou crèdit de 210 milions d'euros, que 105 d'aquests milions arribaran ara al mes de juliol i 105 ho faran al mes de novembre. Això no és un crèdit, diguem-ne, normal, sinó que és un avançament de diners pel que ha de cobrar el Barça de drets televisius d'aquests propers anys. És una mena d'hipoteca d'una sèrie de drets televisius. Uh-huh. El Barça els cobrarà abans i ho farà doncs, per fer front a fitxatges, segons ens han explicat fons del club, pel mercat. Ens diuen que s'ha de fitxar ara perquè pràcticament doncs has de fer-ho ara per dues temporades perquè l'any vinent amb el retorn a Montjuïc es tornaran a reduir els ingressos i tornaran a estar accedits a Fair Play, per tant s'ha de fer ara, diguem-ne, com dos mercats en aquest mateix estiu. Això, recordar que va a banda del nou finançament del Camp Nou, és a dir, ja vam explicar que el Barça demanaria més diners per afrontar la reforma del Camp Nou perquè s'han esgotat i s'han de demanar més diners, doncs això va a banda, són 210 milions d'euros que van a banda. I ho has de demanar perquè tens tensions de tresoreria. El que ens expliquen és que com que portes també un retard important amb el Camp Nou i amb aquest retard no t'està generant al Camp Nou els ingressos previstos, llavors doncs, estàs ja pagant també interessos i tornant al préstec, això genera tensions de tresoreria i s'ha de demanar aquest préstec de 210 milions d'euros per fer front a les operacions d'aquests propers mesos, sobretot pels fitxatges.
0: De les operacions dels propers mesos, perquè no inclouen a Gordo, no, Isolde, aquests 210 milions?
3: No. És una cosa que ja està passada, diguem-ne. És de l'exercici econòmic anterior. No entraria Gordon aquí, perquè Gordon va entrar a l'exercici econòmic 25-26 i, per tant, doncs no entraria aquí.
0: I, Nil, aquests 210 milions, a banda de poder atacar aquest fitxatge, com el de Karim Adeyemi, que hem explicat ara en aquests minuts, per qui més serien? Amb qui treballa el Barça?
1: Es fa complicat de dir, perquè a vegades amb els fitxatges es pot aplaçar, es poden pagar terminis, però, clar, en principi hem de tenir en compte que en aquests 210 milions d'euros hi hauria d'entrar Karim Adeyemi, també João Cancelo, que és un altre dels futbolistes que el Barça té pràcticament tancats, evidentment la cirereta del pastís, que és qui vol el Barça, Julián Álvarez, i més enllà d'això també m'ho ha explicat el que dius, Jules, el Barça continua atent a moltes situacions, com ha pogut donar-se ara de Karim Adeyemi, la d'un defensa central esquerrà. Hansi Flick va dir que no és la seva prioritat, però el Barça i Deco continuen restaixant, i més si tenim en compte que, com explica en Solde, a la temporada que ve serà més complicat fitxar, per tant l'esquema més o menys podria anar amb Julián, Adeyemi, també evidentment João Cancelo, i a l'espera que pugui aparèixer alguna situació més de mercat que el Barça li pugui interessar i pugui afrontar amb aquests diners.
0: Aquests 210 milions d'euros que demanaria el Barça per poder fitxar durant aquest mercat d'estiu, Solde, el dia en què el Barça ha fet públic un informe de l'agència internacional Morningstar DBRS, en el qual es certifica l'increment de l'endeutament del club, sobretot causat per aquest retard que parlàvem ara de les obres al Camp Nou, però és cert que aquest informe manté una bona perspectiva de futur econòmica pel Barça.
3: Sí. Diguem-ne que és, entre cometes, veure la llum al final del túnel. Encara ets dins del túnel, però vas veient la llum cap al final. Morningstar el que diu és que aquesta qualificació passa de positiva a estable, bàsicament perquè la reducció del deute que s'havia de fer s'ha anat endarrerint, sobretot a causa també dels retards en l'obra del Camp Nou. Avança Morningstar que hi haurà un augment del finançament en uns 300 milions, és allò que dèiem del nou finançament que ha de demanar el Barça, de l'augment del finançament, que Morningstar la calcula en 300 milions, nosaltres hem consultat i ens diuen que no està decidit que siguin 300 milions, poden ser més, també poden ser menys, tot i que és pràcticament descartable, que siguin menys, però que poden ser 300 o poden ser una altra xifra. I això doncs, diu Morningstar que tot aquest crèdit que no s'ha tornat afableix el flux de caixa per retornar aquest deute. Això sí, el que dèiem, considera que aquesta situació ara mateix és temporal, es preveu una millora a partir del 2028, quan l'estadi estigui en ple funcionament, calculen que hi hauran aproximadament uns 1.200 milions d'ingressos al Barça, i evidentment et recorda Morningstar en aquest informe que el Barça és una marca reconeguda a escala mundial, que té un posicionament molt fort a nivell comercial, una alta generació d'ingressos, i que evidentment aquestes fortaleses fan que el Barça pugui recuperar aquest deute a mig termini.
0: Doncs ja ho escolteu, ens ho expliquen l'Adrià Soldevila i el Nil Solà. Bona perspectiva econòmica a mig termini pel Barça, que aquest estiu demana un nou crèdit de 210 milions d'euros per poder afrontar aquest mercat de fitxatges d'estiu. Entre ells, el nom de Karim Adeyemi, que seria l'objectiu del Barça de les properes setmanes. Moltes gràcies, Soldevila. Gràcies, Nil.
3: Gràcies a vosaltres.

0: mundial entre França i Marroc. Demà serà el torn d'Espanya, que s'enfronta a Bèlgica amb l'objectiu de classificar-se per a la que serien les segones semifinals a la història d'Espanya. 12 i 18 a Catalunya, 3 i 18 a Los Angeles, a Califòrnia. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Avui serà, Santi, un dia de prèvia, amb roda de premsa del seleccionador, també d'alguns jugadors, però a les darreres hores també ha parlat un dels homes més en forma de l'equip de la Fuente.
1: Primer Dani Olmo, en roda de premsa, un dels millors jugadors de la selecció espanyola en aquest Mundial, que va parlar sobre la seva connexió especial amb Lamine Yamal.
2: La connexió que tengo con él es... Bueno, yo creo que se ve... dentro del campo, como nos entendemos, con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho. Si sigue a este nivel, que va a seguir y que va a mejorar, o sea que lo celebramos y seguro que el próximo partido pues, nos va a dar muchísimo más también.
1: Dani Olmo, que està convençut que l'equip només pensarà en Bèlgica, que no està pensant ja en les semifinals abans de superar els quarts de final, tot i que el rival segurament és més assequible que Portugal als vuitens de final, i que va treure la seva vena reivindicativa. Diu Dani Olmo que tota la seva carrera ha hagut de demostrar més que la resta.
2: Sí, yo creo que ha sido un poco siempre mi vida o mi carrera deportiva. Siempre he tenido que ir demostrando constantemente lo que soy, pero no es ningún problema. O sea, yo también pongo esa exigencia conmigo mismo y si alguien o hay alguna duda en algún momento, pues... demostrarlo una vez más y como he hecho siempre y ahora pues contento también de estar ayudando al equipo dentro del campo también.
1: Un Dani Olmo, el déu d'Espanya, que si no hi ha un canvi d'última hora a l'11 serà titular al partit contra Bèlgica.
0: Apunta titular Dani Olmo, que reivindica, i Santi, també hem pogut escoltar a les darreres hores a Lamine Yamal.
1: Sí, en una entrevista a Mundo Deportivo amb el Ferran Martínez, Lamine Yamal ha explicat que si no hem vist la millor versió de Lamine Yamal és perquè encara necessita agafar ritme.
3: Bueno, aparte de eso es seguir jugando. Llevaba casi dos meses parado y no es lo mismo que cuando llevaba siete partidos y seguido jugando. Entonces, seguir tocando balón, seguir jugando, seguir sumando minutos y obviamente va a llegar ese partido.
1: Ho diu clar Lamine Yamal, que també ha deixat clar que li és igual les crítiques i el que es digui d'ell fora del terreny de joc, i que l'equip està amb moltíssimes ganes d'afrontar doncs, un dels partits més importants de la història d'Espanya, perquè fixa't que si es superen els quarts de final serà la segona semifinal a la qual arriba a Espanya la història dels seus mundials. Es diu aviat, però està a les portes d'Espanya de tornar a fer història.
0: A les portes de tornar a fer història, veurem si amb el gran partit de Lamine Yamal en aquest Mundial, que reconeix el propi jugador que encara no ha arribat. Santi, ja saps que aquí al Que t'hi juga som molt fans de les teves batalletes. Explica'm algunes de les teves.
1: Doncs sí, mira, avui, com som a Los Angeles, com no pot ser d'una altra manera, us porto cap a Hollywood. And the Oscar goes to...

0: control sorpresa antidoping i després de fer-lo van anar els futbolistes i part de l'expedició de la selecció espanyola a veure el Passeig de la Fama, les lletres de Hollywood de la muntanya, vaja, el que es fa quan s'està a una ciutat com Los Angeles, que és una de les ciutats més glamuroses del planeta. I va cridar molt l'atenció que entre totes les estrelles que hi ha a la vorera del Passeig de la Fama, del Walk of Fame de Hollywood, hi ha una que està malmesa, que fins i tot està abonyegada, que s'han trencat el marbre, que està guixada, que té insults, que té escrits contra la persona d'aquesta estrella. Sabeu qui és? No podia ser un altre. Donald Trump.
1: Penso que tampoc és massa sorpresa. I el que no ens ha explicat el Santi és que ell també ha anat a fer-se la foto amb les lletres de Hollywood. L'hem vist amb tot l'equip de la cadena SER, amb l'Anton Meana, amb el Javier Raez, fent una mica de turisme. Clar que sí, que porten un mes al Mundial i també va haver una mica de pausa. Gràcies, Santi. Tornem demà.

0: Això des de Califòrnia, perquè aquí a Barcelona, aquest migdia, Anna Palet, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia, Elena.
0: El Barça ha presentat la renovació del tècnic del femení, Pere Romeu, fins al 2028.
1: Sí, l'ha signat Pere Romeu aquest matí, fa poc més d'una hora, a les oficines del club aquí al costat del Camp Nou, amb el president Laporta. Pere Romeu renova fins al 2028. Són dues temporades més per un tècnic que ve de guanyar-ho tot aquesta temporada, Champions inclosa, però que ha viscut també la sortida de quatre jugadores importants. De fet, ahir ja es va presentar Alexia Putellas amb el seu nou club, el London City, després en parlarem, però de cara al mercat de fitxatges, un dels temes dels quals ha parlat Pere Romeu, ha dit que tanca la porta a més sortides i, en canvi, l'obre a fitxatges, sobretot en la línia defensiva i a l'atac.
2: Crec i confio cegament en que no hi haurà més sortides de l'equip, i això és el que tots desitgem. I respecte a incorporacions, doncs una mica el que ha marxat, les posicions que marxen, com reincorporar-les, no? Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp crec que ja tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva, d'intentar portar futbolistes que ens segueixin mantenint aquest to competitiu que tant desitgem, i que en això clarament estem, i portar una taca més en recanvi de Salma.
1: Per tant, fitxatges a la línia defensiva i a l'atac, és el que demana Pere Romeu a la direcció esportiva. També ha dit que Caroline Graham Hansen i Marta Torrejón estan renovades, tot i que el procés de signar el contracte s'està allargant. La veritat, estem ja a primera setmana de juliol i encara no s'ha fet oficial les seves renovacions, però en aquest sentit Pere Romeu ha donat calma amb la situació i creu, sobretot, que de cara a la pròxima temporada serà molt important que les jugadores que han quedat a l'equip facin un pas endavant, i que és conscient que li haurà de demanar molta responsabilitat a jugadores molt joves.
0: Doncs veurem què depara en aquestes dues properes temporades en les que Pere Romeu seguirà com a mínim liderant el Barça. De fet, Anna, Caroline Graham Hansen ens explicava aquí a Ser Catalunya, el llapis de memòria amb el Jordi Manau fa uns dies, que ella, amb això de liderar l'equip, que també ens destacava també la Catacoll, no?, a Patri Guijarro, que l'assenyalaven a ella com la capitana, encara que no sigui la primera, la que haurà de liderar aquesta nova generació de futbolistes.
1: Sí, de fet, mira, jo li he preguntat per Patri Guijarro a Pere Romeu, i ell m'ha respost que Patri ja porta temps liderant l'equip, fent-ho d'una manera silenciosa, d'una manera força invisible, però aquest any haurà de donar un pas endavant, sobretot en el que seria més el parlar, el de donar la cara en tot el tema quan, per exemple, pugui haver-hi alguna derrota o moments complicats, però futbolistes com Vicky López, com Clara Serra Jordi, serà qui se'ls demanarà, doncs, que agafin un rol que en condicions diferents segurament no ho haurien de fer, però les baixes són importants i, per tant, liderar amb les noves generacions és el que li toca al Barça femení de Pere Romeu.
0: Una de les baixes és, com deia l'Anna, la d'Alexia Putellas, ja nova

0: Jugadora del London City, després ens ho expliques, Anna, no marxis, aguanta, que ara hem de repassar l'actualitat. Abans suposo que el president Laporta deu haver anat amb Pere Romeu, jo crec, a celebrar-ho.
1: Escolta, si em permets un moment, t'he de parlar de la millor arrosseria de la Barceloneta, que és el Benar 75, que és aquesta terrassa espectacular a l'aire lliure, amb amics o familiars que pots anar-hi i estar de conya, fer un arròs cuinat d'aquests que et fan a la vista, que hi ha 19 varietats de paella diferent. Oh, des dels clàssics com els caldosos de llevàntol fins a més innovadors com el de popa la gallega o el de magret d'ànec. Oh, Benar 75! És més que una arrosseria, és una experiència. Més informació a Benar75.es. Marta!
2: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Martí Junca, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, Helena.
0: Avui al Mundial, primer partit dels quarts de final, França-Marroc.
3: Revalidació de la semifinal del Mundial del 2022 i un partit que va amb cua pels incidents que podria provocar, sobretot a París. Recordar que aquell 2022 hi va haver 167 detinguts. Andrés Onrubia, company de la Cera a la capital francesa, explica que s'ha establert un dispositiu policial per blindar la ciutat, prohibint el material pirotècnic i els focs artificials. Un partit envoltat també per un altre aspecte extrafutbolístic, els comentaris racistes de la senadora paraguaia Celeste Amarilla Kylian Mbappé, que segons Deschamps està bé.
4: Kylian está bien a nivel mental, es un chico muy fuerte mentalmente y físicamente, pero Kylian está bien como todo el grupo, listo para mañana.
0: Més enllà del Mundial, Martí, també hi ha una altra competició a nivell internacional, a nivell de seleccions en marxa, és l'Europeu Sub-19.
3: Sí, és notícia perquè Espanya s'ha plantat a la final seguint els passos al Mundial de moment de l'absoluta, sense encaixar cap gol. Aquesta nit, 3-0 contra Croàcia amb gol de Xavi Espart.
0: El Girona fa oficial el tercer fitxatge de la temporada.
3: Es tracta del migcampista del Burgos, Ivan Morante, que arriba lliure. El jugador de León destaca aquestes com les seves principals qualitats.
5: Creo que soy un jugador que destaca a nivel ofensivo, sobre todo en el juego con pelota, pero también sobre todo en estos últimos años he incorporado aspectos defensivos que no tenía antes. El año pasado al final estuve en el equipo menos goleado de la categoría y gracias al cuerpo técnico que tuve creo que mejoré mucho en todos esos aspectos.
3: També a segona, el Sabadell oficialitza Yanis Rahmani, davanter procedent del Cartagena, amb quasi 180 partits a la categoria.
0: En bàsquet, Isaac Nogués torna al Joventut.
3: L'escorta que fins ara era València Bàsquet torna a casa a Badalona, on s'havia format fins als 19 anys i firma per dues temporades.
0: I al Tour, el nostre tècnic Willy Arnal ho celebra enormement. Avui hi ha Tourmalet.
3: Una de les etapes més mítiques, quasi 190 quilòmetres i més de 4.000 metres de desnivell. Traen es manté líder amb Pogacar i Vingegaard a 7 minuts i 53 de distància.
0: Gràcies, Martí.
3: Adéu.
2: El quiosc del Marcos.
0: Marcos, ¿qué tal? Muy buen día.
6: Hola, buenos días, Elena. Otra historia. Ese es el título de la portada del diario El Equipo, para ilustrar la información del Francia-Marruecos que abre esta noche los cuartos de final de la Copa del Mundo. Después del combate eléctrico contra Paraguay, la Francia se reencuentra con Marruecos, un equipo ya hecho que conoce muy bien después de haberlo eliminado en las semifinales del Mundial 2022 por 2-0. Se lee en este diario. Un gran duelo entre amigos para buscar una plaza en las semifinales, sostiene Le Parisien. Les Bleus, de verdad, se ponen manos a la obra, escribe Le Figaro. Kylian Mbappé, un líder comprometido dentro y fuera del campo durante el Mundial. Un patrón. Su altruismo contrasta notablemente con las críticas a su supuesto individualismo, escribe Alexandre Lemaire desde Boston para el diario francés Le Monde.
0: Gràcies, Marcos. Aquest França-Marroc arrenca a les 10 del vespre. Ja sabeu que podreu seguir aquest partit, com sempre, al Carrusel Deportiu aquí a la SER. I a SER, ara ens fas de saissor, ja ens estem acostumant, quasi aquesta absència del Xavi, el que trobem molt a faltar, però que ara està de vacances, content, a Calella. I avui què és el que ens destaques, a SER?
7: Doncs avui us destaco les audiències dels Estats Units, perquè els Estats Units van quedar eliminats del Mundial amb una golejada dura contra Bèlgica, 1-4 a Seattle, que va tancar el somni dels anfitrions, però la notícia curiosa és que mentre l'equip de Pochettino s'enfonsava al camp, el futbol feia història a la televisió nord-americana. Més de 30 milions d'espectadors van seguir el partit per la Fox, amb un pic de gairebé 37, en el que ja és el partit de futbol més vist de la història dels Estats Units. Per posar un context, les xifres van superar les dades de les últimes finals de l'NBA entre els New York Knicks i els San Antonio Spurs. Wow. que van tenir una mitjana de 20,6 milions d'espectadors, en el que és un altre senyal de com el que ells diuen el soccer està creixent als Estats Units.
0: I això que tampoc va ser un partit igualat, que va ser una golejada de Bèlgica. Gràcies, Asier.
2: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
8: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
9: Arroba que t'hi jugues.
0: Laia Pujals, què tal? Molt bon dia.
10: Què tal? Bon dia, Helena.
0: Estan animats avui els oients del que t'hi jugues?
10: Segueixen molt preocupats per qui fitxem a davant de tot. En David diu que falta un nou urgentment i que Julián està sobrevalorat i que no ho veu clar. I en Roberto demana que es pronunciïn tots ells, aviam qui veuen com a nou. Ell proposa que si ha de ser espanyol sigui Oyarzábal i que si ha de ser estranger que sigui Muriqui. I creu que Julián no està destacant al Mundial i que no ens hem de gastar 100 milions. I un altre gent li contesta que des de la seva ignorància, Mikel Oyarzábal no sent que sigui el que hem de fitxar per la posició de nou. Per tant, continua la preocupació sobre qui fitxem.
0: Hi ha divisió entre els oients que ens seguiu al YouTube del Què t'hi jugues. 12 i 32, seguim endavant.
2: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Plaquer.
11: Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor. El que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
2: Què t'hi jugues?
0: Així sonava l'adeu d'Alexia Putellas del Barça després de 14 temporades. I Anna Palet, segueixes per aquí.
12: Hola, què tal? Sí, per aquí segueixo.
0: Ahir es va fer estrany veure-la amb una altra samarreta, però ja va ser presentada com a nova jugadora del London City, això sí, amb un acte a Nova York.
12: Sí, ens haurem d'anar acostumant a veure Alexia Putellas vestida de blau cel i no de blaugrana, que era el que havíem vist tota la vida. De fet, és que és la primera vegada que Alexia jugarà fora d'Espanya, que també es farà doncs, molt estrany de veure. I aquesta presentació amb el London City va ser en un acte molt ambiciós a Manhattan, a Nova York, i les protagonistes van ser, evidentment, la jugadora, Alexia, però també la propietària del seu nou club, Michelle Kang, amb qui va compartir una conversa llarga i distesa. Recordem que Michelle Kang també és propietària de l'Olympique de Lió, entre d'altres, que ha signat Alexia per les pròximes 3 temporades i que de moment, en la següent, de moment, segur no jugarà contra el Barça perquè el London City no està classificat per la Champions. Però això, atenció, no preocupa Alexia el fet de no jugar competició europea perquè el que vol és competir cada cap de setmana.
13: In my opinion,
10: en la meva opinió, la Lliga Anglesa està fent un pas endavant. Per mi és la Lliga més competitiva i has de donar el teu 100% partit rere partit. A jugadores que som competitives ens encanta això. Això va ser un dels motius de la meva decisió.
13: In my decision.
12: És una mala notícia que una jugadora, una icona com Alexia, doncs busqui competitivitat fora de la Lliga Espanyola, fora de la Lliga F. I com s'ha cuinat, és el que es pregunta molta gent, aquest fitxatge. Ahir vam veure molta complicitat entre Michelle Kang i Alexia Putellas. Doncs ens hem de situar el 2022 a Miami en un sopar que comparteixen la jugadora i la propietària en aquell moment de l'Olympique de Lió.
13: I want to explain you that women...
10: Vull explicar que ens vam trobar fa 4 anys, abans que ella comencés tots aquests projectes. Ella volia saber què era important per les jugadores i després d'aquesta conversa em va dir «Tinc aquest projecte en ment». Després jo vaig estar pendent de si tot el que ella deia passava. Per mi això va ser un gran punt, perquè no eren només paraules, eren fets.
13: Words, it's facts.
12: Doncs ara ja amb Alexia Putellas presentada com a nova jugadora del London City, ens haurem d'acostumar a veure-la jugant de moment a la Lliga Anglesa i qui sap si en un futur, no com a mínim aquesta pròxima temporada, enfrontant-se contra el Barça.
0: Deies ara, parlaves Anna, d'aquesta empresària nascuda a Corea, formada als Estats Units, Michelle Kang, que ahir, propietària del London City, ahir deia, em feia gràcia perquè deia... Quan li donàvem pas a l'acte aquest de presentació d'Alexia Putellas, deia, deixeu-me gaudir d'aquest moment, no? Com abans de començar a parlar d'aquesta imatge, després de deies ara, 4 anys d'haver parlat amb ella per primera vegada, de poder-la tenir allà asseguda, ja com a nova jugadora d'una de les seves franquícies, que és el London City. D'on surt, Anna, exactament aquest equip?
12: Doncs el London City, que entenc que pel públic general sigui poc conegut, és un equip que es crea el 2019, per tant, pràcticament no té història, que això pel que ens han explicat doncs era també un fet que va sumar positivament a la decisió d'Alexia, perquè tampoc es volia vincular amb una gran marca, amb un gran club, com per exemple podria haver sigut l'Arsenal. Es crea el London City el 2019 i el 2023 és quan l'adquireix Michel Kahn, quan el suma al seu conglomerat de clubs, i en una temporada, només en una temporada, aconsegueix l'ascens a primera divisió anglesa, això sí, amb unes pèrdues properes als 10 milions d'euros, per tant, wow. Ja veiem que el cop de talonari no és un problema per Michel Kahn, que té uns objectius, els té a curt termini, i per tant, doncs, tots els recursos que calgui destinar per aconseguir aquests objectius ho farà, i ara el London City, doncs, en aquesta primera temporada que ha viscut a primera divisió, ha quedat sisè classificat, però estan fent un equip que, sens dubte, apunta a poder ser un dels clubs candidats a guanyar la Lliga Anglesa ja aquesta propera temporada, en concret amb Alexia Putellas com a principal estrella.
0: Sense cap mena de dubte, Anna, Alexia Putellas ha estat la cirereta del pastís per Michel Kahn, que porta molt de temps fixant-se amb el Barça. De fet, són molts els professionals, no només jugadores, que ha fitxat per treballar pels seus clubs.
12: Sí, mira, prop d'una vintena, si fem el recompte, és una barbaritat. Michel Kahn, doncs, ha vist com al Barça hi havia un model d'èxit, ho ha vist a les seves pròpies carns, perquè ja són dues finals que el Barça li ha guanyat al Lió de la Champions, i ha volgut replicar d'alguna manera aquest model guanyador, no només doncs, copiant certs mètodes, sinó directament fitxant els seus professionals. Per exemple, Jonathan Giraldez, quan el va fitxar primer pel Washington Spirit, però ara ja a l'Olympique de Lió, també amb la figura de Marc que el Zubizarreta, que és molt important dins del grup perquè, diguem-ne, que és el director esportiu de tots els clubs. Cada club doncs, té després els seus professionals, però Markel Zubizarreta, qui va ser l'arquitecte d'aquest Barça guanyador durant 8 temporades, ara treballa per Michel Kahn i treballa com a supervisor de tots els clubs. A l'Olympique de Lió hi ha jugadores exblaugranes com Ingrid Engen, al London també, l'última Alexia Putellas, s'hi sumarà Mapi León, però és que ja hi havia Jana Fernández, Lucía Corrales i Maria Pérez, i també doncs, hi ha professionals d'altres àmbits, com pot ser Gonzalo Rodríguez, aquí era delegat del Barça, ara és el general manager del London City, també ha fitxat professionals en l'àmbit de l'scouting, com Daniel Sánchez, en l'àmbit del Big Data, com Raúl Peláez o Arnau Turk, i també gent de l'staff tècnic, sobretot a l'Olympique de Lió, on Jonathan Giraldez es va endur a Toni Gordo, Andrés González o Sergi Uclés, entre d'altres. Per tant, és un projecte el de Michel Kahn que té molt accent blaugrana.
0: Molt i molt, més d'una vintena de professionals, com deia, com en recordava ara l'Anna. I per entendre millor aquesta manera de treballar de l'empresa de Michel Kahn, has parlat amb un entrenador català que hi forma part del grup.
12: Sí, és l'Adrià González, ell va ser entrenador de l'Espanyol fins que Jonathan Giraldez el va trucar per unir-se amb ell a l'aventura de Washington Spirit, i quan Jonathan va marxar al Lyon, doncs des d'aquell moment ja l'Adrià està com a primer entrenador del Washington. Ens explica com és Michel Kahn en les distàncies curtes.
14: Costa trobar temps per estar amb ella, perquè és una persona que la veritat que no sé com s'ho fa. Està tot arreu, amb molts projectes, amb una mentalitat de canvi, de sempre d'anar per davant, no? De ser pionera a l'hora de provocar canvis, en aquest sentit, en el món de l'esport femení. Sento que vol deixar la seva impremta de dir, hòstia, el dia de demà he pogut construir alguna cosa diferent, he pogut canviar. És una persona, jo crec que revolucionària, que sempre doncs, vol el millor per les esportistes. És un referent i també una inspiració.
12: Adrián González, tècnic del Washington Spirit, club del qual forma part de la propietat de Michel Kahn, parlant d'ella com a referent i com una persona revolucionària, i també ens explica com conviu en tres clubs al final tan diferents com són el Lyon a França, el London a Anglaterra i el Washington Spirit als Estats Units en un mateix conglomerat.
14: Per exemple, veiem el London City, que al final és un equip nou, que en construcció és un projecte que necessitarà temps. Lyon, doncs, estem parlant de probablement, si no el millor, un dels millors equips de futbol femení per història, per passat, per present. I aquí, doncs, un club no diria nou, però amb un projecte molt ambiciós. I jo crec que cada club té una mica la seva idiosincràsia, no? Però evidentment que la idea és seguir creixent. Això seria una pregunta per Michel, però jo estic segur que ell ja vol continuar creixent, expandint aquesta idea també a diferents mercats, diferents països i ser un referent.
12: Ens queda clar amb el fitxatge d'Alexia Putellas que Michel Camp vol fer créixer els seus projectes i això ja serà un tema que parlarem al futur, però si tot avança com sembla i acaba el London City classificant-se per la Champions, des de la UEFA deixen clar que no podran competir tant Lyon com London City a la Champions mentre Michel Camp continuï sent la propietària amb plens poders de tots dos clubs. Per tant, tot sembla indicar que arribarem a un moment on la surcoreana haurà de triar entre el club francès o el club anglès quan tots dos estiguin classificats per la Champions.
0: Això serà en un futur. Gràcies, Anna, per aquesta radiografia que ens has fet de Michel Camp i de la seva faceta empresarial, que s'ha fixat molt en el Barça. S'han dut a més d'una vintena de professionals durant tots aquests anys pels seus diferents clubs. La última, segurament el peix més gros, segurament no, el peix més gros, que és Alexia Putellas. Moltes gràcies, Anna.
12: Una abraçada, adéu.
0: I Alexia Sierr podrà celebrar-ho també a Can Lampazas.
7: Doncs sí, perquè si busques el restaurant de cuina gallega de referència a Barcelona, ja saps on has d'anar, no, Elena?
0: Home, i tant, allà.
7: Exacte, allà, a Can Lampazas. Can Rosa gallega cuita amb carbó d'alzina, peixos salvatges, pop en caldeiro, en fi, tota l'essència de Galícia al teu plat. Se m'està fent la gota, la boca aigua només de pensar-hi. I no t'ho perdis, perquè també tenen menú executiu a només 27 euros i mig, de debò. Can Lampazas, cuina gallega de veritat, al cor de Barcelona. Al carrer Buenos Aires, número 2, i a canlampazasbuenosaires.com.
2: Què t'hi jugues?
0: I 47, marxem ara fins a Cornellà perquè l'Espanyol ha fet aquest matí el primer entrenament de la temporada. Andrea de la Torre, què tal? Molt bon dia.
10: Hola, bon dia, Elena.
0: I en pocs minuts presenta el tercer fitxatge de l'estiu. El pivot brasiler Gabriel Moscardo arriba cedit pel PSG. Escoltarem demà, recuperarem les seves declaracions al Que t'hi jugues, perquè ja sabeu que a la una serà el torn d'escoltar les propostes o els projectes guanyadors d'aquesta setena edició dels Premis Idea Ràdio que organitzem aquí a SER Catalunya. Això serà a partir de la una amb la Marina Fernández, però com deia Andrea, l'Espanyol tanca avui una setmana de molta activitat amb la presentació de Moscardo. Monchi va prometre una renovació de totes les línies de l'equip i de moment va per feina el gadità.
10: Doncs sí, aquesta setmana ha estat especialment moguda aquí a Camp de l'Espanyol. Aquest matí l'Espanyol ha completat el primer entrenament de la temporada. Mentrestant, el club continua accelerant el que és la planificació de la plantilla. El primer reforç presentat dimarts va ser Àlex Calatrava, que és un jugador de 26 anys que pot jugar tant d'extrem com de mitja punta, tot i que ell mateix ha deixat caure que se sent molt més còmode jugant per dins. Així parlava Monchi sobre el català.
15: El caso de Alex reúne todo aquello que Manolo quería para esa posición, ¿no? Era un objeto de deseo ya desde antes de que yo llegara. Tiene calidad, último pase, gol, llegada, novata frescura. Castellón en las dos temporadas que ha militado allí ha sido fulgurante y bueno, yo si es capaz de repetir lo que hizo el año pasado en Castellón, pues yo creo que todos nos daríamos con un canto en los dientes.
10: El segon fitxatge és Q Harman, com ha volgut que li diguem, lateral esquerre de 24 anys, format al Feyenoord, que arriba cedit pel Burnley per ocupar el lloc que deixa Carlos Romero, una responsabilitat molt gran, i Monchi el defineix així.
15: Luego del rendimiento que Carlos ha dado aquí en el Real Club Deportivo Español, era una prioridad importante y fundamental tener un repuesto de garantía y sobre todo en tiempo, ¿no? Para que Manolo pudiera... Manolo y su grupo técnico pudiera trabajar con él desde el primer momento. Y sí, fue una de las obsesiones que tuvimos desde el primer momento, desde que empezamos la planificación. Era el primer nombre encima de la mesa cuando por parte de la dirección deportiva.
0: Andrea, no, t'anava a preguntar que és veritat que ara l'Espanyol es troba en una situació de tenir moltes fitxes a la primera plantilla, és a dir, que ara és el torn de les sortides per poder seguir fent més fitxatges per part de Monchi.
10: Correcte, o sigui, avui amb la presentació de Gabriel Moscardó, aquests tres fitxatges deixen l'Espanyol amb 28 fitxes, que és una xifra bastant elevada. Monchi està complint el que va dir, que era reforçar com a mínim incorporar un jugador per línia. Tot i això, la previsió continua sent que fitxi fins a 6-8 jugadors durant el mercat. Monchi avui compareixerà per explicar-nos una mica aquesta planificació, però s'han de deixar sortir jugadors perquè puguin entrar de nous.
0: Una d'aquestes incorporacions que deies, Harman, que no hem pogut escoltar la declaració del neerlandès, Andrea.
10: Exacte, Harman parlava així de lo content que està d'estar aquí a Barcelona i lo bé, o sigui, se sent molt identificat amb com els pericos senten l'Espanyol.
16: I think it just fits well with my...
17: Crec que encaixa bé amb la meva manera de jugar i que la meva experiència a la Premier la puc traslladar aquí per a ser encara millor. I el que em va convèncer també és que crec que és una molt bona ciutat. No sé si coneixeu Barley, però Barcelona és una ciutat una mica més bonica que Barley. Al final, la vida és més que només futbol.
10: Doncs Harman feia aquesta petita broma sobre la ciutat de Barley i deia que a Barcelona li ha agradat molt més. I també, per recollir una mica el com està la plantilla, s'ha oficialitat també la renovació de Fortuño, que sembla que sortirà cedit, i hi ha un nom que li agrada molt al que és la direcció esportiva de l'Espanyol, que és el de Víctor Sigankov, que si tot avança i l'operació s'encarrila, doncs ho veurien amb molt bons ulls des d'aquí.
0: Doncs veurem si finalment Monchi aconsegueix tancar la incorporació de Sigankov, que sabem que és una de les prioritats pel cos tècnic de l'Espanyol. Ens explicava i el Nil Solà que és el jugador que encara no s'ha incorporat a la pretemporada del Girona, té diferents propostes, veurem on acaba Víctor Sigankov. Andrea, no marxis, que ara de seguida tornem amb tu.
2: T'hi jugues.
0: Arnau Santero, què tal? Molt bon dia.
18: Què tal, Helena? Bon dia.
0: En les últimes, amb l'Arnau i l'Andrea, parlarem ara de l'estat del futbol català, perquè és cert que hem tingut l'ascens del Sabadell en les últimes setmanes. També parlàvem de l'informe de la Cambra de Comerç que situava el món del futbol amb uns 1.500 milions que generaven aquí a l'àrea de Barcelona, però Arnau, sembla que no tot és tan bonic com senyalen aquests titulars, no?
18: Exacte. Si analitzem aquests fets amb una miqueta de perspectiva, tots aquests èxits que has parlat, i mirem les últimes dades de la Reial Federació Espanyola de Futbol, ens trobem que a Espanya en total hi ha 1.044.789 llicències de jugadors. D'aquestes, 161.000, perdó, és a dir, un 15% de les llicències són a Catalunya. Però, tot i que això la posa com la segona comunitat autònoma amb més jugadors federats, no està ni entre les quatre que més equips aporta a primera i segona divisió.
0: I com s'aplica això al dia a dia de la competició, Arnau? És coherent? Són coherents aquestes dues xifres?
18: Doncs la resposta curta és que no. Aquest any només hi havia 3 clubs catalans a les categories professionals, el Barça, el Girona i l'Espanyol, cosa que només representa un 7% dels equips. Ara sí que és veritat que amb l'ascens del Sabadell aquesta xifra millora una mica, arriba al 9%, però queda encara molt lluny d'aquest 15% que representen les llicències. Perquè ens fem la idea, per igualar les xifres entre llicències de jugadors i d'equips, Catalunya hauria de tenir entre 6,3 equips de primera i segona divisió, és a dir, com a mínim 6, faltarien encara 2.
0: I si ho posem en comparativa, si ho comparem, per exemple, amb altres comunitats, Arnau?
18: Doncs mira, Andalusia és la comunitat autònoma amb més llicències, però té pràcticament les mateixes que Catalunya, són 170.000, o sigui que equival a un 16%. Els andalusos, però, compten amb 7 equips entre primera i segona divisió, o sigui que sí que igualen les ràtios, les superen per una miqueta, de fet, i és un tema molt habitual en la majoria de comunitats autònomes, com per exemple Madrid o Galícia, i fins i tot en alguns casos hi ha comunitats que tenen més percentatge encara d'equips professionals que de llicència, com el País Basc, per exemple, que té un 6,9 de les llicències i 5 equips professionals, que equivalen a un 12%, és a dir, que era bé el doble d'equips que de jugadors.
0: Doncs ja ho sentiu, fins al 9% dels equips entre primera i segona la temporada vinent, amb Barça, Girona, Espanyol i Sabadell, representaran el 9%, perdó, dels equips de primera i segona són Barça, Girona, Espanyol i Sabadell, però està lluny d'equiparar-se al 15% de les llicències que té Catalunya respecte a la resta d'Espanya. És a dir, que en el mapa l'única comunitat autònoma amb un ratio negatiu de més del 5% és Catalunya. I això, Andrea, segueixes encara perquè amb nosaltres, això no és una estadística aïllada, ja que es reforça molt si ens centrem en l'àmbit arbitral.
10: Doncs sí, la comparació d'àrbitres catalans amb altres comunitats autònomes també és bastant reveladora. Andalusia tindrà 7 àrbitres entre primera i segona, el País Basc en tindrà 6, la Comunitat Valenciana o Múrcia 4 cadascuna, i comunitats amb molta menys població i menys pes futbolístic, com per exemple Extremadura, que no té equips del futbol professional, també té més representació que Catalunya. Per posar aquesta dada en context, actualment a primera divisió hi ha 20 àrbitres principals, però només un és català, Víctor García Verdura. A segona divisió la situació és encara més extrema, hi ha 22 àrbitres i fins fa unes setmanes no hi havia cap català. Aquesta xifra canviarà gràcies a l'ascens del tarragoní Gonzalo Romero Freixas, que la temporada vinent debutarà a la categoria, i amb ell Catalunya passarà a tenir un representant a segona divisió. Tot això es trasllada amb un 4,7% d'àrbitres catalans d'un total de 42 àrbitres entre primera i segona divisió. I si ens fixem en els assistents, les xifres continuen sent molt baixes. A primera hi ha 40 assistents i només un és català, i a segona hi haurà 6 assistents catalans dels 44 totals. Per tant, la suma resulta en 7 catalans de 84, un 8,3%. Per entendre per què passa això, hem parlat amb Xavi Moreno, president del Comitè Tècnic d'Àrbitres Català. Ell assegura que no és una qüestió de manca de nivell, sinó de sort i saber trobar el moment oportú per saber destacar.
19: Llicències de futbolistes hi ha 200.000, aleshores dius, bueno, i per què només hi ha dos equips a primera? Doncs perquè és una competició esportiva i no és una qüestió de nombres de llicències, sinó de, bueno, de talent, de sort, o de competició, de tenir l'oportunitat de demostrar que ho fas bé en el moment oportú, i tant si tens 2.000 àrbits com tenim nosaltres, com si tens, jo què sé, 200 com a La Rioja, el que ho fa millor i el que li surt millor la competició, doncs és el que hi ha en canvi.
10: A més, ens explica que és una qüestió de ratxes, que de la Federació Catalana forma els àrbitres, però que després és la Reial Federació Espanyola de Futbol qui acaba escollint quins promocionen.
19: Teníem 3 àrbits a primera divisió de 20. Això no havia passat mai a la història. Això són ratxes, segona ref tenim molts àrbits, a primera ref tenim molts àrbits, i d'aquí ja depenen del CTA de la ref, i si no acaben de fer el salt, nosaltres els hem format per on han d'estar. Si llavors no els acaba de comprar o descendir, és un tema que ja no depèn de nosaltres.
10: Un dels grans noms de l'arbitratge català, com ja hem dit, és Víctor García Verdura. Amb només 31 anys acumula ja 2 temporades de primera divisió. Aquesta temporada ha dirigit, entre molts altres partits, el derbi entre l'Espanyol i el Barça, on va fer precisament una actuació molt bona. I s'ha confirmat que a partir de la temporada vinent serà àrbitre internacional. De fet, molts pocs catalans han arribat a aquesta distinció al llarg de la història. Per exemple, tenim a Enriquez Negreira o més recentment a Estrada Fernández. Tot i això, Helena, com ja hem escoltat, des de l'arbitratge català insisteixen que és una qüestió de cicles i que continuaran treballant per millorar aquestes dades. De moment, l'ascens de Gonzalo Romero és una bona notícia, però les dades continuen mostrant una realitat clara. Catalunya és una de les grans potències de futbol espanyol en clubs i llicències, però aquesta força no es reflecteix, almenys de moment, en el nombre d'àrbitres que arriben al futbol professional.
20: Gràcies, Andrea. Ja ho sentiu, només un àrbitre català dels 20 de primera i només un dels 22 que hi haurà a segona. Gràcies a Arnau Santero i Andrea de la Torre per aquest informe que ens heu fet, aquesta radiografia de les llicències i l'arbitratge a Catalunya. Ens queden 4 minuts de programa. Jo crec que avui sí que toca.
21: Primer, records el tio Faja.
22: Como la de contra todos, al trabuco! Al trabuco! Per tu, ja!
21: El tio Faja, gràcies.
20: Ja sabeu que el tio Faja el tindreu demà divendres a partir de les 9 del vespre per seguir aquest Espanya-Bèlgica, junt amb el Cristóbal Chacén, el Gonzalo Álvarez, i farem un especial de la taverna des d'allà per seguir el partit de quarts de final entre Espanya i Bèlgica. Si voleu descarregar-vos la vostra entrada, només heu d'entrar a casinobarcelona.com per acompanyar-los. Javi, què tal? Bon dia.
23: No puedo deciros nada. Yo creo ya que mi vida es un experimento psiquiátrico.
20: ¿Cómo te va lo, o sea, de esta semana?
23: Bueno, ahora soy flamenco, como Puigdemont y Diego el Cigala.
20: Eso.
23: Es acojonante.
20: Eres un hombre de extremos y te has ido precisamente a los dos extremos.
23: No, si no es de extremos. Ya es que mi cerebro es el Dragon Khan. Es que me voy a volver loco. O sea, es acojonante esto. He pensado hacer un concurso que es apadrinar un oyente, que venga un oyente un par de días conmigo. O sea, es que lo mío no se puede explicar cerebralmente hablando.
20: Y Javi, ¿cómo ves el partido entre Marruecos? Ay, entre Marruecos, iba a decir que ¿cómo ves el partido entre España y Bélgica y a quién te pides para semifinales? ¿Qué te gustaría convertirte, en francés o en marroquí?
23: ¿Cómo hurgas en la llaga, Elena? me lo ponen muy difícil.
20: Primero, primero que ganen a Bélgica, eso para empezar.
23: Primero yo, sí, primero que gane Bélgica, después que mis muchachos vuelvan frescos a casa, cuanto antes mejor, y después el derbi entre Francia y Marruecos van a ser las fallas, da igual quién gane. Yo es que quiero que gane mi musa, yo quiero que gane Lionel Messi y que se retire por todo lo alto, con una narración de Lluís Flaqué con la carótida como una cuerda de pozo. O sea, es que ese es mi sueño. Yo es que ya está, yo quiero ya coronar a ese muchacho, que se retire Lluís Flaqué también, y que mi recuerdo futbolístico sea ese.
20: ¿Qué sentiste, Javi, al verlo llorar de alegría de esa manera en el último partido, hace un par de días?
23: Bueno, yo es que no lo vi mucho porque estaba llorando yo también. O sea, lo vi nublado, pero es que ya está bien, hay que rendirse. Si da igual del equipo que seas. Es el cómo, el cuánto, el cuándo, ya está. Si lo que me dice mucha gente mayor, abrir bien los ojos, disfrutar de este muchacho, seáis del equipo que seáis, porque cuando este muchacho se retire no vamos a volver a ver jamás, y te hablo de gente que ha visto a Kubala, a Estefano, a Cruyff, a Maradona, ha dicho jamás vais a volver a ver a una máquina de precisión como este de fulano.
20: Sí, sí, sorprendiendo hasta con 39 años.
23: Bueno, estoy sorprendiendo yo con 50 y algo, pues imagínate, no dejo de sorprenderme.
20: ¿Cuántos mundiales llevas tú, Javi, de los tuyos?
23: Bueno, yo he narrado 8 Super Bowls y me tratáis como un cualquiera. Ah, y he corrido una maratón de estas de Barcelona y me tratáis como un cualquiera porque ya no respetáis a vuestros mitos.
20: Eso nunca. Mira, hoy pones el broche de oro al que te jugas y mañana también te esperamos, para la previa del España-Bélgica.
23: Venga, esto no va a acabar bien.
20: No, desde luego que no. Nosaltres,
23: venga.
20: Gràcies, Javi. Nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que aquesta nit, quarts de final entre França i Marroc, el podreu seguir al Carrusel Deportivo de la cadena SER. A les 10 de la nit és aquest partit. Nosaltres acabem aquí avui el que t'hi jugues, perquè ara, a partir de la 1, podreu escoltar 2 dels projectes guanyadors dels premis Idea Ràdio que organitza Ràdio Barcelona. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens retrobem demà a les 12. Adeu.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya, Premis Idea Ràdio 2026.
1: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Diego i Marina Fernández presenten els projectes guanyadors dels Idea Ràdio 2026.
1: Què tal? Benvinguts a aquest programa especial de Ser Catalunya. Normalment aquesta és la segona hora del Què t'hi jugues, però avui tindrem l'oportunitat d'escoltar i de gaudir dels projectes guanyadors de la setena edició dels Premis Idea Ràdio. Ja sabeu que són els premis, el concurs de talent radiofònic de Ràdio Barcelona, d'aquesta casa, que ofereixen a joves comunicadors la possibilitat de presentar una idea i d'acabar-la convertint en un programa de ràdio. I en aquesta setena edició es van presentar uns 40 projectes, dels quals van arribar a la fase final 20. Marina Fernández, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, Elena, com estàs?
1: Quines han estat les novetats d'aquesta setena edició dels Premis Idea Ràdio?
2: Per començar, 40 projectes, que són una barbaritat, i hi havia molt on triar i remenar, vull dir que va costar prendre la decisió final. Les novetats és que el projecte guanyador té continuïtat durant tota la programació d'estiu, però és que, a més, el guanyador pot cursar un màster a la Facultat de Comunicació Blanquerna, a la Ramon Llull. És a dir, són tres finalistes, els tres que passen al filtre, diguéssim, últim, i el guanyador és el que té aquest màster, a més.
1: Tu vas tenir la sort de formar part d'aquest jurat que va escollir aquests tres projectes guanyadors, un jurat que estava format per professionals d'aquesta casa, de Ràdio Barcelona, i d'aquí, com dius, van sortir els tres guanyadors.
2: Sí, professionals d'aquí de la casa, els nostres jafassos, però també gent de la Blanquerna, per exemple, que és on es podrà cursar aquest màster. N'hi ha tres de projectes i no tenen res a veure l'un amb l'altre, o sigui que també aquesta és la gràcia. Sí.
1: Quins són aquests tres projectes, Marina?
2: Mira, hi ha Ni quarts ni hores, que és el guanyador, que és un informatiu, que és també una paròdia. Hi ha Joc d'històries, un joc en antena per detectar un impostor. I Anys i panys, un informatiu fictici en clau d'humor que ens porta al passat, que és un viatge al passat, també.
1: Avui, durant aquesta hora, escoltarem Joc d'històries, de Clàudia Moreno, i també Anys i panys, de Pol Parreño, Marc Llinàs, Aitana Vesga i Clàudia Sanllorente.
2: I si vols t'explico una mica com funciona aquest primer que escoltarem ara, que és el Joc d'històries. És una mena del joc de l'impostor, segur que tots hi heu jugat alguna vegada, i és adaptar aquest joc de l'impostor, reversionar-lo i adaptar-lo a la ràdio. És un joc basat a convèncer i a detectar qui menteix, qui diu veritat, qui diu mentida. Són tres participants que expliquen una història a partir d'un tema escollit a l'atzar, però que només dos estan dient la veritat, i és un jurat de dues persones que, fent preguntes, ha de descobrir qui menteix i decideix qui és l'impostor. I la gràcia és que aquest jurat, doncs, el formen persones VIP.
1: Persones VIP, eh? Doncs escoltem Joc d'històries, de la Clàudia Moreno.
0: Premis Idea Ràdio de Ser Catalunya.
3: Joc d'històries amb Clàudia Moreno.
4: Hola a tothom i benvinguts a Joc d'Històries, el programa on la veritat i la mentida s'assemblen més del que ens agradaria. Soc la Clàudia Moreno i estic encantada de saludar-vos i donar-vos la benvinguda a aquest nou espai de Ser Catalunya. Avui tenim per davant una missió complicada: descobrir què has d'explicar una història inventada. Ens acompanyen tres convidades. Cadascú explicarà una anècdota relacionada amb el mateix tema que ens hem encarregat des del programa. Però no totes seran veritat. N'hi ha una que és mentida. L'objectiu? Esbrinar qui és l'impostor. Per fer-ho, primer escoltarem les seves històries i després arribarà el moment de l'interrogatori. Els participants es podran fer preguntes entre ells, posar a prova els detalls dels relats i intentar trobar contradiccions. I ara sí, és el moment de conèixer els protagonistes d'avui. Comencem amb una de les veus que està començant a petar-ho en la música catalana. Ella és Mats, una artista que molts coneixereu com a la Flor de Mats i que acaba d'estrenar una nova etapa musical amb el seu primer àlbum, Prou. Avui baixa dels escenaris per sumar-se al nostre joc. Cantant, compositora i artista molt a dir que avui ens ensenyarà si les seves anècdotes sonen tan bé com les seves cançons. Bon dia.
5: Bon dia, com estàs?
4: Molt bé.
5: Sí?
4: Sí. I també ens acompanya la Charlie P, creadora de contingut, comunicadora i una persona que sembla tenir una anècdota preparada per a qualsevol situació. L'hem pogut veure damunt dels escenaris en programes com La Ruïna.
6: A quin moment has agafat aquesta confiança? Vull dir, mai m'havia maltractat tan ràpid en una relació, eh? T'ho dic. Si normalment esperen a que depengui d'ells, no? Però...
4: Explicant anècdotes memorables i també en altres programes de ràdio i de televisió, on sempre deixa clar que l'humor és el seu hàbitat natural. Bon dia, Charlie.
7: Bon dia, Bonica.
4: Moltes gràcies. I, completant el trio, tenim a la nostra tercera participant, que també haurà de defensar la seva història davant les preguntes, els dubtes i la pressió de la resta de concursants. Parlem de la Lais, una de las influencers amb més storytimes a TikTok.
3: Es que ayer en la tienda me dio muchísima pereza y no me lo probé. ¿Por qué pasa que en un espejo siempre te ves mejor?
4: Ha conquerit les xarxes explicant, sense filtres, les seves vivències més personals. Les sis infidelitats del seu ex, aspectes de la seva salut que no té cap pudor en compartir o el seu recent viatge en solitari a Colòmbia han enganxat a milers de persones. Avui descobrirem si les seves anècdotes són tan increïbles com les que explica xarxes. Bon dia, Lais.
7: Hola, bon dia, què tal?
4: Molt bé. Moltes gràcies a totes. Històries a punt, sospites sobre la taula i un impostor amagat entre nosaltres. Participants, esteu preparats?
7: Sí.
4: Comença el joc d'històries. Tots hem tingut alguna cita que preferiríem esborrar de la memòria. Aquella que va començar prometent molt i va acabar convertint-se en una autèntica catàstrofe. Doncs avui, les nostres convidades venen a explicar-nos una anècdota relacionada amb una cita amorosa desastrosa. La dinàmica serà la següent. Cadascuna té 5 minuts per explicar la història i un cop hagin acabat les 3, es podran fer preguntes entre elles. A més, avui ens acompanyen el Jordi Martí, cap d'Esports de Ser Catalunya, i el Jordi Cartanyà, director de l'equip Barcelona, que seran els nostres jurats. Bon dia a tots dos.
8: Bon dia.
9: Molt bon dia, què tal?
4: Molt bé. El seu paper consisteix en escoltar les històries. També podran fer preguntes i després ens ajudaran a decidir qui és la impostora. I ara que ja sabem les normes, comencem. La primera serà la Maig, així que quan vulguis.
5: Vale. Bueno, anem a trencar una mica el gel. Doncs jo us explicaré una història que va passar a Girona. Quan jo tenia 16 anys, treballava a festivals fent enquestes, vale? Perquè així em colava als festivals i em podia quedar després a veure els concerts perquè era molt fan de... Bueno, soc molt fan de la música en viu. I bé, en un d'aquests festivals vaig conèixer un gironí. Jo amb 16 anys, ell tenia 17. I vam anar quedant i llavors va arribar la cita que va fer que no ens veguéssim més en la història de les nostres vides i espero no veure'l més. Em va fer anar fins a Girona, que és com, vale, bueno, agafaré jo el tren, ell ja havia fet 18 en aquest moment, ell tenia cotxe, i tot i així em va fer anar fins a Girona. Vaig haver de fer 2 hores de tren, perquè a la meva zona he d'anar, en plan, he de fer un canvi no massa agradable. Tot el, amb la que estic anant cap allà, tal no sé quant, us faig els transbords, no sé què, i em diu, ostres, estàs arribant més tard del que em pensava. I jo, en plan... Sí, però els trens els tinc disponibles, en plan, fins tard, també, saps? Com que no és cap problema, realment. I ell ja anava com una mica indisposat, i en plan, pensant, vale, què passarà? Total, que em va fer pujar fins al mirador que hi ha a Girona, com a una muntanya superalt, a peu, perquè no s'havien portat ell el cotxe a Girona, era d'un poble del costat, però no s'havien portat el cotxe. A peu, que va ser com mitja hora, i a la que arribem, passen 5 minuts i em diu, perdona, he de marxar, que juga Espanya contra no sé qui. O sigui, hi ha temàtica mundial, però això és veritat, en plan, va ser quants anys, si fa 4 anys, clar, jo tenia 16, ara tinc 20, doncs el mundial anterior que jugava Espanya contra no sé quin equip, que era prioritat i no se li va acudir ni dir-me, si vols vine amb els meus amics, si vols no sé què... I vaig haver de marxar, havent passat 45 minuts a Girona i només 5 minuts tenint la cita. I res, jo crec que aquesta és com la pitjor. Bueno, i llavors vaig marxar i clar, vaig fer-me 4 hores en total de trajecte, anada i tornada, per estar 5 minuts amb una persona. Sí, sí, jo crec que aquesta és la pitjor. Ah, i llavors van venir 2 o 3 o 4 temes sobre aquesta persona també, la veritat. O sigui, li vaig desitjar les pitjors coses del món.
4: Bueno, mira, almenys hem pogut treure bona música.
5: Sí, total, m'ha servit moltíssim. O sigui.
4: Sí, és veritat. Ah. Molt bé, doncs després d'aquesta meravellosa història, que espero que no li passi a ningú, anem amb la Charlie, a veure què ens explica.
10: Val, a veure, a mi em van encarregar una vegada un monòleg, perquè ja dic que soc creadora i tinc contingut, però és un insult a qualsevol creu de contingut, perquè soc la persona que menys contingut crea, o sigui, odio l'Instagram, però jo treballo, soc còmica, i em van encarregar un monòleg sobre sexe. Jo treballo molt amb anècdotes que m'han passat reals. No, a mi no m'encarreguen coses així, però estava en un moment que necessitava treballar i vaig dir, accepto la feina. Llavors em vaig posar a pensar i em vaig adonar que jo feia molt temps que no tenia... perquè havia una ruptura i tal. Llavors és com que em vaig veure obligada a tornar al mercat perquè necessitava viure coses per poder escriure aquest monòleg. Llavors vaig quedar amb un noi, el primer noi amb el que vaig quedar, vam anar a sopar i bueno, clar, jo mai m'havia adonat de lo raro que és estar menjant amb algú que no coneixes, tenir algú que no coneixes davant menjant, i va ser com una cita super avorrida, super d'això, però clar, jo pensava, bueno, ja que has quedat, no? A més, li ati després a veure si... Perquè a més també era una manera de trencar amb aquests 2 anys que jo portava de no tenir relacions amb ningú i de dir, anem a trencar aquest d'això, va començar a tenir tal. I bueno, vam anar a casa seva, i quan va arribar a casa seva ens vam començar a liar i això i tal, no? Normal. I de cop, del no res, de cop em va com escopiar les ulleres, vale? O sigui, va fer com o sigui, de cop vaig notar com quan es caga un colom al cotxe al vidre del cotxe, saps? Per les meves ulleres, saps? I va ser com, i vaig dir, vale, perfecte, perquè aquesta persona t'està donant material per aquest monòleg que tu necessites, no? Vaig dir, de puta mare, vaig dir, ja dic que en una altra situació me n'hauria anat, però vaig pensar, calla, que això és feina, no? I tal, i bueno, vaig seguir, i clar, el meu cap ja estava desconnectada, ja estava completament pensant en el xistes que podria treure d'allò i tal. I en un moment de despiste, a l'acabar de tot, que crec que és pitjor que l'escopinada a la boca, a les ulleres, és que quan vam acabar em vaig quedar allà com mitja endormiscada i tal, i estàvem a casa seva, ell havia de marxar perquè treballava, ell era DJ, llavors punxava com a les 4 del matí. I llavors em va dir si em volia quedar a casa seva. I jo li vaig dir que sí, perquè preferia quedar-me a casa seva i marxar quan ell marxés, que no aixecar-me amb ell i tot el procés de vestir-te i marxar amb algú. I quan va marxar, i quan anava a marxar, li vaig dir, em quedo aquí dormint. I quan estava a punt de marxar, va venir, em va tapar amb el llençol, em va fer un petó al front, i molt pitjor que l'escopinada va ser que em va dir de cop, te quiero. Primera cita.
7: Que abogado.
10: O sigui, wow. Primera cita, escopinada, i després va ser com una relació de 5 anys en 2 hores. O sigui, i clar, vaig haver de quedar un altre dia per tallar amb ell. Perquè, clar,
7: que bon. Aquesta
10: persona es pensava que estàvem junts.
7: Uau.
8: Quina intensitat.
7: Sí, com va el mercat,
10: dia, sí, no, està patxut.
7: Està patxut. Que fort. Uau.
10: Sí.
7: Quina supera com 4 vegades la meva anècdota, tio, que fort.
10: Bueno,
7: que bèstia. Si és veritat.
10: Si és veritat,
8: veritat. Ben dit. Uau, quina intensitat de xaval. Bueno, doncs ja només ens quedes tu, Lais, llavors, a veure.
9: Vale, bueno, la meva no és tan impactant com la de la Charlie, per res, però bueno, és algo que em va deixar bastant sobtada, bastant de temps, donant-li el coco, pensant com pot ser que existeixi gent així. La cosa és, m'ha passat el dia amb els amics del nòvio d'una amiga meva i jo no els coneixia cap d'ells. Llavors, bueno, al només arribar vaig veure un noi que em va semblar superguapo, superatractiu, i vaig dir, mira, aquesta persona m'agrada. Feia molt de temps que no m'agradava ningú, la veritat, des de la ruptura amb el meu ex, doncs no m'havia agradat ningú. Llavors vaig dir, mira, aquesta persona m'atrau. Bueno, doncs durant tot el dia que vam passar, des del matí fins la nit, jo no vaig parlar amb ell, no em vaig atrevir en cap moment, soc super, super tímida, i en cap moment alguna creuada de mirades, però ja, no m'atrevia. I res, quan vaig arribar a casa, em va seguir ahir a Instagram, jo el vaig seguir ahir de volta, i bueno, em va escriure i vam estar parlant. Vam parlar durant 4 o 5 dies i llavors em va proposar quedar. Aquí va la primera cita amb ell. Bueno, vam quedar a un bar, res especial, res espectacular, vam quedar a un bar a prop de casa meva. I bueno, quan estàvem al bar tot anava superbé, la veritat, em semblava, doncs igual, em seguia semblant superatractiu, molt guapo i també bastant interessant. Però sí que és veritat que em sobtava al principi una mica perquè potser em feia preguntes una mica estranyes. Al principi, doncs, de què treballes, tens germans, coses normals, però després ja sí que s'anava més, potser, ets més de mar o de muntanya, t'agrada més, coses que dius, potser no cal tampoc saber tant la primera cita. I després, bueno, ja va venir la tercera fase de la cita on em preguntava, doncs, quan et despertes, quan et lleves pel matí, què prefereixes? Esmorzar dolç o salat? T'agrada més dormir al costat esquerre o dret del llit? I era com massa informació, jo em vaig quedar una mica atordida. Però bueno, aquí realment acaba la cita perquè jo em vaig inventar que em trobava malament i me'n volia anar a casa, totalment mentira, però és que no podia més. I tal i com vaig arribar a casa, res, 10 minuts després, em va enviar al WhatsApp una enquesta de satisfacció, d'aquestes de Google Drive, que posava, doncs, t'has sentit còmode? Sí, no. Bueno, repetiries? Sí, no. Una, jo no vaig contestar, no li vaig contestar ni a l'enquesta ni al missatge, i al cap de 4 dies o així em va escriure dient que no havia estat la seleccionada. Sobre. Sí, sí, sí, sí. Ja va ser com, bueno, tampoc volia, la veritat.
7: Uau. Sí. Oh, que friqui.
9: Sí, sí, molt friqui.
11: Crec que entre nosaltres hauríem de tenir un TripAdvisor de nois.
7: I, sí, totalment,
11: que ells no tinguessin cap mena d'accés a això i que nosaltres poguéssim dir, aquest va fer... Perquè és que jo, saps, ens estalviaria molta feina entre nosaltres.
9: Totalment.
7: Sí, sí, sí, que bèstia, que fort.
8: Això reafirma la teoria de que el mercat està fatal. Sí, sí. Amb perdó als dos que tenim aquí.
12: No, no, ja ens hi pots incloure. Perquè nosaltres estem fora de catàleg. No, ell no.
13: Sí, jo no.
12: I alguns estem sí, fora de catàleg i s'ha d'assumir naturalitat.
8: Vale, pues ara que hem escoltat totes les històries, totes fan dubtar, m'imagino que els de casa també, però anem a preguntar al nostre jurat què pensa tot plegat. Qui vol començar?
12: Jo, per exemple, et voldria preguntar la teva excursió a Girona cap a quin mes va ser, més o menys?
7: Va ser cap al novembre. Mm. Novembre, por ahí.
12: Feia fresqueta, oi?
7: Sí, feia fresqueta.
12: Feia fresqueta.
7: Sí.
13: L'excusa que et va donar és que feien el Mundial, no et va dir...
7: No, però és que és veritat. O sigui, després va penjar històries d'Instagram d'ell amb els seus col·legues al bar del costat de casa seu mirant el Mundial.
13: M'està costant enganxar-les, eh?
12: És veritat que el Mundial de Qatar, perquè ella està parlant del Mundial de Qatar...
7: Va ser a l'hivern.
12: Va ser a l'hivern.
7: Sí.
12: Per tant, ella ha dit que va ser la seva excursió.
8: Ah, jo també m'havia desubicat.
7: Sí, sí.
12: I en canvi...
13: Està bé que hagis dit Qatar, però el Mundial jo l'ubico ara, aquestes dates.
8: Sí, jo també l'ubico l'estiu.
12: Diu que en tenia 16, 20, fa 4 anys, Qatar, novembre, desembre, sí, no?
7: Sí, sí, sí.
12: Feia fresqueta, clarament. Sí. I tu, Charlie, el que és la feina, no? La feina a vegades ens obliga a fer coses perquè tu...

0: obliga a fer coses, perquè sí, tu, sí, l'objectiu
1: era
0: obtenir contingut pel monòleg.
1: Jo m'estic adonant que estic donant molts detalls i només espero que aquesta persona no escolti el programa mai. Sí, sí. Perquè...
2: Ja, tio, em passa el mateix. Perquè
1: espero que no es viralitzi res de tot això en aquest moment.
0: Tret que no sigui veritat i aleshores no hi hauria cap problema.
1: Exacte.
0: Et fa patir que ho pugui estar escoltant?
1: Em fa patir molt que ho pugui estar escoltant.
3: Però encara teniu contacte? O...
1: Bueno, pot ser que... Bueno, ens coneixem, clar, compartim món. És que jo també em moc una mica en aquests mons.
4: A mi m'agradaria preguntar-li a la Maig, Lai, ja anirem amb tu, eh? Maig, quin missatge li vas enviar? Què li vas dir amb aquest individu que et fa anar fins a Girona? Et puja dalt de tot,
2: com si
4: fos un pedraforca allò dalt de tot i deixar-te tirar al cap de 5 minuts.
2: Clar, jo era una nena. O sigui, en aquell moment no, era la primera... O sigui, bueno, no, mentida, jo havia tingut un ex. Però era la primera vegada on com sentia... com algú per algú, saps? Com sèriament. Llavors, jo, amb la meva ment d'apego ansioso, vaig pensar, pobrissó, que li he fet malgastar aquest temps. I jo vaig voler-li com seguir la conversa els següents mesos i ell va ser qui em va gustejar a mi. O sigui, qui em va ignorar
3: a sobre.
4: Com però... dius? Perdona?
2: Sí.
4: Se't va deixar tirar i després li va seguir escrivint.
2: Sí, però perquè... O sigui, a veure, ho he après ara. Ho he après a través d'hòsties.
4: Estima't.
2: No, sóc una persona que ara estic molt deconstruïda i m'he analitzat molt i tal, però amb 16 anyets fem burrades, fem tonteries.
1: I amb 26 també les he fet, algunes vegades.
0: I amb 60 també se'n fan.
4: I amb 49 també.
2: I el pitjor és que els meus pares no sabien que jo anava a Girona. O sigui, jo els hi vaig mentir, els hi vaig dir que anava a casa d'una amiga i ja està.
0: Lais, tu ets conscient que més o menys d'hàbits i maneres... d'hàbits sexuals, n'hi ha de moltes menes.
3: Sí, clar. Aquí n'estem descobrint de nou.
0: Protocols i litúrgies, cadascú.
4: Sí, cadascú ho seu.
0: I, escolta, gent que et planta també n'hi ha.
4: I n'hi ha cadascú.
0: Però gent que faci una enquesta...
3: Ja, jo no ho havia vist mai, la veritat. Mai.
0: Per què rius tant?
3: Home, fa gràcia, al final no t'ho esperes. O sigui, a mi m'agradava aquella persona, pensava que encaixava bé amb mi, però quan vaig veure això vaig dir, és que no, o sigui, està...
0: Però escolta, que et preguntis si ets una persona més de mar o muntanya, tampoc és tant.
3: No, perquè aquí era a la meitat. Ja va ser al final on va venir la traca de preguntes estranyes i massa íntimes que no cal. I menys en una primera cita, això... considero que ho vas aprenent durant la relació de l'altra persona i vas coneixent l'altra persona.
1: Segur que no era una entrevista de feina.
3: Jo ho vaig pensar, eh?
4: On vau quedar? Vau quedar...
3: A un bar,
4: eh?
3: Sí, era un bar a prop de casa meva, 10 minuts o així. Sí, sí, és que ell vivia també a prop. O sigui, llavors vam quedar aquell bar perquè ens anava a
4: casa. I us heu anat creuant després o no?
3: No l'he tornat a veure més. No?
4: Carai.
3: No.
0: I quin interès podia tenir en saber si dorms a l'esquerra o a la dreta del llit?
3: Aquí era el final de la cita. Jo ja deia, això és estrany, jo m'amoïnant, no vull explicar-li més de la meva vida, la veritat. Suposo que era per saber la compatibilitat que tindríem si fóssim una parella, doncs, de dormir. Però és que què més dona, igualment, no sé.
2: Era és que he vist estrany. Molt Big Bang Theory i el Sheldon és típica persona que ho faria, en plan de fer un qüestionari, com ho va fer amb el Leonard... Bé, perdoneu, eh? És que últimament estic viciadíssima. Però que el Sheldon és persona que fa un qüestionari per saber si aquesta persona que ha de venir a viure... O sigui, un company de pis, el Leonard, pues li fa un qüestionari. O la Amy, la seva parella, també, com que tenen un contracte de relació, no? És una sèrie, però em puc imaginar que hi ha persones així en el món.
3: Potser també era fanàtic, ell, d'aquesta sèrie.
2: I ho va agafar d'allà, perquè...
4: Jo el que estic veient és que la primera cita és un filó espectacular, Clàudia, eh? T'he de felicitar perquè és un filó que... Només pots fer primera cita.
3: Vaig dubtar molt en el tema que escollí, però vaig dir, jo crec que aquest dona per parlar i dona per anècdota.
4: I sempre hi ha, eh? I sempre, eh?
3: Crec que ja heu tingut temps més que suficient per deliberar.
4: Ens ha costat.
1: Qui? Veig més apurats que nosaltres en aquesta cita.
4: Sí. Jordi és...
3: Qui és el valent que dona
0: aquest
3: el veredicte?
0: Aquest comentari que acaba de fer la Charlie.
4: Sí, ja ens dona
0: la pista que crec que hem escollit. Sí. Faig, procedeixi.
3: Qui dona el veredicte?
4: El jurat pensa que menteix i ara el Jordi dirà els perquès. La Charlie P.
0: El jurat ha interpretat que la finalitat d'obtenir continguts pels monòlegs és molt lloable. És una pràctica que s'ha de portar a terme de manera incansable, però que hi ha alguns peatges que no es poden suportar. I que en els preliminars, l'acció del pretendent sigui una escopinada a les ulleres, que hagis de deixar les ulleres a la tauleta de nit i seguir amb la festa, i després encara ell sembla que per mirar de reparar els danys,

0: et tapi amb un llençolet i et faci un petonet de te quiero, ens ha semblat que tot això grinyola. Però és una humil opinió.
1: Vale. I ara que tenim la... ja tenim que creuen que la Charlie és la impostora, Charlie, amb total sinceritat, ets la impostora, sí o no?
2: Doncs aquesta humil opinió està equivocada.
3: Oh.
2: Perquè és real. La meva cita és completament real.
3: Oh.
1: Llavors, la impostora es pot revelar?
2: Jo.
1: Ah. La Lais.
3: Ah, l'enquesta de satisfacció, eh? Ostres. I hem estat discutint, eh? Ho hem estat deliberant.
1: Jo quan ha dit ella el del Sheldon Cooper dic, l'enganxaran.
0: Saps què passa? Que hem valorat que l'enquesta de satisfacció podia ser una conya marinera.
2: Clar.
0: Doncs un bo... Escolta, doncs, en fi, aquí, fins aquí...
1: Sí, ara que ja hem escoltat les tres històries i hem analitzat cada detall, no hem acabat d'esbrinar qui era l'impostor, però, bueno, felicitats aquí a casa. Sí que ho hagi encertat i aquí no, pues no patiu, ni els Jordis, ni aquí no ho hagi encertat des de casa, que ja hi haurà més oportunitats. Gràcies a les tres convidades, la Charlie, la Lais i la Mats, per atrevir-vos a jugar, per venir aquí a obrir-vos amb nosaltres. I res, per ficar-vos tan a fons en el paper. Ha estat un plaer tenir-vos aquí i poder gaudir de les vostres anècdotes.
2: Gràcies a tu.
1: Nosaltres tornarem ben aviat amb noves històries, nous participants i un nou impostor disposat a posar-nos les coses difícils. Gràcies també als nostres jurats, Jordi i Jordi, per estar aquí amb nosaltres.
3: A vosaltres.
1: I a traure-vos a jugar. Ho heu fet molt bé, encara que no hagueu encertat, però és que la Lais també ho ha fet molt bé.
0: És molt difícil, eh?
3: Hòstia, sí. Ha sigut molt ben trebat, això, eh?
0: En fi.
1: I els de casa, gràcies per escoltar-nos. Espero que hagueu gaudit d'aquest nou programa i que us animeu a jugar la propera vegada. Soc la Clàudia Moreno i ha estat un plaer estar amb vosaltres avui. Que vagi molt bé i fins la propera. Això ha sigut Joc d'Històries.

0: Diego i Marina Fernández presenten els projectes guanyadors dels Idea Ràdio 2026.
1: Doncs té gràcia, Marina, aquesta adaptació de la Clàudia.
2: I vols que t'expliqui una història que ens va sorprendre a tots? Com va arribar ella, la Clàudia, el dia d'aquests Idea Ràdio? Ella venia, en una situació de debilitat, venia amb un problema de salut, va arribar amb un fil de veu, perquè venia fins i tot amb una via posada, va arribar en aquestes condicions, ella deia que ja no donava un duro ni tan sols per poder fer bé la presentació, i com que el projecte ens va encisar...
3: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
0: Aquí Notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. Xavier Espot anirà a Brussel·les per desbloquejar personalment l'acord amb la Unió Europea. El cap de govern assegura que si la setmana vinent els 27 no troben una solució perquè avanci el procés de validació del text acordat entre Andorra i San Marino i la Comissió Europea, ell mateix es desplaçarà fins a la capital de Bèlgica per valorar la situació i explorar possibles vies que posin fi a aquesta situació d'incertesa. En aquest sentit, recorda que el Principat no té res a veure amb el conflicte que enfronta a Bulgària i San Marino, que és precisament el responsable del bloqueig.
1: Òbviament, si dimecres que ve doncs aquestes reserves continuen, doncs haurem de passar a una segona fase, no? I segurament en aquest cas doncs, jo mateix doncs, m'hauré de desplaçar a Brussel·les, valorar la situació i mirar quines solucions alternatives es plantegen doncs, perquè aquest bloqueig indefinit, evidentment, no es pot mantenir.
0: Confia, per això, en la reunió del Coreper de la setmana vinent, que aquestes reserves, volen dir, s'aixequin pel fet que almenys una part de les condicions que plantegen des de Sofia ja s'haurien complert. Malgrat això, deixa molt clar que si finalment la situació no evoluciona, Andorra intensificarà les seves gestions polítiques. Es pot fer aquestes declaracions després d'una reunió del Pacte d'Estat que es va celebrar ahir, des d'on es va referir al referèndum. Explica que molt aviat aprovaran el reglament que ha d'explicar com funcionarà, però tornava a condicionar la celebració al fet que es pugui fer abans de les eleccions generals.
1: Si això, tot aquest íter, diguem, procedimental i d'aprovació s'esdevé abans de les eleccions generals, doncs crec que convindrà fer el referèndum. Però si això ens porta més enllà de les eleccions generals o a les eleccions generals, doncs jo crec que no tindrà massa sentit doncs, variar aquest calendari.
0: Finalment, aprofitava l'avinentesa per fer una última al·lusió a Concòrdia, de qui celebra que hagi acceptat finalment que l'acord no es pot renegociar. Per cert, que l'executiu s'obre a ampliar la quota d'estiu si els actors justifiquen la demanda. La tensió entre els empresaris i l'executiu pel nombre d'autoritzacions durant la temporada estival ha generat un llarg debat entre els membres del govern. Així ho explicava el ministre portaveu Guillem Casal, qui avançava la intenció de reunir-se pròximament amb els representants de la CEA, la Cambra de Comerç, la Unió Hotelera i l'Associació d'Autèntics Hotelers d'Andorra perquè els detallin exactament quin és el nombre de permisos que volen tenir i el motiu pels quals el demanen. L'objectiu, explicava Casal, és conèixer la situació concreta perquè enguany han aprovat el mateix contingent que l'estiu de l'any passat i aleshores, recorda, no es va esgotar.
2: Doncs aquells que vulguin més contingent de quota ens hauran de dir per quin motiu. I també ens hauran d'argumentar quin és el percentatge de contingent de quota d'estiu respecte al conjunt d'assalariats. Per què demanem aquestes dades? Perquè estem en una situació d'exactament el mateix contingent de quota que l'estiu passat i que, per tant, doncs, amb aquesta situació i que l'any passat no vam arribar amb aquesta situació de tensió o reclamació cap al govern, doncs volem intentar quantificar aquesta situació.
0: Per altra banda, nega que es plantegin modificar la quota general perquè ja han avançat 250 permisos de la tardor. En aquest punt, actualitza les xifres, diu que s'han esgotat els 100 que servien per a qualsevol activitat, mentre que encara hi ha disponibilitat entre les 150 que estaven reservades per a professions de primera necessitat. La normalitat en els trajectes fins a Madrid rebaixa la tensió de la trobada de dilluns a Mare Nostrum. Si fa uns dies el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, David Forner, afirmava preocupat que volien conversar amb l'aerolínia perquè els detalli els motius que han generat les constants interrupcions del servei o fins i tot les desviacions, el fet que des d'aleshores no se n'hagi produït cap més fa que aquesta reunió prevista per dilluns al Principat no estigui ja sota l'amenaça d'un canvi de la concessió. Ho assegurava el mateix Forner, qui ha recordat que fa molts anys que treballen junts i que, en línies generals, estan satisfets amb aquesta col·laboració.
3: De fet, estem satisfets amb ells. Vull dir, o sigui, hi ha hagut puntualment aquests problemes al maig, al juny s'han esmorteït molt, no? Vull dir, de fet, no n'hi ha hagut pràcticament i els hi plantejarem a veure si aquests desviaments han estat per culpa d'algun factor que nosaltres no sabem o no controlem, si ha estat més aviat un tema de meteor, posarem totes les cartes sobre la taula, els demanarem.
0: Qüestionat per la possibilitat d'ampliar les rutes cap a França o cap a Lisboa, ha estat molt taxatiu quan assegura que la pròxima serà en París. El problema, reconeix, és que la distància és molt gran i això exigeix unes naus concretes que no són les mateixes, per exemple, que les que operen fins a Madrid. De totes maneres, confirma que ja han contactat amb diferents companyies i diu que trobaran la manera de connectar l'aeroport d'Andorra la Seu amb el de la capital francesa. Per cert, que l'executiu estandarditzarà la ràtio d'un professor per cada 5 alumnes amb discapacitat. És un dels dos reglaments sobre educació que aprovava el Consell de Ministres tot just ahir i l'objectiu és estendre a tots els centres i a tots els sistemes educatius els mateixos recursos per atendre de la millor manera els alumnes amb necessitats especials. El ministre portaveu Guillem Casal puntualitzava que la ràtio que ara s'oficialitza és més o menys la mateixa que ja hi havia fins ara, però assegura que han volgut garantir-ho a tot arreu. El mateix passarà amb els acompanyants, seran un per cada 5 alumnes.
2: La virtut d'aquest reglament és que d'alguna manera ve a ser equitatiu, és a dir, passem d'una situació que no estava regulada d'alguna manera i que podia generar situacions de distorsió entre centres educatius i sistemes educatius a un sistema doncs, que és equitatiu i regulat i que, per tant, cada un dels centres rebrà l'acompanyament necessari en funció dels alumnes que requereixen aquest acompanyament i que estan en aquests centres. Per tant,
0: l'altre reglament feia referència a l'absentisme escolar, tot i que és molt baixa i només afecta 55 estudiants dels 11.000 que hi ha a tot el país. Això són dades transposades del curs 2024-2025. Diu Casal que reforçaran els poders dels centres i la coordinació entre departaments per garantir que tots els alumnes estiguin a les escoles.

0: I Escaldes Engordany supera el primer examen per entrar a la xarxa europea de viles termals. L'expert encarregat d'avaluar la candidatura ha emès una opinió favorable del patrimoni termal de la parròquia. Si tot segueix el seu curs, Escaldes podria entrar a formar part d'aquesta entitat. Ara bé, la decisió definitiva l'haurà de prendre la comissió d'experts un cop a la corporació entregui tota la documentació. El veredicte final es coneixerà al setembre i, en cas de rebre el vistiplau, s'incorporaria oficialment a la xarxa durant l'assemblea de l'associació el mes d'octubre. La cònsul major Rosa Giri explicava que és una oportunitat única per reforçar la projecció internacional de la parròquia i compartir experiències amb altres municipis termals del continent.
1: Per tant, a dins d'aquesta associació hi ha diverses reunions anuals i per nosaltres és una oportunitat de poder parlar amb altres viles, veure com ho fan ells, és a dir, enriquir-nos els uns dels altres i al mateix temps que se'ns ajudi a ser coneguts a fora d'Andorra.
0: El president del comitè científic va recórrer diversos espais emblemàtics com ara el projecte Caldes, l'Hostal Valira o la plaça de Sant Anna i les seves impressions van ser positives. Considera que la parròquia reuneix totes les condicions per ser membre de la xarxa. En esports, el Futbol Club Andorra anuncia el fitxatge de Nacho Quintana. El club suma un nou reforç al mig del camp. Es tracta de Nacho Quintana, futbolista que arriba lliure després d'acabar la seva vinculació amb l'Eldense. El manxec signa per dues temporades amb una tercera opcional. Quintana es va formar a les categories inferiors de l'Atlètic de Madrid i del Sevilla fins al punt de debutar amb el primer equip sevillista. Després va jugar al Lugo i les últimes temporades ho ha fet a l'Eldense. Andorra incorpora d'aquesta manera un migcampista de perfil ofensiu que destaca per la seva mobilitat entre línies i també la seva capacitat de generar joc i arribar a l'àrea rival. Canviem el bàsquet perquè el Morabanc Andorra accelera l'operació sortida. Són quatre els jugadors que a les últimes hores s'han desvinculat del club. L'últim és Stano Koye, amb qui s'ha arribat a un acord per rescindir el contracte. La seva sortida s'afegeix, per tant, a la de Shannon Evans, a la de Yves Pons i a la de Rubén Guerrero. Pel que fa al capítol d'entrades, Ardèvol continua treballant en la recerca d'un nou base i aquest podria ser James Akinjo. I la FAE celebra la incorporació del freeride com a esport olímpic. L'esquí i l'snow fora pista s'estrenen als Jocs Olímpics d'hivern de l'any 2030. El COI ha aprovat la seva inclusió i això donarà la possibilitat a Andorra de competir per una plaça amb Joan Aracil. El gerent de la Federació Andorrana d'Esquí, Carles Vis, assegura que és un pas que donarà més projecció a una especialitat que està creixent molt.
2: És el que, bueno, el que crec que al final donarà sentit a tot el que estem fent, no? Que hem començat a fer relativament fa poc, amb la base i, bueno, amb aquest Nacional d'Andorra que hem fet aquest any, amb el Joan i, bueno, i que jo espero que a poc a poc, doncs, cada vegada tindrem més licenciats, més participació.
0: Qui també està d'enhorabona és l'estació d'Ordino Arcalis, perquè és un dels escenaris internacionals més importants de l'esquí fora pista. Moment per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. No marxa la calor. Sí que la temperatura avui baixarà una mica respecte a ahir. Ja ahir va ser més baixa que el dia anterior, però sempre ens mourem en valors molt alts, propis de la canícula i de molts anys que no es dona la canícula. Posant números, màximes aquesta tarda de 30 a 35 graus. De fet, ja s'estan assolint pràcticament, o ho faran en poca estona. 35 esperem per Andorra la Vella, per Sant Julià de Lòria, Santa Coloma, i a cotes altes màximes de més de 15, en alguns casos de 20 graus per damunt dels 2.000 metres. Sol, tornant a créixer nuvolades, ahir no van afectar pràcticament cap punt del país, avui poden tornar a sorgir nuvolades molt aleatòries, però poden donar algun xàfec, sobretot al sud del país, i la setmana s'acabarà doncs, més o menys igual, tant divendres com el cap de setmana, moltes hores de sol, temperatures sense grans canvis i lleugerament més baixes, però igualment amb calor. Les tardes és més probable que a partir de demà sí que les tempestes siguin més freqüents.
4: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc dèbit bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
5: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanyarà el Roger Torné, el biker, que tot just aquest diumenge participarà en la prova de cross country de la Copa del Món de BTT. Ja sabeu que és una de les competicions més importants de l'especialitat i tindrem una esportista de casa nostra. Per tant, doncs, sabrem com arriba, com s'ha preparat aquesta prova i també doncs, quin és l'objectiu que pretén assolir. Amb ell arribarem fins a les 2 del migdia. Abans, per això, arrenquem.
6: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Roger Torné, molt bona tarda.
1: Hola, bones.
0: Roger, tot just avui arrenca la 11a edició de la Copa del Món de BTT a la Massana, a Andorra, evidentment doncs, al Bike Park Arinsal. Quin idili, Roger, entre aquesta disciplina esportiva, aquesta parròquia i aquesta competició, que, per cert, la millor notícia de totes doncs, és segurament aquest anunci que es feia fa pocs dies, pel qual encara s'allargarà uns anys més, com a mínim fins al 2029.
1: Sí, exacte. Pues, res, molt emocionat, la veritat, amb moltes ganes. Que bé que es faci aquí una Copa del Món, com cada any. Com tu dius, s'ha allargat 3 anys, vull dir que és perfecte. Vull dir, quina il·lusió em fa poder córrer una Copa del Món aquí a casa.
0: Això t'ho va dir, poder córrer una Copa del Món. Ets un biker, un ciclista molt jove. Entenc que no havies competit aquí?
1: Sí, havia competit 2 anys, de fet.
0: A la màxima categoria?
1: Sí.
0: I què tal? Com és competir aquí a casa? No sé si això, per una banda ja m'ho deies, il·lusió per una banda segur, no sé si per l'altra també una mica de responsabilitat, no sé si el fet de tenir la família, els amics doncs, ben a prop, doncs, això també t'ajuda una mica més o et posa més pressió?
1: Pues, mira, jo la veritat que bueno, si mai em fico pressió, no em fico mai nerviós, sinó al contrari, vull dir, córrer davant dels teus et dona... aquest extra watch, saps? Vull dir, aquí la família, els amics, animar, vull dir, a mi m'encanta, vull dir, és molt guapo. Però sí, vull dir, al final és una Copa al Món, hi ha molt nivell, vull dir, ja sabem on anem, hi ha molt nivell.
0: Mm-hmm. I tant, escolta'm, com arribes a la prova, a la competició, vaja?
1: Bastant bé, vull dir, bueno, portem unes setmanes entrenant molt fort, entrenant a tope, per arribar el millor possible. Vull dir, bueno, em noto bastant bé, aquests dies he entrenat bé, dies de sèries i apretat fort.
0: Mm, i tant, la Copa del Món de BTT, que es fa doncs, al Bike Park de la Massana, inclou diverses disciplines. Detalla'ns exactament la que participes tu i com és el format.
1: Jo participaré a la de Cross Country, que és un circuit d'uns 4 quilòmetres, molt dur i tècnic, són 4 quilòmetres amb, crec que 100, no me'n recordo, però 100 i pico desnivell, que és bastant, vull dir, és literalment un circuit de pujada i baixada, no hi ha res de pla. I això, vull dir, només faré aquesta, jo no faig el short track, que és la prova de 20 minuts, només faig aquesta, que serà, jo calculo, entre hora i quart i hora i mitja.
0: Mm-hmm, i tant. A banda d'això, doncs, també hi ha la prova de descens, vull dir que al final és el que dèiem, hi ha més disciplines. Una mica, doncs, tu t'has especialitzat, o la teva, vaja, és el cross-country, em deies, farem la llarga, la llarga. Com és que t'agrada més, o com és que optes per aquesta i no per la d'això track? Ho dic perquè sembla que s'està imposant.
1: També, o sigui... Jo, sincerament, mai he fet un short track. Sí que m'agradaria. El que passa és que al short track només podem competir els 40 millors del món.
0: Uh-huh.
1: I, clar, jo tampoc estic allà dins dels primers millors del món pels punts d'UCI, però sí que m'agradaria. I també del descens, mai ho he provat. O sigui, el màxim que he provat és una bici enduro, però la veritat no em desagradaria. Provar una bici descens i tirar-me per allà a la pista aquella.
0: A mi, la veritat és que si hi ha alguna cosa que em fa por a la vida és el descens, però
1: sí, no,
0: sempre penso dir que estan fets una altra pasta.
1: Sí, no, és molt bèstia. Els veus baixar per allà i no té res a veure quan els veus per la tele, de quan et fiques allà a mirar aquella baixada, avui no té res a veure, estan molt bojos, la veritat.
0: Escolta'm, Roger, com t'has preparat per aquesta prova? Sabem que has tingut, vaja, doncs un gran resultat fa poques setmanes a la Copa Catalana. Com t'has preparat per arribar al màxim nivell aquí?
1: Bueno, al final és, sobretot, entrenar molt fort, dies de sèries, dies de volumen, i també a base de curses. No? Vas fent curses, vas agafant experiència. També sí que he fet uns dies ara recentment amb altura, aquí al pas de la casa, perquè bueno, és un circuit que estàs alt. Estàs a quasi 2.000 metres, això es nota molt, sobretot per la gent que també ve de baix. Vull dir que bueno, a nosaltres ens va bastant bé ja que a Indorra pues estem així amb altura. Vull dir, per acostumar-me a l'alçada del circuit.
0: I tant. Per curiositat, has provat el circuit?
1: Sí, de fet vaig anar abans d'ahir a fer-lo.
0: Mm. És una opció que tenen tots els esportistes o per ser de casa t'has pogut colar per sota d'alguna valla?
1: No, vull dir, bueno, sempre hi ha uns horaris. Sí que quan vaig anar jo el dimarts era l'únic, vull dir, no hi havia ningú. Poder encara no era entre els oficials, però sí, vull dir, tothom pot optar per fer el circuit abans de la cursa, òbviament, sí.
0: Entenc per això que ho deia en broma, però evidentment, però ho deia en el sentit, Roger, que no, entenc que no sempre és el mateix. És a dir, que poden fer variacions. Per tant, tu fas la competició, el traçat d'aquest any no és el mateix que el de les anteriors edicions que hi havies passat.
1: Això és veritat. Sí que cada any van fent modificacions.
0: Mm.
1: Del circuit d'aquest any, del que havia l'any passat, sí, jo crec que és més o menys és el mateix. Sí que des de fa 2 anys l'han canviat una mica. Però sí, vull dir, clar, jo estant aquí a casa el puc fer durant tot l'any, bueno, almenys a l'hivern, que ja la neu, però si no, sí, vull dir, puc fer les voltes que vulgui aquí.
0: Quants participants hi ha a la prova de cross country?
1: Ostres, no t'ho sabria dir. En teoria, jo crec que serem quasi un 100.
0: Un centenar?
1: Sí, més o menys.
0: I tens clar quin objectiu, o dit d'altra manera, sí, evidentment que el tens clar, quin objectiu t'has plantejat?
1: Sí, jo crec que està bastant clar l'objectiu, que és primer de tot que no ens dobli. Això és, sempre amb curses de nivell, copes del món, mundials, europeus, és sempre l'objectiu que no et doblin. I ja, bueno, a partir d'aquí, si es pot anar a buscar resultat, doncs millor. Però l'objectiu és aquest, que els primers tio van molt ràpid, llavors, bueno, intentarem això. Vull dir, almenys passar el tall.
0: Clar que sí, perquè ens ho expliquis, i perquè ho coneguem tots plegats. Si et doblen, entenc que t'eliminen.
1: Exacte, sí.
0: Per tant, no pots acabar la prova.
1: Sí, o sigui, bueno, no és que, de fet, no t'eliminen, vull dir, encara, vull dir, sortiries a la classificació,
0: sí, sí.
1: L'únic que et fan fora de la cursa.
0: Exacte, et treuen de la pista.
1: Exacte, et treuen de la pista i diuen, està aquí, i ja està. I al final també, la puta és que sempre es fan molts taps a la primera volta.
0: Sí. Saps?
1: I clar, nosaltres, com, vull dir, en el meu cas, com tampoc tinc tants punts UCI, aquest any en tinc més que l'any passat, però, clar, comparat als primers no en tinc tants, llavors surto dels últims i el que passa és que la primera volta, sobretot a la primera pujada, que hi ha aquest així de bosc, que hi ha arrels i tal, allà es fan molt taps. Llavors, clar, els de darrere ens piem tota la cua, mentre que els primers, vull dir, van avançant i, clar, només a la primera volta ja treuen mínim 2 o 3 minuts, saps?
0: Clar.
1: Si la volta, per exemple, són 11 minuts, és el 80%, que serien, pues, uns 8 minuts, i clar, la primera volta treuen ja 2 o 3, vull dir que, vamos, t'has d'apanyar com sigui les altres per remuntar al màxim, saps?
0: Mm, i tant, tens ben clara l'estratègia que seguiràs, ara que no ens escolta ningú dels teus rivals. No sé, doncs, clar, dius, sortirem de... Les sortides de cross-country són espectaculars. Estan amb una... És com si fos una graella de Fórmula 1 o de motos, però molt més a prop i molt, molt més apilotonats. I aleshores, doncs, surt el semàfor, arrenquen els primers, evidentment, molt ràpid, els últims, el que dius, doncs, us costa una mica més. No sé si l'objectiu és intentar, doncs, avançar el màxim de posicions possibles en aquesta arrencada.
1: Exacte. Jo sempre dic que les sortides de XCO són un 30-40% de la cursa. Vull dir, si fas una bona sortida i pots ficar el més avant possible, ja, vamos, tens molt de guanyat. A vegades em passa que, pues, per el que sigui, pues, imagina't no cales bé o que el de davant no cala bé, llavors et fa tap i això és una putada, perquè és molt, molt important les sortides amb cross-country.
0: Mm, i tant. Perquè, escolta'm, a vegades mirant les competicions de cross-country, de BTT també, doncs penses, home, els noms més importants, segurament més coneguts, que més transcendeixen, són també que fan ciclisme en carretera. Evidentment estic parlant dels Van Der Poels, dels Van Aerts, dels Pidcocks, etc. Que són esportistes que no fan tota la temporada ni molt menys de cross-country o de bicicleta o de BTT. Dit això, tenir noms com aquests perjudica la visibilitat o dona més visibilitat a l'esport? És a dir, perjudica a l'esportista que sí que s'hi dedica al 100% o dona més visibilitat a l'esport i per tant això és un guany per tothom?
1: A veure, òbviament dona molta més visibilitat a l'esport. Sí que, clar, per a uns és una putada que vinguin aquests, però bueno, al final tothom té dret a participar i, bueno, que facin carretera, vull dir, jo crec que no vol dir res. Vull dir, mira, jo vull dir, estic content per ell també i ja està, però sí que, òbviament, també que vingui aquesta gent que camine molt amb carretera, doncs també és bo per l'esport. Vull dir que doni aquesta visibilitat.
0: Ho dic, Roger, perquè recordo una polèmica, no sé si dir-li així, de fa uns anys, i ara no em facis dir si va ser als Jocs Olímpics de Tòquio o hi ha de París, amb, per exemple, amb el sistema de classificació, perquè és el que dius, és a dir, per classificar-te, per tenir una bona posició a la sortida, has de tenir punts, que abans ens ho deien. Clar, aquests ciclistes, o alguns d'aquests ciclistes, que no fan la temporada sencera, per tant, sumen pocs punts, però són tan bons i tenen tanta visibilitat que els volen posar davant i, per tant, d'alguna manera us passen per davant dels que sí que ho feu tot l'any.
1: Exacte. No me'n recordo molt com va anar, però sí que això era veritat. No sé si ara la UCI ho ha regulat o ho ha canviat, però, clar, sí que això tampoc és plan. Vull dir, clar, si tu fas tota la temporada, majoritàriament fas carretera i vens a fer curses de BTT, si no tens punts, pues és el que hi ha. Ja hauries de sortir l'últim, això hauria de ser així.
0: I tant. Escolta'm, Roger, t'agradaria competir amb algun d'aquests noms? O dit d'una altra manera, amb qui t'agradaria poder competir?
1: Bueno, pues, a veure, jo ara soc sub-23, encara de 3 anys, encara em queda un any, però bueno, quan entri a la categoria elit, pues sí, vull dir, competiré amb tot aquest calgos. Sí, la veritat que, home, és xulo poder competir amb els millors del món, la veritat que això és guai.
0: I tant que sí. Per això et deia, però no sé si hi ha algun nom que diguis... aquest, o, per exemple, jo què sé, tota la temporada d'hivern, que també doncs, té bastanta notorietat, fins i tot des del punt de vista televisiu, no sé si hi ha alguna de les competicions que diguis, mira, allà és on vull anar.
1: Pues, ostres, ara no et sabria dir un corredor. Vull dir, sí que tinc... Sí, hi ha molts corredors que m'agraden, per exemple... Bijon Riley, que aquest any ho està fent molt bé en categoria elit. Ostres, ara mateix Luca Martin també m'agrada molt. Bueno, clar, aquest al final... vull dir, és que impossible. Vull
0: està
1: dir,
0: molt endavant, no?
1: Exacte, està massa endavant. Ojalà puc estar més allà endavant.
0: Bueno, però per això treballes, no? Perquè
1: pel dia total,
0: de demà...
1: És l'objectiu total, sí.
0: Escolta, et coneix la gent també del sector, del món? Els rivals també ja, quan t'apropes i quan competeixes, vaja, doncs saben qui ets? O encara passes desapercebut i amb aquella bandera estranya tricolor?
1: Jo crec que encara passo desapercebut, la veritat. Però a mi em passa igual amb els altres. Vull dir, hi ha molta gent que són d'altres països que tampoc no els conec. Sí que si gent com Espanya o inclús alguns francesos sí que m'hi conec, però la veritat que d'altres, vull dir, no els coneixem tampoc.
0: I tant, perquè, escolta'm una cosa, Andorra és un país d'atracció pels ciclistes, especialment pels ciclistes de carretera. No sé si també, i parlo a nivell de residència o al nivell d'entrenaments, bueno, és que clar, a nivell d'entrenament potser és una mica complicat, de seguida m'ho expliques, però no sé si Andorra també atreu aquests ciclistes, aquestes especialitats.
1: Sí, total. Sí, de fet ja, per exemple, Martín Vidaure, que ell només fa BTT i està aquí a Andorra, el Simon Andreasen, aquest any per exemple ha guanyat una Copa del Món de Short Track i també està aquí a Andorra, la Jenny Risbets, que té fet la campiona del món amb femení, està aquí a Andorra també. Vull dir que sí, i tant, hi ha molta gent de BTT i sincerament està molt bé Andorra, vull dir, tant en carretera com en BTT per entrenar, està genial, hi ha molts camins per aquí, vull dir que per fer la preparació està superbé.
0: Mira, et volia demanar jo, perquè més enllà del que és el bike park, i per tant doncs, les zones ben habilitades i ben treballades, pots entrenar fora d'aquesta instal·lació?
1: Sí, tant. Sí que vull dir, hi ha moltíssims camins. Hi ha alguns que, òbviament, els has de saber, però sí, ja vull dir, no te'ls acabes. I mira que és un país petit, però sí, hi ha molts camins, a part del bike park.
0: I tant. Si haguessis de fer una porra, et doblaran o no?
1: Jo vull creure que no. Jo confio que aquest any estic més fort que els altres i jo crec que no. Vull dir, ho penso donar tot, perquè no em doblin.
0: Segur que sí. Roger Torné, moltíssimes gràcies, de veritat, per acompanyar-nos aquí a Andorra, per haver-nos parlat de tota aquesta competició. Serà el dijous. Ja estic convençut que, com deies abans, tenir tota la família, tots els amics i tota l'afició d'aquí de casa nostra, segur que t'impulsarà i aconseguiràs els objectius. Roger, moltíssimes gràcies, de veritat, i molta sort.
1: Merci a vosaltres.
2: Aquí a Andorra.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
4: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Crean llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Crean. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a crean.ad.

0: Puesto de trabajo con Génova, sudando estos días la gota gorda para intentar salvar a Feijóo y matizar sus palabras, va la presidenta de la Comunidad de Madrid y esta mañana dice que Feijóo tiene más razón que un santo.
1: El presidente Feijóo tiene más razón que un santo, más razón que un santo. Y esto, el que está a la pancarta, me gustan mucho estos gobernantes pijoteros, que lo son muy pijos, que se indignan en nombre de los trabajadores sin haberles consultado ni siquiera a ellos. Es como el presidente Sánchez, que legisla contra las universidades privadas, ya hemos sabido estos días, que necesita un avión del ejército con 80 plazas para ir a visitar a su hija en una universidad privada en Londres.
0: Ayuso, mezclándolo todo y colocando su puntito sobre la I o su puntilla. Luego escucharemos lo que queda de este debate que se ha convertido en la polémica de la semana. Hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le ha dicho a Feijóo que está inhabilitado para gobernar. Última hora, Juan Manuel Moreno acaba de dar a conocer la lista completa de su gobierno en Andalucía, el nuevo Ejecutivo andaluz, en el que, contra los deseos del propio Moreno, estará presente la ultraderecha y va a estar tal y como estaba previsto y acordado con una vicepresidencia. Vamos a Sevilla con los detalles. Jaime Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Juanma Moreno acaba de desvelar en San Telmo el gobierno de su tercera legislatura, un Ejecutivo de 13 carteras compuesto por 7 mujeres y 6 hombres, con 3 caras nuevas y un complejo diseño de 3 vicepresidencias. Antonio Sanz asume la vicepresidencia primera, blindando sanidad y presidencia. La segunda recae en el líder de Vox, Manuel Gavira, con Turismo y Justicia, un escalafón medido para que la sustitución del presidente quede siempre en manos del PP. La tercera es para Carolina España, que retiene Economía y Hacienda. El ajuste deja fuera a Catalina García y Arturo Bernal y promociona a Mario Muñoz a Fomento y a Adolfina Martínez a Sostenibilidad, en un gabinete que estrena además una cartera específica de inteligencia artificial para José Antonio Nieto.
0: Luego ampliamos y detallamos también la encuesta del CEO catalán, del CIS catalán, que confirma el sorpaso de Alianza Catalana sobre Junts, la ultraderecha, que le gana Puigdemont. Y nos ponemos también con toda la crónica política y judicial, también con los ecos de estas palabras de Donald Trump en su viaje de vuelta tras la cumbre de la OTAN. Trump ahora encantado con España. Por la mañana éramos el demonio, mala gente. Por la tarde hemos cumplido y somos generosos. Además del 2,1 comprometido en el gasto militar que le ofreció Sánchez a Donald Trump. ¿Había algo más? Pues el gobierno dice que no. El ministro Álvarez acaba de estar hace unos minutos en Televisión Española.
3: No sé exactamente a qué se refiere. Solo él podría explicarlo, a lo que se ha referido. España lo que es un aliado fiable, sólido e indispensable para la seguridad euroatlántica, que cumple aquello que es necesario para la seguridad euroatlántica y cumple lo que promete. Ojalá todos los aliados pudieran decir con la cabeza bien alta lo que España puede decir.
0: Trump en estado puro. De momento, silencio, al menos a esta hora en sus redes sociales. De los tribunales y del caso Leire, la UCO implica directamente la trama al expresidente de Correos y antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez. La Guardia Civil entiende que fue Juan Manuel Serrano quien abrió las puertas de Correos a la trama y desde dentro, pues Leire impulsaba los supuestos amaños. Información de Miguel Ángel Campos.
4: Los agentes afirman que Serrano, quien también fue jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE, enchufó a Leire 10 en Correos, quien supuestamente habría amañado al menos 2 contratos con la posible connivencia del propio Serrano. La UCO también insiste en su supuesta participación en la trama para desestabilizar causas que afectasen al PSOE por haber participado en una reunión y recibir mensajes de Leire. La UCO pide al juez permiso para acceder al móvil de Serrano, especialmente por las comunicaciones que haya mantenido con otros cargos públicos. Literal.
0: Nos vamos también a Málaga, donde lo acabamos de conocer. Acaba de ser detenido el presunto autor del doble asesinato de Mijas, la pareja de la mujer de 61 años. Ampliamos en Ser Málaga con Nieves Egea.
5: Sí, detenida la pareja de María, la mujer de 61 años, asesinada en Mijas junto a su hija de 31. El arresto lo ha efectuado hace cerca de media hora la Guardia Civil. Los cuerpos de madre e hija fueron encontrados en lo que parecía un incendio en su casa de las Lagunas de Mijas, pero una vez extinguido, los efectivos hallaron los cuerpos y constataron que tenían heridas de arma blanca. Los investigadores sospechan que el autor del crimen pudo provocar el fuego en un intento de ocultar el suceso y eliminar las pruebas.
6: Mundial 2026, Cadena Ser.
0: Empiezan los cuartos del Mundial. Mañana es el gran día de España frente a Bélgica. Hoy tenemos un Francia-Marruecos que como aperitivo no está nada mal. Antome, Ana, última hora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, las 5 y 4 de la mañana aquí en Los Ángeles, un partido muy grande. Oye, Francia-Marruecos, piensa la gente que los de Brahim pueden dejar fuera a Mbappé, Olise y compañía de las semis del Mundial, una ronda en la que quiere estar España. Cuando se levante el equipo nacional aquí en Los Ángeles, entrenamiento en la Ciudad Deportiva de los Galaxy y en tiempo de larguero, escucharemos a Luis de la Fuente, que va a repetir en principio el mismo 11 que derrotó a Portugal en el partido ante Bélgica mañana a las 9 en el SoFi Stadium.
6: Todo el Mundial 2026 en la Cadena Ser.
0: El tiempo con Jordi Carbó.
8: Ya hemos superado lo peor de esta segunda ola de calor, pero eso no se traducirá en un descenso significativo de la temperatura. En la mayor parte del país nos mantendremos en valores muy por encima de lo que sería habitual para estas fechas, muy por encima de la media. Y eso se traducirá en máximas en la mayor parte de poblaciones entre los 35 y 40 grados. Además, con muchas horas de sol, solo esperamos tormentas en la Ibérica, más aisladas en el Valle del Ebro, también algunas en los Pirineos. Afectarán pocas poblaciones, pero allí donde se presenten, descargarán chubascos con intensidad.
0: Y no nos olvidamos de Bonnie Tyler. Ha muerto la voz más áspera de los 80, grandes éxitos que forman parte de la banda sonora de cada uno de nosotros. Bonnie Tyler estaba ingresada en un hospital en Portugal, en Faro, tras una operación de estómago. A y media la vamos a recordar con la visita en este estudio del gran Fernandisco. Con la producción de Aldo Gómez y con Miguel Hijosa y Emilio Escribano en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
9: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
10: Aliança Catalana superaria Junts si avui haguessin eleccions al Parlament. El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió assegura que el PSC tornaria a guanyar, però perdent vots i fent perillar la majoria d'esquerres. El que es dispara és l'extrema dreta. El partit de Sílvia Orriols i Vox ocuparien una quarta part dels escons. No és la calor el que provoca les morts per altes temperatures, és la pobresa i la falta de diners per fer-hi front. Segons l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, només el 40% de les llars que ingressen menys de 1.000 euros estan ben refrigerades.
11: El confort tèrmic a l'estiu ha de tenir el mateix estatus que la calefacció a l'hivern.
10: La majoria de morts atribuïbles per la calor en la darrera gran onada van ser dones grans de barris pobres sense aire condicionat. Els bombers, esgotats i al límit després de 6 dies consecutius amb incendis nous cada dia i de manera simultània. Ho ha explicat aquí a SER Catalunya, l'Aquí Catalunya, el cap del cos, David Borrell.
12: Tornarem a patir segur. Estem aconseguint estabilitzar tots els nous incendis, però clar, anem acumulant, diguéssim, un estrès important en el nostre sistema de resposta.
10: Ara mateix no hi ha cap foc sense control. Els 5 que van començar i van quedar tots estabilitzats. Anirem al Baix Camp. Avui ha tornat a sonar-hi les alarmes per confinament. Així ho han viscut els veïns les darreres hores.
13: Moltíssima angoixa, perquè, és clar, quan veus foc, doncs és que et sents impotent, perquè segons com és impossible aturar-lo, perquè el bosc està tan brut, tan sec.
14: Quan vaig sortir vaig veure una fumarada, va córrer el foc i, bueno, van tindre que treure les bombones de butar, les van ficar dintre de la piscina i van tindre que sortir.
10: Ja són 9 els espais naturals tancats, 223 els municipis amb el nivell màxim d'alerta. Els tancats en què no s'hi pot entrar ni fer cap activitat són Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, Barònia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt, l'Ubac i el de Montsant. Avui el risc d'incendi és més alt i afecta a més territoris que no pas ahir, Jordi Carbó.
8: Cada dia que passa, la vegetació va perdent més humitat i és que tenim condicions en molts moments pròpies del desert, humitats per sota del 20%, temperatures al voltant dels 40 graus. Doncs el que dèiem, això és un consum molt significatiu d'aigua pel que fa a la vegetació i això és el que fa augmentar el risc d'incendi forestal. Avui l'única bona notícia és que la temperatura ja no pujarà més, però tampoc baixarà o farà molt poc. Màximes semblants a les d'ahir, destacant valors propers als 40 graus a la major part de l'interior, superant-los a ponent, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, així com a la Conca de Tremp. Molt de sol, marinada forta fins la nit i algunes tronades al Pirineu de Lleida, molt locals, això sí. Els pròxims dies la temperatura continuarà baixant, però sempre es mantindrem amb valors força per sobre de la mitjana.
10: I tenim una última hora. Els Mossos han detingut un home de 57 anys a Cubelles, al Garraf, per un apunyalament mortal. Els Mossos han rebut l'avís poc abans de les 11 del migdia i quan han arribat al lloc dels fets han trobat la víctima morta amb signes de violència. Molt a prop d'allà hi havia el detingut i ara s'ha obert una investigació per esclarir els motius d'aquest crim. Tot això en aquest dijous en què torna la música al Parc del Fòrum de Barcelona. Segon dia del Cruïlla avui amb Pixies, a la platja de Sant Sebastià també a la Barceloneta, i tornarà la música clàssica. Ahir ja desenes de milers de persones van disfrutar del concert gratuït de l'Orquestra del Liceu.
15: Hi ha un moment en què m'he de tombar i mirar cap al cel, deixar-me portar perquè sentia. Ha estat increïble.
10: A la tècnica tenim en Guillem Arnal, a la producció l'Èlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
9: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14. Amb Joan Bufill.
10: Què tal? Bona tarda. Tarda infernal en què ara mateix tornem a superar els 40 graus a molts punts de Catalunya, fins i tot en punts on mai abans s'hi havia arribat aquesta temperatura, com a Barcelona.
16: Que anem amb rècords any rere any. També les nits són extremadament càlides. Avui, per exemple, a l'Observatori Fabra hem tingut una mínima de 28,7, apropant-se ja als 30 graus. Hem tingut en climatologia que posar qualificatius a les nits. Tothom sap el que és una nit tropical, no? Aquella que la temperatura mínima no baixa de 20 graus. Després ja van proposar nit tòrrida i ara ja tenim la nit roent. Anem clarament cap a un país i un planeta més càlids que 40-50 anys enrere.
10: Així declara estat el director de l'Observatori Fabra, Javier Martín Vide, aquest matí en una entrevista a l'Aquí Catalunya. Això anirà pitjor i no tothom pot fer-hi front de la mateixa manera. És una conclusió que podeu pensar que és evident, però a la que avui un estudi posa dades per demostrar-ho. L'Institut de Recerca Urbana de Barcelona ha determinat que el que mata no és la calor, sinó no tenir diners per poder combatre-la, amb piscina, amb aire condicionat o amb un bon aïllament. I això, a Barcelona, va per barris. Oriol Soler, bona tarda.
17: Bona tarda. Sí, només un 40% de les llars que ingressen menys de 1.000 euros al mes tenen una bona refrigeració, per un 70% de les que ingressen 3.000 euros o més. No és el mateix combatre la calor amb un ventilador, amb aire condicionat o amb una piscina, però també és molt diferent viure en pisos amb un bon aïllament estructural, finestres de qualitat o tenir zones verdes a prop de casa que baixin la temperatura ambiental. Rubén Martínez és un dels autors de l'estudi i defineix així el perfil de morts atribuïbles a la calor a la província de Barcelona durant l'estiu de l'any 2022.
18: El retrat de la mortalitat per calor es repeteix a totes les onades. Una dona gran que viu sola en un pis mal aïllat, de renda baixa i sense refrigeració.
17: I l'estudi identifica una quarantena de municipis de Barcelona com a prioritat, ja que tenen els tres problemes alhora: alta exposició a la calor, habitatges en mal estat o molt antics i baix nivell de renda. Les més urgents, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma, Badalona, Cornellà, Sant Boi, Manresa, Cardona i Artés.
10: I què es pot fer per revertir-ho? Les administracions, assegura Hidra, han de posar diners per rehabilitar i acondicionar els edificis perquè això no només depengui de la butxaca de cadascú.
17: Sí, exacte. Reformar edificis perquè tinguin unes parets de qualitat que garanteixin aïllaments fiables, així com finestres i persianes útils i sistemes de ventilació creuada sempre que es pugui. Segons els autors de l'informe, hauria de pagar això, aquestes reformes, qui més contamina.
18: Un gran programa de rehabilitació d'habitatges o mesures per renaturalitzar la ciutat. Tot això finançat amb un fons climàtic provincial i un principi senzill, que qui més contamina, que els sectors que més contaminen, més paguin aquesta adaptació.
17: Hidra demana que les administracions facin una llei estatal de protecció davant la calor extrema, un fons climàtic provincial finançat en part per l'excedent de les renovables, una governança a tots els nivells, d'Estat, Generalitat, Diputacions i municipis, i, per acabar, un sistema públic d'indicadors de calor i desigualtat climàtica.
10: Hem anat parlant de les desigualtats entre propietaris i llogaters, doncs també aquí hi ha diferències a l'hora de poder-hi fer front amb aquesta calorada. Nico, 36 anys, què tal? Bona tarda.
19: Bones tardes.
10: Tu vius de lloguer en un pis al barri de Gràcia, pagues 1.500 euros cada mes i vius amb el teu germà petit, amb la teva mare, i pràcticament des del primer estiu que vius en aquest pis vas veure que era un autèntic forn.
19: Sí, realmente es un infierno. Hace más calor dentro de casa que fuera, y sobre todo por las noches he llegado a comprobar que las temperaturas dentro de casa son mayores de 30 grados.
10: Tu has intentat posar aire condicionat des de que vas arribar-hi. Què has fet? Perquè ara no en tens, aire condicionat.
19: No, en el primer verano lo que hice fue hablar con la dueña para ver la posibilidad de poner un aire acondicionado, ya que no estaba instalado en el piso cuando lo alquilé, a lo que ella se negó rotundamente.
10: Tu vas intentar, per exemple, no sé, arribar a un acord, vas a demanar un pressupost, i què et van dir?
19: Sí, el tema es que para poner el aire acondicionado esto requiere hacer una obra en el piso, la cual es muy costosa, por lo cual intenté de varias formas con la dueña de que me lo vaya descontando mes a mes o hacerlo 50-50, y bueno, no estuvo dispuesta a poner ni un euro, por lo cual tuve que desistir.
10: Després de mirar pressupostos, quant t'hagués costat instalar tu l'aire acondicionat?
19: Era aproximadamente 2.500 euros.
20: Has desistit finalment de no posar aire condicionat, com dius. Com ho feu ara? Com aguanteu ara la calor?
19: Bueno, con varios ventiladores, uno en cada ambiente, y cerramos las persianas. Estamos todo el día casi oscuras para que la temperatura no suba tanto.
20: O sigui, teniu un ventilador pràcticament a cada habitació, fins i tot a la cuina, als lavabos.
19: Sí, sí, sí. Sobre todo en la cocina es complicado, porque ya al prender el horno o cocinar realmente es complicado.
20: Què penses quan la propietat del teu pis et diu que no és necessari un aire condicionat on vius?
19: Bueno, me gustaría que venga y lo compruebe ella misma, que estoy seguro que pensaría bastante distinto.
20: ¿T'has plantejat marxar del pis?
19: No, porque como está la cosa en Barcelona, es un mal menor.
20: Doncs, Nico, t'agraïm molt que ens ho hagis explicat. Moltes gràcies i ànims amb aquesta calor.
19: Gràcies a ustedes.
20: Un dia més, ara mateix, és una hora crítica pels incendis. Els bombers pateixen perquè tornem a tenir un dia d'incendis simultanis. Des de dilluns, això ha passat cada dia. Ahir mateix, quatre focs molt preocupants que van començar entre la 1 del migdia i les 4 de la tarda. Gavà, a Navarcles, Guimarà, Aiguamúrcia. Focs que ara mateix tots estan estabilitzats, però anem fins a aquest últim, Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Aquest matí han tornat a sonar les alertes als mòbils demanant el confinament del nucli del Pla de Manlleu. Anem fins allà. Eva Hidalgo, bona tarda. Quina és l'última hora?
21: Bona tarda, Joan. Poc abans de 11:45, els 150 habitants del Pla s'han hagut de tancar a casa perquè ha augmentat el fum i hi ha hagut una petita represa de foc a un barranc proper. Al cap de mitja hora, doncs, ja s'ha desconfinat tota aquesta població. 26 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris treballen intensament per encerclar les 80 hectàrees cremades, aprofitant ara just abans del migdia i d'aquesta hora més crítica. Les vinyes han estat la clau per evitar la propagació amb un potencial que tenia 5.000 hectàrees. El Jordi és veí d'una masia aïllada.
22: Perquè si no arriba a haver-hi tanta vinya plantada, el foc aquest, us ho dic, que jo no el parem. No el parem perquè era... com us podeu arribar a imaginar els remolins que hi havia, una força, els pins de més de 20 metres, unes flamarades, feia molta por, molta por, molta por.
21: Els habitants d'aquesta zona, que vall entre l'Alt Camp i el Baix Penedès, reclamen més recursos per mantenir els boscos nets, com diu la Núria des d'Aiguaviva.
23: Faria falta més mitjans rurals, més neteges de boscos, més tallafocs per part dels ajuntaments, que en definitiva tenim el pulmó del Baix Penedès està aquí dalt. I si no mirem de cuidar-lo, pues, de seguida ens anirem a Norris tots.
21: Els bombers veuen complicat donar avui per controlat un foc que manté tallada la carretera T244 entre Montmell i el Carol.
20: Gràcies, Eva Hidalgo. Des d'aquest punt on ahir començava aquest incendi a aquesta hora, cap foc sense control, tot i que des de divendres no se n'han parat de declarar per tot el territori. Això ha estat gràcies a aquests dies de feina ingent de bombers professionals i voluntaris, que també cada dia estan més esgotats. Ells i el material i el risc d'incendi avui és encara més alt que ahir, Martí Oliver.
24: Els bombers ho tenen clar.
25: Tornarem a patir, segur.
24: Com ha explicat el cap de bombers David Borrell en declaracions a l'Equip Catalunya, aquest alt risc d'incendi els va desgastant.
25: Acumulant, diguéssim, un estrès important.
24: D'una banda, a nivell físic, perquè en aquests casos els bombers s'organitzen en torns de 24 hores.
25: Descansem 24 hores, llavors les següents 24 hores tornem a activar el personal, diguéssim, de reforç de l'altre.
24: Però també té afectacions materials.
25: Ens hem dit que hem de tenir les gavarres. Vam tirar 1.000 mànegues. Ara les estem recollint, les estem tornant a posar al sistema, però vull dir que els vehicles també doncs, comencem a tenir... Doncs se'ns van espatllant i els hem d'anar reparant, però clar, com més els fas moure, doncs més incidències tens.
24: I tot i que admeten un sobreesforç...
25: Tenim corda per rato, ho donarem tot...
24: I... Borrell ha deixat clar que encara tenen forces.
20: Són les 2:19. En la crònica política, Aliança Catalana ja supera a Junts i podria arribar a ser la segona força al Parlament de Catalunya. Aquest és l'escenari que dibuixa el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, que s'ha publicat avui. L'extrema dreta de Sílvia Oriols es dispara fins a ser el tercer partit més votat, molt a prop del segon, d'Esquerra, i el PSC tornaria a guanyar les eleccions, però perdent força vots, i això també fa que perilli la majoria d'esquerres actual. Anem a repassar les dades d'aquest CEO amb detall. Xavier Balló.
1: El PSC va perdent pistonada lentament, es deixaria pel camí entre 4 i 6 escons, però podria seguir governant amb tota probabilitat, ja que l'única majoria lògica seria la suma de les esquerres, que podria perillar o necessitar la CUP per sumar. Això és possible gràcies a que Esquerra recupera terreny i convença la baixada de socialistes i de comuns. Els republicans amb 24-26 escons serien la segona força, però amb només un diputat d'avantatge respecte d'Aliança Catalana. La ultradreta independentista faria el sorpasso definitiu a Junts, que podria perdre la meitat dels seus votants i enfonsar-se fins als 16 o 18 escons. PP i Vox empatarien a uns 12-13 i els comuns continuarien la seva tendència a la baixa empatant amb la CUP a 4 o 5 escons. Tot plegat deixaria un Parlament amb majoria d'esquerres, però amb governabilitat complicada i també amb majoria independentista, tot i que no seria articulable políticament per la incompatibilitat d'algunes formacions amb Aliança.
20: Sobre líders, Salvador Illa és el més ben valorat i hi ha més gent que prefereix a Gabriel Rufián de president que no pas a Junqueras, fins i tot entre els votants d'Esquerra.
1: Illa és el més ben valorat i el que més persones veuen com a preferit per ser el president de la Generalitat. Oriol seria la segona opció, més repetida davant d'aquesta pregunta oberta, en bona mesura també perquè apareixen dos líders diferents d'Esquerra Republicana en aquesta tria, Rufián i Junqueras, tot i que més persones prefereixen el diputat del Congrés com a president que no pas el líder d'Esquerra Republicana. La preferència per Puigdemont continua caient, segueix sent molt ben valorat pels votants de Junts i un dels pitjors valorats pels votants no independentistes.
20: Un centre d'estudis d'opinió que també ha preguntat sobre el Papa o la intel·ligència artificial.
1: Després del gran desplegament fet per la visita del Papa Lleó XIV, aquest baròmetre reflecteix que dos de cada tres catalans donen poca o cap importància a l'opinió que pugui tenir el Papa, una tendència que és majoritària fins i tot entre aquells que es defineixen com a catòlics. A més, hi ha gairebé el doble de catalans que pensen que Lleó XIV té una orientació més conservadora que el Papa Francesc, que no pas els que pensen que és més progressista. El baròmetre també reflecteix que l'habitatge és la preocupació principal dels catalans i sobre la intel·ligència artificial, un de cada quatre diu que l'utilitza cada dia, gairebé la meitat de la població ho fa almenys un cop per setmana, sobretot per consultes sobre temes jurídics o econòmics o sobre dubtes relacionats amb la salut física.
20: Per cert, Amnistia Internacional denuncia que la Fiscalia ha posat pals a les rodes en les causes que investiguen l'espionatge a l'independentisme català, el que es coneix com a Catalangate. En un nou estudi, l'organització ha analitzat el paper del Ministeri Fiscal en els 6 anys que fa que l'espionatge és als jutjats de Barcelona. I la conclusió, Martí, és clara. Diuen que han tingut un paper clau en paralitzar aquestes investigacions.
2: Estem parlant d'obstacles com ara posar un llistó molt alt per admetre les querelles, no fer passos per concloure si Espanya feia servir Pegasus o allargar com si fos una partida d'escacs els temps.

0: Si fos una partida d'escacs, els tempos judicials al màxim, Amnistia Internacional considera que això ha impedit que, tot i que s'hagin impulsat fins a 10 causes als jutjats, no s'hagi fet justícia amb les víctimes.
1: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
0: Declaracions de Virginia Álvarez, que també ha demanat al govern espanyol una reforma de la llei de secrets perquè el CNI hagi d'aclarir contra qui va fer servir Pegasus.
2: Dos minuts i més notícies.
3: Ràdio Ser, Principat d'Andorra. Vols fer el pas cap a una mobilitat més sostenible? Amb el préstec Ecomobilitat de Creant, pots. Finança el vehicle que vols. Elèctric, híbrid, híbrid endollable, fins i tot la bicicleta elèctrica. Amb condicions avantatjoses. Euríbor 12 mesos, més 2,95%. Quotes adaptades a tu i fins a 60.000 euros. Préstec Ecomobilitat. La mobilitat eco que vols amb el finançament que necessites. Consulta en les condicions a creant.ad.
4: Aquest estiu, cuida els ulls com cuides la pell. A Visual Òptica Andorrana t'ajudem a gaudir del sol amb la protecció i la visió que necessites. Compra unes ulleres de sol i, per només 15 euros més, emporta-te les graduades. Promoció vàlida fins al 19 de juliol. Visual Òptica Andorrana, a l'Avinguda Carlemany 73 d'Escaldes Engordany.
5: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Àngel, heroi, salvador. Miquel Merino es va convertir en l'home de la nit. I aquest divendres en volem més. Ho viurem a la sala Cotton de Casino Barcelona. Cristóbal Chacén, el tío Faja i Gonzalo Álvarez seran els nostres homes de la nit. Viu la prèvia del partit i no et perdis el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues. L'entrada és gratuïta. A partir de les 9 del vespre, a Espanya-Bèlgica. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com.
7: En plenes rebaixes brutals de Conforama arriba el nostre 20% de descompte extra en sofàs, matalassos, mobles. Preus increïbles només del 10 al 14 de juliol. Són dies brutals. Conforama.
8: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
2: 5 minuts i dos quarts, parlem de ciència. Investigadors de l'Hospital Sant Pau a Barcelona han desenvolupat una eina d'intel·ligència artificial que els permet, atenció, identificar els pacients que tenen més risc de patir una trombosi venosa. Aquesta és una malaltia cardiovascular que té moltíssima incidència. Cada minut, una persona mor al nostre continent per culpa d'una trombosi. Susana Ruiz.
9: Fins ara, l'avaluació del risc s'ha basat fonamentalment en factors com l'edat, l'obesitat, determinats tractaments hormonals o algunes alteracions genètiques concretes. El model desenvolupat per Sant Pau combina informació clínica i genètica per analitzar prop de 13.000 gens en persones amb antecedents trombòtics personals o familiars i detecta els pacients amb més probabilitats de patir una trombosi. El doctor José Manuel Soria, director de la Unitat de Genòmica de Malalties Complexes de Sant Pau, és un dels autors de l'estudi.
10: Això té molta repercussió a l'hora de, en el futur, muntar un diagnòstic més acurat i, sobretot, una medicina més personalitzada.
9: Malalties com l'infart de miocardi, l'ictus isquèmic i l'embòlia pulmonar són conseqüència gairebé sempre d'una trombosi, un coàgul que impedeix el reg sanguini i l'oxigenació dels teixits.
2: I quan es van acabar els exàmens de selectivitat, les crítiques van ser pel de matemàtiques, llarg, difícil. Doncs resulta que finalment han estat els exàmens de llengua catalana i literatura els que més sol·licituds de revisió han tingut aquest any. Ser Catalunya ha accedit a les dades. 22.000 reclamacions d'exàmens d'alumnes que no estaven d'acord amb la seva nota. Àlex Calatrava.
11: L'examen de llengua catalana i literatura és el que més sol·licituds de revisió ha rebut. Són més de 2.500 peticions. En segon lloc, el d'anglès n'ha rebut 2.129 i el de matemàtiques científiques ha estat el tercer examen del rànquing amb 2.057 sol·licituds de revisió. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha defensat que aquesta prova s'ajustava al currículum, però també ha reconegut que hi ha aspectes a millorar de cara a l'any vinent.
12: Per exemple, la càrrega de càlcul o el temps o la llargada de l'examen. I aquí és on hem vist que realment hi ha aspectes a millorar.
11: De total de revisions, només en un 27% dels casos s'ha millorat la nota, a un 17% se'ls ha baixat i més de la meitat s'han quedat amb la nota que ja tenien.
2: Demà divendres es publicarà la primera assignació de places universitàries i sabrem com queden les notes de tall, fins a quin punt el mal resultat de l'examen de matemàtiques ha fet baixar aquestes notes de tall en els graus científics. Anem pels esports.

0: El Barça encarrila l'arribada de Karim Adeyemi. Nil Solà, bona tarda.
1: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Així és, el Barça encarrila també, després de João Cancelo, l'arribada de Karim Adeyemi, futbolista del Borussia Dortmund, que acaba contracte el 2027, per tant, que ha comunicat ja al seu equip a l'alemany que no vol renovar, i això faria que el Barça el pogués treure amb un cost més assequible del que hauria de ser en principi, per una operació que el Barça no espera que vagi més enllà dels 30 milions d'euros. Un futbolista versàtil, amb un 1x1 molt important i sobretot molt i molt ràpid. Aquí Hansi Flick coneix perfectament de la seva etapa a Alemanya i des de quan va ser seleccionador alemany. Això en el dia que hem explicat al Kitty Jugues, que el Barça demana un préstec de 210 milions d'euros a compte dels drets televisius de les pròximes temporades. Aquest deute servirà pel club per afrontar el mercat de fitxatges amb garanties i amb clau de futur, ja que el Barça preveu que la pròxima temporada tornarà a estar accedit en el Fair Play i tornarà a tenir limitacions a les inscripcions.
0: És el so del concert ahir al Cruïlla al Parc del Fòrum de la Nord-Americana Halsey, als caps de cartell. Avui el festival torna, per exemple, noms com Pixies, però hi ha una novetat d'última hora. Dissabte hi actuaran els Fades, després d'haver cancel·lat diferents concerts amb festes majors pel boicot d'algunes persones. Ho explicava el director del Cruïlla, Jordi Herreruel, a l'Aquí Catalunya.
2: De fet, ha estat una incorporació de darrera hora, perquè ens semblava que era necessari que tinguessin concerts tranquils, que tinguessin concerts segurs...
0: I també aquest vespre la platja de Sant Sebastià tornarà a convertir-se en un gran auditori a l'aire lliure. Ja hi 30.000 persones van anar a la Barceloneta en el primer dia de clàssica a la platja i va anar la Júlia Domènech.
3: L'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons, va inaugurar aquesta nova edició amb un repertori de grans clàssics pensat per acostar la música simfònica a nous públics, una proposta que va omplir la platja de Sant Sebastià de tovalloles i fiambreres i que els assistents valoraven així.
4: Ja ha estat empezar a sentir la música i ha arribat un moment en què m'he hagut de tombar, deixar-me portar perquè sentia.
5: Una cosa molt interessant, igual se m'ha hecho un poquito corto.
6: M'ha sorprès que hi havia molta gent jove.
7: Muy importante hacerlo porque las nuevas generaciones que no es acostumbrado a ir en los lugares donde normalmente está la clàssica.
3: La iniciativa continua avui amb el segon i últim concert de clàssica a la platja, aquesta vegada a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
0: Són dos quarts.
8: Un i medi en Canàries, adiós a la voz rota. Ha muerto Bonnie Tyler.
9: Hora 14. El láser. Con Javier Casal.

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
1: Només penso en tu.
0: Referents amb tu.
2: Bona tarda a tothom. Benvinguts a Llapis de Memòria. I abans d'entrar en matèria, permeteu-me que per enèsim dia em repeteixi com un lloro per recordar-vos el que us recordo cada dia. Que durant el Campionat del Món, aquí a la SER us estem oferint doble programació. Això vol dir que les freqüències de SER Catalunya teniu el SER Deportivos Mundial i que les freqüències de la SER estem nosaltres, els del Llapis de Memòria, i esteu vosaltres, perquè ens esteu escoltant ara mateix, en el que estem connectant cançons de persones nascudes arreu del món, i així fem la nostra edició especial mundial del Llapis de Memòria. I escolta tu, a lo tonto, a lo tonto, en portem ja uns quants. Hem viatjat a la Xina, a Noruega, a Venezuela, a Itàlia, a Senegal, a Brasil, i un llarg etcètera. I avui sabeu on anem? Avui anem cap a Hondures.

0: Ara unes ulleres de sol i, per només 15 euros més, emporta-te-les graduades. Promoció vàlida fins al 19 de juliol. Visual Òptica Andorrana, a l'Avinguda Carlemany 73 d'Escaldes Engordany.
1: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
2: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del pack a creant.ad.
3: Tu, Pit, comprem el resto de la casa.
4: Sí,
5: una de las escenas más polémicas de La Naranja Mecánica es aquella en la que Alex y su banda asaltan una casa y agreden a sus propietarios mientras cantan Singing in the Rain. Que una canción que todos asociamos con la alegría de vivir acompañe una escena tan salvaje la hace aún más perturbadora. Kubrick no las tenía todas consigo y pidió permiso a Stanley Donen, el director de Cantando bajo la lluvia, que le dio su beneplácito. En cambio, parece ser que Gene Kelly no se lo tomó tan bien. Lo contaba Malcolm McDowell, el protagonista de La Naranja Mecánica.
6: Fui a una fiesta en casa de alguien y un amigo me dijo, mira quién ha venido, es Gene Kelly, ¿te gustaría conocerlo? Pues claro, contesté. Entonces me presentó, señor Kelly, quiero que conozca a Malcolm McDowell. Entonces él me miró de arriba a abajo muy serio, se dio la vuelta y se fue.
7: Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
8: La Ventana, con Carlas Francino.

0: Son las 7 de la tarde.
1: Avui, al balcó, acomiadem temporada amb Regina Rodríguez Sirvent i Santi Balmes. I després, ens remullem a la platja amb l'última secció dels Otero, amb Miki i Malcom Otero.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: moltes d'elles, moltes vegades, com que són externes o són estrangeres, no tenen coneixement del que és el que hi ha a la ciutat de Barcelona, i això els obre una porta a un petit coneixement que en aquell moment volem aportar. Jo sí volia afegir al real del comentari és que nosaltres com a entitat, com a CETRA, estem col·laborant en tot aquest procés, però som una part del procés. Vull dir, aquí hi ha la voluntat que també té UATRAS que aquest programa es tiri endavant, la voluntat que el Departament de Justícia també té que aquest programa es tiri endavant, i a base de juntar peces d'un puzzle acabem arribant a una situació com la que s'està produint avui, que elles poden sortir al carrer i tenir una activitat.
1: Nosaltres us agraïm molt que ens hagueu permès seguir-vos, sobretot a la Luz, a la Mònica i a l'Anna. Moltes gràcies.
2: Per la generositat,
1: per la generositat,
2: sobretot,
1: sí.
2: Per explicar-nos la vostra història.
1: Perquè ara l'Enric deia que respecta molt la vostra intimitat. Nosaltres, amb la Laura, hem preguntat molt. Espero que no us haguem incomodat.
3: No.
1: I us desitgem molta sort, de veritat.
3: Moltes gràcies.
1: I Encarna, moltes gràcies també. Teu primer dia de voluntària. I Enric, de veritat, gràcies, moltes gràcies per haver estat avui al balcó. No ha estat fàcil, Laura,
2: que
1: ens obrissin les portes a Batràs per fer-ho, però jo penso que sortides com aquestes són importants per explicar. Que
2: la importància de les segones
1: una part de la societat,
2: no,
1: totalment.
2: De cometre errors, però poder rectificar i tenir una segona oportunitat.
1: I no oblidem la Laura Pons, que és redactora de política, voluntària de CEDRA, i que ha permès que això sigui possible. Gràcies, Laura.
2: A vosaltres.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: Atenció, perquè s'ha reactivat un dels quatre focs que es va declarar ahir que els bombers van aconseguir estabilitzar. És el de Guimerà, a l'Urgell, on ara mateix estan treballant una trentena de dotacions. S'ha reencès el flanc dret i això ha obligat a enviar una alerta per confinament a 21.000 persones d'aquesta comarca. Per tant, des de fa aproximadament 20 minuts que s'ordena que es confini tothom que viu a la ciutat de Tàrrega, també als nuclis de Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau. Aquestes 21.000 persones en què, segons els bombers, se'ls demana que no surtin al carrer i que segueixin les indicacions de les autoritats. És un foc que va començar cap a 9:15 d'ahir i que havia quedat estabilitzat de matinada, però que, segons els bombers, expliquen, s'ha descontrolat. Hi ha 9 espais naturals tancats avui, 223 municipis amb nivell màxim d'alerta per incendi. Són Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç del Munt, l'Ubac i el Montsant. En aquests parcs ningú hi pot entrar ni fer-hi cap activitat. I des de divendres recordem que no s'han parat de declarar incendis. Són dies de feina de bombers, de professionals, voluntaris, que cada dia estan més esgotats. Així ho ha assegurat el cap dels bombers, David Borrell, en declaracions a l'Aquí Catalunya.
3: Anem a patir segur. Estem aconseguint estabilitzar els nous incendis, però clar, anem acumulant, diguéssim, un estrès important en el nostre sistema de resposta.
2: Els bombers s'organitzen en torns de 24 hores, un dia treballant, un dia de descans, així successivament, però no només ells estan patint desgast físic, també el material.
3: Ens hem dit que vam tenir les gavarres, vam tirar 1.000 mànegues. Els vehicles se'ns van espatllant i els hem d'anar reparant, però clar, com més els fas moure, doncs més incidències tenen.
2: I a Barcelona, dos treballadors de parcs i jardins han hagut de ser atesos en hospitals per culpa de la calor. Ho ha denunciat la CGT Inspecció de Treball. L'Ajuntament recorda que ja ha pres mesures per intentar evitar casos com el de l'any passat. Una treballadora de la neteja va morir. L'últim cas va ser dimarts, al Parc de la Ciutadella. Un jardiner va haver de ser atès i transportat a un centre sanitari en ambulància i, en altre cas, un treballador en pràctiques que va patir un cop de calor al mes de juny. Mariano Peinado és delegat de la CGT a Parcs i Jardins.
4: En certs dies i a certes temperatures, els jardiners no hem d'estar al carrer fent feina. Els jardiners hem d'estar a les brigades protegint-nos, preparats per sortir per qualsevol urgència que surti. El que no pot ser és tenir la gent treballant a les 12 del migdia en una fase d'alerta o qualsevol altre dia amb temperatures onades de calor.
2: L'Ajuntament diu que en tots dos casos es van seguir els protocols d'actuació. I en política, Aliança Catalana superaria a Junts si avui hi haguessin eleccions al Parlament. El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió assegura que el PSC tornaria a guanyar, però perdent vots i fent perillar la majoria d'esquerres. Es dispara, per tant, l'extrema dreta, Vox i el partit de Sílvia Orriols ocuparien una quarta part dels escons

0: Parlament, Xavier Balló.
1: El PSC va perdent pistonada lentament, es deixaria pel camí entre 4 i 6 escons, però podria seguir governant amb tota probabilitat, ja que l'única majoria lògica seria la suma de les esquerres, que podria perillar on necessita la CUP per poder sumar. Això és possible gràcies a que Esquerra recupera terreny i compensa la baixada de socialistes i comuns. Els republicans, amb 24-26 escons, serien la segona força amb només un diputat d'avantatge respecte a Aliança Catalana. La ultradreta independentista faria el sorpasso definitiu a Junts, que podria perdre la meitat dels seus votants i enfonsar-se fins als 16-18 escons. El PP i Vox empatarien a 12-13 i els comuns continuarien la seva tendència a la baixa empatant amb la CUP a 4 o 5 escons. Un Parlament amb majoria d'esquerres i també amb majoria independentista, però que no seria articulable políticament perquè hauria de pivotar necessàriament sobre Aliança.
2: Esports, el Barça ha presentat Pere Romeu com a nou entrenador del Barça. Laia Pujals, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Anna. Doncs sí, el tècnic renova fins al 2028 i amb un estiu per davant en el qual tindrà molta feina, perquè recordem que l'equip ha patit forces baixes, tant a nivell esportiu com de lideratge. Parlem de Mapi, d'Alexia, que ho dèiem ahir al balcó, també d'una Batlle o de Salma. Romeu ha parlat sobretot d'aquest buit de lideratge, que ja té clar qui l'haurà d'ocupar, més enllà de Patrick Guijarro, que és l'actual capitana.
4: Hi haurà moltes jugadores que aquesta temporada hauran de donar una passada endavant, que fa uns anys eren jugadors segurament amb més experiència i més edat, i ara mateix aquestes jugadores que hauran de donar una passada endavant són futbolistes molt i molt joves, que ja hem vist que estan totalment preparades per jugar grans partits d'Europa, però que ara mateix s'hauran d'assentar per donar aquest lideratge i aquesta continuïtat en aquest equip.
2: I marxem cap a França, perquè avui s'ha viscut la famosa etapa del Tourmalet. Arnau Santero, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, se l'han dut per sorpresa de ningú, Tadej Pogacar, amb un temps rècord, 43 minuts i 12 segons. L'últim rècord el compartia ell mateix amb Vingegaard i era de 45 minuts i 32 segons, o sigui que el baixen més de 2 minuts. De fet, el danès Vingegaard ha creuat la línia a 2 minuts i 40 segons més tard que Pogacar. Després d'aquesta victòria i de la caiguda que ha patit el líder Trent a 24 quilòmetres de la meta, Pogacar se situa al capdavant de la classificació ja amb Vingegaard a segon amb més de 2 minuts.
2: I a Wimbledon ja està definida la primera finalista.
3: Sí, i de fet ja tenim la final, perquè fa uns pocs minuts ha acabat la segona final, la segona semifinal. Serà Noskova-Mukova, que és un duel txec, i demà hi haurà les semifinals masculines. La primera serà Feris Zebev i la segona Sinner Djokovic.
2: Mundial. Avui a les 10 comencen els quarts de final del Mundial amb un apassionant França-Marroc.
5: Sí, a priori hauria de ser un dels millors encreuaments d'aquesta fase, però també és un dels més tensos, sobretot a la ciutat de París, on ja es prepara un dispositiu especial de seguretat. La policia ha emès una ordre que permetrà els drons de seguretat sobrevolar la ciutat i s'ha prohibit l'ús de pirotècnia i de focs artificials. En la part esportiva, però, també es noten les tensions, per exemple, la roda de premsa prèvia al partit del seleccionador francès. Bàsicament, Deschamps ha comentat que no podia rebre tantes preguntes, és a dir, que si fossin, que si fossin 50 periodistes no podria respondre als 50, especialment perquè hi havia un periodista marroquí que no el podia deixar marxar sense fer-li la seva pregunta.
2: Gràcies, Laia Arnau.
3: Endavant.
2: Carbó, com estàs?
6: Què tal? Bona tarda.
2: Què? Alguna esperança d'algun canvi en el futur, encara que faltin molts dies?
6: Bé, a veure, la pregunta és de difícil resposta,
2: sí,
6: perquè...
2: T'he traït.
6: Mira, demà molta atenció a la situació marítima. És a dir, que baixaran les temperatures alhora que es complicarà la situació marítima i, clar, amb aquesta calor doncs és fàcil, no?, que les platges estiguin plenes i com ha de fer sol, doncs encara és més fàcil que... allò, que hi ha gent que no li fa cas, no, les advertències que es fan des dels socorristes, de manera que aquest seria el titular per demà. Va a menys la calor, a més l'aixafogor, i a la platja, a les platges, a pràcticament tot el litoral, sobretot de Barcelona i Tarragona, la situació marítima es complicarà. I déu-n'hi-do, de nou, un dia com el d'avui, clar, si no hagués existit el d'ahir, avui, a molts llocs, hauria estat pràcticament de rècord, també. El que passa que, clar, anem acumulant. I bé, la ciutat de Barcelona, tremendo, aquesta
2: les
6: nit,
2: nits,
6: de molts barris,
2: nits, sí.
6: 28, 29 graus de mínima, però, clar, tinguem present que això és tan sols una petita estona. La major part de la matinada ha estat al voltant dels 30 graus, al igual que al nord de l'Empordà. També destacable ara mateix, i ara anem ja directament amb el pronòstic, les tempestes. Tempestes que afecten, per exemple, a Andorra, sobretot a la meitat sud. N'hi ha algunes també al Pirineu de Lleida, sobretot ja al Prepirineu, i viatgen cap al sud en direcció on hi ha aquest incendi que comentàveu ara, de l'Urgell. Compte, perquè aquest incendi pot alterar bastant el comportament, aquesta tempesta, volíem dir, pot alterar una mica el comportament de l'incendi, de manera que molta atenció a les advertències que s'estan fent. Un incendi que, just quan la marinada ha començat a bufar forta, és quan s'ha activat, i aquí, en aquest lloc de Catalunya, és dels pocs que, quan s'amaga el sol, no desapareix la marinada, sinó que aguanta més hores, i fins la mitjanit pot continuar bufant amb molta intensitat. I demà, doncs, més del mateix en general, sol, algunes tronades durant la tarda al Pirineu, temperatures mínimes sense canvis, molt altes de nou a tot el litoral, les màximes ja baixaran de manera més apreciable, si avui encara ens movíem entre els 35 i 40 graus, demà entre els 30 i 35 a la major part de Catalunya, però insistim que amb aquest afegit de més humitat i més xafogó, cap de setmana més o menys igual, i la setmana vinent, doncs... és molt probable que tinguem de nou, no sé si una onada de calor, perquè estaria al límit això, però de nou temperatures molt altes a mesura que vagi avançant la setmana, és altament probable.
2: T'escoltarem al balcó d'estiu, Carbó, que nosaltres ens retrobem el 31 d'agost.
6: Ah, doncs que vagi bé aquest estiu i vinga.
2: Bona feina, bon estiu. Quan puguis fer vacances, cuida't molt, Carbó.
6: Ja, no, si aviat les començo jo també.
2: Doncs vinga, que vagi molt bé. Antoni, salut. Antoni Suárez és el control de so, el millor tècnic del món, que demà també comença vacances, se les mereix. Sense ell no faríem ni seríem res. És a dir, que... aguantant, Toni, fins demà. A la zona, les 7:37 d'aquest dijous 9 de juliol. Joan, què ha de sonar?
0: Dua Lipa.

0: L'artista britànica d'origen albano kosovar Dua Lipa ja sabem que fa temps que triomfa a les plataformes amb la música, però també des de fa un any que ho fa amb un podcast que és el seu propi grup de lectura, que es diu Service 95.
1: Welcome to the Service 95 Book Club with me, Dua Lipa. From the archive, here's Paul Murray, who I spoke to in February.
0: Aquest és un dels últims capítols, fa una setmana, que parlava amb l'autor irlandès en Paul Murray per parlar del seu llibre de Bee Sting, i el que fa la Dua Lipa és convidar l'autor i després doncs xerren del llibre i dels temes vitals que es parlen cadascun d'ells. Sí. Fa un any que el fa, i això demostra que a Dua Lipa li encanten els llibres, i ara l'artista el que ha fet és fer un pas més i ha obert la seva pròpia biblioteca. L'ha inaugurat a Oporto. La biblioteca manifesta una col·laboració amb la llibreria Lelo, un espai que, si llegeixes el web de la llibreria, diu que està dedicat als llibres que desafien el poder, la censura, l'exclusió i les narratives dominants. I en el catàleg, de moment, hi ha uns 100 llibres que ocupen un nou auditori dins d'aquesta llibreria que s'han dividit en quatre temàtiques. Poder, control, veu i memòria. Oh, entre els que s'han explicat que hi ha el Conte de la Serventa, també hi ha Felon, de Reginald Dwayne Betts, Fahrenheit 451 del Ray Bradbury, Un món feliç, 1984 de l'Orwell o 100 anys de soledat. I també hi ha títols de la Salman Rushdie, per exemple, o, òbviament, aquesta cita l'Olga Tokarczuk.
2: Tokarczuk, sí.
0: Doncs són aquestes les referències que almenys he pogut trobar que hi ha en
2: bons,
0: aquesta biblioteca de la Dua Lipa. Ha dit la Dua Lipa que ampliarà sempre que pugui aquest catàleg. De fet, serà l'anfitriona del pròxim Festival de Literatura de Londres i en moltes entrevistes ja ha explicat que, juntament amb la música, la lectura és la seva gran passió. Aquest octubre, com et dic, serà anfitriona d'aquest London Literature Festival i el maig passat va obrir amb un discurs molt aplaudit el desè Premi Booker.
1: Last year I played live in 33 cities in 20 countries and sang in 9 different languages.
0: Repassava totes les ciutats i els idiomes en els que havia cantat, dient que era una mica com tota la cultura i tots els idiomes que havia llegit. I sobre la lectura, en una entrevista al The Guardian, deia: "La lectura ha estat la meva àncora al llarg de cada etapa de la meva vida, des de ser noia nova a l'escola en un país desconegut, perquè ella va anar d'Albània fins a Regne Unit, fins a trobar un refugi de calma durant les gires. I sempre té un llibre entre les mans, fins i tot quan ara estava de lluna de mel a Itàlia amb el seu gran actor, el Callum Turner, el seu gran amor amb qui s'ha casat, sempre els posts d'Instagram ha anat penjant llibres que anava llegint, per exemple.
2: I no és postureig, vols dir, que li agrada llegir, de
0: sempre,
2: veritat, és evident.
0: No, sempre ha fet molta divulgació d'això. I, de fet, va ser gràcies a un llibre, la novel·la Fortuna, de l'argentí Hernán Díaz, que va sorgir l'amor entre ella i el Callum Turner.
1: I've been looking forward to this conversation for a really long time. So now let's go and talk about...
0: De fet, ella mateixa va parlar amb l'autor d'aquest llibre, amb l'Hernán Díaz, en un dels seus podcasts, dient que era el seu llibre preferit. I què va passar? Com va sorgir l'amor a través d'aquest llibre? Doncs resulta que tots dos l'estaven llegint el dia que es van conèixer. Ho va explicar ell en una conversa amb The Sunday Times, en què també va admetre que gairebé no va arribar a conèixer la cantant, perquè en diverses ocasions estaven a punt de coincidir, però mai acabaven com de conversar, fins que hi va haver un dia, doncs, que els dos es van enamorar sabent que estaven llegint el mateix llibre, diu el Callum Turner. Ens vam asseure l'un al costat de l'altre i ens vam adonar que estàvem llegint el mateix llibre. Es diu Trust i jo acabava d'acabar el primer capítol. Li vaig dir i ell em va mirar i em va respondre: jo també m'acabo d'acabar el primer capítol. Aleshores, jo li vaig dir: així doncs, som a la mateixa pàgina.
2: Oh. Que tenim aquí dos escriptors que no sé què han pensat de la llista que ha fet la Dua Lipa i aquesta història d'amor. Regina Rodríguez Servent, com estàs?
3: Molt bé.
2: Santi Balmes, com estàs?
4: Bé, acalorat.
2: Aniríeu acalorat, no? Aniríeu a la llibreria, no?, de la Dua Lipa, a Oporto?
4: Sí.
3: Sí.
4: Per suposat. A part, és que, o sigui, jo vaig tenir un mini-crash amb ella a Benicàssim, perquè se'm va creuar
2: els
4: cavallins i, o sigui, em va faltar l'aire, de cop i volta.
2: Sí.
4: Sí.
3: Què vas fer?
4: Res, vaig simular un desmai, però no em va fer cas. Golpe de calor.
2: Fortuna l'has llegit, tu, Regina?
3: Sí, em va semblar... Vaig sentir una entrevista sobre d'aquest home i vaig dir: buah, me'l vull llegir. Vaig començar-lo a llegir, em va semblar extraordinari, i de cop hi ha un moment a la història, això està fatal, eh?, a la meitat, que tot canvia. Ah. I allà va ser com... Ostres, em va venir com una bajona. Necessitava com una mena d'impuls que en aquell moment no vaig tenir i no vaig seguir.
2: És a dir, vas deixar mitges Fortuna.
3: Sí. però és d'una qualitat tan extraordinària que li dec seguir. Per descomptat el seguiré.
0: Igual haguessis conegut el Calum Turner.
3: Exacte. Clar, i d'aquí...
5: Amb timings no haguéssim coincidit gaire.
3: We are not in the same page.
5: Dos minuts, va, que tenim molts temes a parlar amb la Regina i amb en Santi. Ara tornem.

0: 7:47, no podem estar més contents. L'última parella de fet de la temporada. Jo crec que amb les dues persones més ocupades de... Crec que sou els més ocupats de l'any, els que heu vingut molt sovint, tampoc tant, però és que heu fet moltes coses. Regina Rodríguez Sirvent, Santi Balmés. Esteu bé, no? O sigui, és que tu no pares de fer concerts, Santi.
1: Clar, perquè estem arreplegant calés per estar, després d'estar uns anys sense fer res. Bueno, sense fer res, treballant, diguem, una mica... Saps?
0: És així, no? Bueno, sí. Però fins desembre. M'he ficat
1: sí,
0: abans
1: sí,
0: a les
1: sí.
0: entrades.
1: No, és que, o sigui, crec que fins al 30 de desembre estem fent bolos.
0: És que algú a dalt ha dit, però que no paraven? I dic, què dius? Que no paren.
1: Sí, sí, sí.
2: I has començat a escriure les cançons en català?
0: Això.
1: Ja està mig d'aigua, això, sí, sí.
0: Ostres.
1: Sí, sí, ja estic en un procés com...
0: Però on està? El procés quin
1: estic
0: és?
1: Estic en un procés que ja les he cantat i ja... Oh. I de fet, he estat, o sigui, corregit per una persona bastant totxa dins del Consorci de Normalització Lingüística i, o sigui,
0: no
1: sabia lo malament que parlava el català.
2: Jo tampoc, però fins que el vaig escriure.
0: Però què dius? Barbarismes?
1: No, però dic... Jo puc dir, mitjanit. I em quedo tan ample, no? I és com...
0: Perdona,
1: i parava la cançó, no? I, què? Jo, mitjanit. No, mitjanit, no? I és com... No pot ser, o sigui, quedarà fals, perquè jo... I és com... ha estat un debat bastant interessant entre qui sóc jo, com canto, i també que no vull ser el Pompeu Febre, saps?
0: Pompeu Febre.
1: Que serà el títol del segon disc. Jo diria així.
2: Pompeu Febre.
1: Ja ho he decidit.
0: Va, poca broma, es dirà així. Ets capaç.
1: El segon, sí. Segur, però ja ho juro.
0: És una exclusiva.
1: Sí.
0: Ostres.
1: Però el primer no. El primer encara no sé com es dirà, però sí que ha estat un procés molt maco, la veritat. Ara ens, seriosament parlant.
0: Ens posem davant de tot. Jo quan facis la primera... No, el primer concert, així, en petit comitè,
1: és
0: volem
1: no
0: ser-hi.
1: No sé si faré concerts, no ho sé. Com no tinc ni idea. Jo el que volia era com... Sí, m'ho he passat molt bé, he conegut, no sé, d'altres llocs de la meva psique, i m'ha portat a llocs, als records, que eren records més amb la versió original, que seria la catalana, no?
0: Uau,
1: i també he estat com pensant, hòstia, podia haver dit aquest disc versió original, no?
2: Pel llenguatge com a vehicle a diferents sí. llocs a diferents emocions i diferents records.
1: Correcte, i
2: és
1: també ets més pessimista o menys pessimista, depèn de la llengua. Això ho van fer amb un estudi amb gent bilingüe als Estats Units, que eren d'origen llatí, i es van adonar que realment doncs, eren més optimistes quan pensaven en anglès i més pessimistes quan pensaven en castellà.
0: Això és al·lucinant.
1: Sí, sí, sí. Bé, suposo que també hi ha una memòria emocional, no? Una fugida als seus països d'origen per segons quins drames que haurien passat, no?
0: Clar.
1: I per això suposo que tenen aquest bagatge doncs, més pessimista.
0: Però tu cantant potser t'has anat a la infància, a moments especials, nostàlgia...
1: Sí.
0: T'has posat trist en moments?
1: Molts, molts moments. La veritat és que no és un disc gaire alegre. Ho he de dir, però...
0: Ens va donant pistes, Regina?
1: Però, o sigui, bàsicament, he volgut ser sincer, ja està, vull dir, quedar-me descansat, bàsicament.
0: Oh, quines ganes. Regina, en el teu cas, clar, passejant el llibre, crispetes de matinada...
1: Ai, que bé,
2: home.
1: Moltes gràcies.
0: Home. És a dir, ets el fenomen literari. He llegit tants titulars dient que ho has patat, això, fenomen literari de la literatura catalana. Ho has patat. No sé com ho has viscut, ni si has tingut temps de pair-ho, perquè t'has passat molt temps dient no tinc temps de donar-me'n del que m'ha succeït.
2: Clar, jo ara li deia, no?, en el...
0: Joan,
2: perdona. És que em sortia Jordi perquè ens vam veure per Sant Jordi l'última vegada. Sí. Que em va venir a veure per Sant Jordi, ho estaves com disassociada. I és sí. veritat que des de que van sortir les calces, que estic en aquesta mena de remolí. Però sí que ara començo a... Ara que he parat, després de les crispetes i de fer tour també per tot Espanya amb les palomites, ara que he parat per reomplir-me, sí que començo a fer un zoom out i començo a evitar aquest moment, no? Perquè porto gairebé, el setembre farà 4 anys que visc en aquest moment. I ja he necessitat tot aquest temps per entendre'l i per assimilar-lo, però estic extremadament contenta. Què més puc dir?
0: I precisament volies parlar de generositat i èxit.
2: Sí, volia donar això. Perquè quan em van dir que venia el Santi, em vaig recordar de l'última vegada que ens havíem vist que no era aquí, sinó que quan ens van convidar els dos a Guadalajara, a Mèxic, quan Barcelona va ser ciutat convidada per la Fèria del Llibre de Guadalajara.
0: Jo vaig estar al concert de la Greisman i tu vas arribar més tard.
2: Jo vaig arribar, ens vam creuar.
0: Va fer un concert, és increïble.
2: No, però és que no només això, a mi em van posar la meva presentació a les 9 de la nit, quan literalment ja no hi havia ningú en aquell pavelló, hi havia milions de persones, i em van contraprogramar la Rigoberta Bandini. Us podeu imaginar tota la gent que va venir a escoltar Les Bragues al Sol. O sigui, molt poca. I no, però me'n recordo que abans de marxar a Mèxic ens van citar, els que anirien cap allà, en el pavelló Miss Van der Rohe. Sí. I jo estava allà, doncs, bueno, d'espectadora, veient tot, amb tots els escriptors i escriptores que aniríem, cantants i tal, i arriba un moment, quan ja marxàvem, que em ve el Santi, i em diu, bueno, què, hola, no? I va ser com un moment de, hòstia, que fort, que estic en un mateix lloc amb el Santi Balmes, i a sobre ve i em ve a saludar, perquè ens havíem vist només un dia aquí. I em va semblar un moment que a tu pot semblar normal, a mi no, i no, perquè clar,
0: em sembla que li sembla normal.
2: Ja, sí, però no ens coneixíem tant, però jo et veig, no, de, ostres, que portes molts anys i que et veig damunt de l'escenari. Et veig a tu i et veig damunt de l'escenari. O sigui, damunt d'un escenari simbòlic també, icònic i històric. I em va semblar com un acte generós per la teva part, perquè hi havia molta altra gent i que em vinguessis a saludar, doncs vaig pensar, ostres. I em ha servit això de flor, de, no, per, de llavor, per parlar d'això, perquè en tots aquests anys que m'ha passat aquesta cosa tan bonica, que m'ha passat aquest petit miracle, és que m'he trobat moltíssima més generositat que no pas enveges o totes les coses dolentes que sempre parlen d'aquest camí. Perquè, o sigui, a mi primer que em llegeixin el meu llibre, i ja em sembla un acte de generositat brutal, perquè amb els milions de llibres que hi ha, em sembla que algú que dediqui tantes hores a seure's, i em sembla una sort. I alhora parlo també, remuntant-me als inicis, quan jo no tenia ni un lector ni una lectora, que, per exemple, que a persones com l'Antoni Bassas, que em va presentar Les Calces al Sol quan érem només amics i família en una nit que no oblidaré mai, i això implica un temps, una, no?
0: Que tenim més... La generositat.
2: El temps i tota aquella emoció i tota aquella intenció que hi va posar, que per molt que això no hagués acabat en res, jo me l'enduia aquella nit, que va ser per mi històrica. I també persones com, per exemple, el Joan Roca, quan jo... Les Calces al Sol tenia 150 pàgines més i transformat en un dinar 4 pesava uns 17 quilos. Vull dir, no, exagero, però pesava moltíssim. I jo, el Joan Roca, també ens havíem creuat dues vegades. I jo quan li vaig dir, mira, li vaig enviar un WhatsApp després de 7 anys de no parlar, li vaig dir, mira, escolta, no sé si te'n recordes de mi, he escrit un llibre i no sé si te'l podries llegir i si t'agradés, doncs me'l podries presentar, no? I, clar, jo, o sigui, és això, no era escriptora jo encara, vull dir, no estava ni publicat. I, bueno, s'anava a publicar, però més endavant. Llavors, que aquell home em digués sí, que invertís els dies de les seves vacances per llegir un llibre que, no que ningú havia avalat, i que, a més, pesava tant, que vam l'altre dia presentar a Girona, se li va trencar la cadira a la platja de Platja d'Aro. I, clar, era com a mi, o sigui... M'han tendrit molt tots aquests gestos de...
1: No, quin Pompeu plural, Febre, aquí.
0: Pompeu Febre, aquí has de dir. Sí.
2: Que, i durant tots aquests temps, tots aquests anys, doncs això, o sigui, ha sigut com tanta generositat que m'ha fet millor persona, perquè també hi ha tots aquests bookstagramers que, ostres, se'ls llegeixen, ho comenten, ho publiquen, I també entre escriptors i escriptores, que el que va passar a Guadalajara, que va ser molt bonic, que jo li deia, sembla això, Catalunya en miniatura, era que ens retrobàvem tots i tots compartíem el nostre procés creatiu amb això, amb abundància, per adonar-nos que tots partíem de llocs molt diferents. Sí. I que era igual, que totes aquestes competicions i tot això que es fa, que és terrible, perquè és com molt... molt injust i absurd comparar obres creatives, perquè no són nombres exactes.
0: Deixa'm posar la cançó, que li vull preguntar al Santi si comparteix, si ha captat aquesta, si ha notat aquesta generositat amb tants anys d'èxit. Però aquesta cançó que soni, que hem de parar un moment, seguim després. Where the winds hit heavy on the borderline. Remember me
3: to one who lives there.

0: she has a coat so warm.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER. Les preguntes que a tu t'agradaria fer.
2: Veient com està el panorama, diria que avui és atractiu ser professor.
1: Les preguntes que qualsevol periodista hauria de fer.
2: S'ha arribat fins aquí per esgotament de l'independentisme, pels errors. Per què?
1: Cada matí, Marina Fernández pregunta als protagonistes de l'actualitat. Una nova veu, una nova mirada. Aquí, Catalunya. Cada matí de 7 a 11 a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
3: Sents com s'esmolen les metàfores.
1: Sents la cultura.
4: Quan jo vaig escriure Ragazzo i estava intentant muntar-la, no vam tenir suport de ningú, o sigui, ningú. Vull dir, vam intentar presentar-ho a tot arreu i la penya era com aquests niñatos que volen fer. No, és igual, no vam tenir suport de ningú. Teníem, i ens vam gastar 40 euros per fer la producció d'aquesta obra. I assajàvem a casa meva. I a casa meva hi havia aquesta taula i hi havia, bueno, pues el somier, pues les coses que tenim. I assajàvem amb el que jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles. Sí, sí.
1: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
5: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Vull tamponir, li volia preguntar això a en Santi Balmes. Aquesta generositat va lligada a l'èxit? Jo li deia ara, a la pausa publicitària, que la Regina té una mirada molt neta. I que,
1: és veritat,
0: que,
1: sí.
0: Que segurament potser no hi ha tanta generositat, però tu la veus, per petita
2: no,
0: que sigui.
2: Sí que, jo crec que sí que hi és, el que passa que també hi ha l'altra part, però aquesta hi és. I sempre es dona més veu a l'altra part. Mm. Jo crec.
1: A mi em dóna la sensació que a vegades com més talent i més humilitat, però sempre ho he pensat. Quan m'he trobat amb molta gent molt arrogant, en el meu cas, amb el món de la música, que han volcat a la primera curva del camí, em vinc a referir. Vull dir que van ser possiblement un one hit wonder, que se li pot dir, no? Però no han tingut una continuïtat i tenien com una arrogància a sobre com bastant bèstia. I la gent que m'he trobat, com jo que sé, poso l'exemple sempre del Manolo García o el Quimi Portet, no?, que són persones que et tracten de tu a tu i que saben, jo crec que part del seu èxit es basa en que no han perdut mai el contacte amb la gent, amb el dia a dia, amb la persona que agafa el metro, amb la persona que et ven una barra de pa. Vull dir, el pitjor és quan entres en aquella bombolla amb la qual només t'entens i t'escrius amb escriptors, no?, amb el mateix gremi, i al final no hi ha com finestres per les quals entri el món real del qual és el del que t'has d'inspirar. No? Llavors, no sé, vull dir, o Robert Smith dels Cure, em va semblar una persona, sí, un gentleman, i sempre ho diré. I he vist bandes que ni me'n recordo com es deien, que realment te'ls trobaves en un festival i et miraven de dalt a baix. O sigui, i no sigo res d'ells, no?, després.
0: Però tot parteix d'aquesta... que li vas anar a dir hola a la Regina. I tu ho has trobat normal, perquè
1: però és que
0: la cara parava.
1: Ara dona moltes ganes de dir és que s'està tan sol en la cima.
0: No, però tu ho has trobat normal, perquè és veritat. O sigui, tu ets terrenal, estàs a la bombolla, però ets terrenal.
1: No, sí, és una lògica. No trobo una altra manera. És que, o sigui, nosaltres ho diem amb el grup, que som Estrelles del Rock a temps parcial. I ens agrada sentir-nos d'aquesta manera, perquè d'alguna manera sempre ens ha ajudat a treure'ns pressió. Que això és com un autoengany. No? I molta gent em diu, no. Vull dir, sou... Vull dir, hi ha 30.000 persones davant dels vostres concerts. O sigui, no us flipeu i no us penseu que encara sou els nois del carrer del Riu, perquè no és veritat. Però a nosaltres ens ajuda a pensar que som els nois del carrer del Riu que tocaven amb un graig d'allà, no? Però, vull dir, és que no hi ha una fórmula. Cadascú té la seva manera d'afrontar a l'èxit, però per mi l'èxit és que algú et digui, ei, escolta'm, perdona, em pari pel carrer, et digui gràcies, no? I és, oh, hòstia, m'acaba de dir gràcies i m'ha fet una mirada neta com la
0: sí,
1: Regina.
0: Sí, però això és bonic. És bonic, o sigui,
1: això és bonic,
0: que us passin...
1: Després hi ha aquelles persones que potser... És que, clar, jo t'he vist venir des de fa molta estona, eh? Que és bona, la tia.
0: Que ho fas. Va, tira.
1: Com m'has llançat, m'has fet un passe a gol, perquè el que volia... El tema és que avui em deia el Claudi, de què parlaràs? I estava així mirant un arbre i pensat... M'ha sortit així com de l'ànima. De la gent que admiraves i que de cop i volta... han passat els anys i dius, mare de Déu, com han canviat i...
0: I que malament em cauen ara.
1: Digues-se, jo què sé, Quentin Tarantino.
0: Quentin Tarantino. Ah.
1: Per exemple, no? És com, o sigui, teníem un pedestal i a cop i volta recolzes el sionisme, no? Ah, és que s'ha de separar l'artista de l'obra. Hosti, yeah. Em costa molt separar això, saps? Vull dir, què fem amb tota aquesta gent que de cop i volta els tenies allà dalt i jo què sé, Felipe González, no? O sigui, us podia dir quién te ha visto y quién te ve.
0: Sí. No? I realment deixaries de veure una pel·li del Quentin Tarantino, ara que digues, ah, veig, no, la deixes. Ah. A mi m'ha passat amb Alice Munro, no? Que vam descobrir tota aquella història de pedràstia del seu... Ara no era l'Alice Munro, sí,
3: ai, no?
0: Sí, que tenia... No va protegir la seva filla perquè la seva parella havia abusat de la seva filla i no ho va defensar. Clar, jo m'encantava.
1: Sí, s'ha de separar, eh?
0: S'ha de separar, sí.
1: S'ha de separar.
0: Ja no em cau bé, m'encantava.
1: Però és molt complicat. I és una lluita constant, no? Neruda. I, oh, hòstia, Neruda. saps que tenia una filla amb hidrocefàlia i que va suar d'ella durant tota la vida, i dius, merda, tio, hòstia, per què? Per què m'acabes de dir això?
3: Clar, saps? Per què m'acabes de dir això?
1: Sí, és que vull dir, ara ja és, me gusta cuando trallas porque estás como ausente, no? Vull dir, ara ja faig el canvi. Però Iker Jiménez, tio. Sí, jo tampoc era gran fan de l'Iker Jiménez. Perquè, hosti, tu, vull dir, que poses el canal aquest, no sé ni on collons està l'Iker Jiménez, però el poso i ho està o la dona o ell rajant absolutament tota l'estona com si estiguessin amb nòmina, de Pedro Sánchez. No,
2: de Pedro Sánchez.
1: Contínuament. Jo és que tampoc sigui gaire fan del Pedro Sánchez, però vull dir, segurament... penso que potser ha estat un dels millors presidents d'aquest país per moltes coses, sobretot de cara a la política exterior, no? Que ha tingut doncs, els pebrots d'afrontar-se Donald Trump, etcètera, no? I a criticar Israel, però, o sigui, abans aquest tio parlava d'aliens. Saps? I tenia un cert prestigi perquè deies, ostres, doncs no ho sé, vull dir, si tens aquella cosa una mica conspiranoica, doncs t'asseies i...
0: Havia treballat aquí, a la SER, tenia un programa.
1: Qui t'ha vist, qui t'ha vist, no? Tornem aquí, no?
0: Que a més vivia la inòpia. Bono deu dos.
2: Sí. Què ha passat amb el Bono, sí. Que no ho sé.
4: Ah, sí, no ho sabia, vull dir, tampoc.
1: O sigui, no ha passat res, vull dir, simplement que estava ara, jo què sé, a Irlanda, vaig estar a Dublín fa uns dies i estava parlant amb el taxista, i em diu, ah, sí, no, tribut a no sé on.
0: Sí,
1: no?
0: A un paradís fiscal.
2: Jolín,
1: saps? I és com, no vull saber de la gent ja, no vull saber res de la gent.
0: Estan caient molts...
1: Tots, estan caient com mosques.
0: Que es vivia bé la inòpia, però...
1: Es vivia la inòpia i també ara l'esperança de vida doncs, ha augmentat i clar, doncs, passa que, vull dir, coneixes a la gent en profunditat i amb unes edats que s'entren en terrenys més conservadors i pateixes.
2: Passen coses.
1: I pateixes. I aquella persona que era molt amable i que tenia la mirada transparent, no ho dic per tu,
2: Que venia a mirar, que venia a dir hola al Lluís Van der Rohe.
1: Dintre 20 anys, o sigui, que li ha passat a la Regina, tio. No sé,
0: I tu i jo comentant, te recordes que li vam dir que tenia una mirada neta?
1: I ara està tributant a les Illes Caimán.
2: Està molt tram, sí.
0: Escolta, però el procés a la inversa, gent que dius...
1: Això és el que he volgut una mica... No n'he trobat.
2: No pot ser.
1: No n'he trobat.
0: És que, un moment, jo també ho he estat pensant i tampoc n'he trobat.
1: Sí, digue-m'ho ràpid, va, digue'm. Una persona que et queia malament abans i que ara...
2: No, però, per exemple, Taylor Swift,
1: sí.
2: Que molta gent els hi feia mania perquè tal, èxit tal, i t'adones que cada vegada que va a fer un concert a qualsevol ciutat dona mogollon de diners a bancs d'aliments... que tracta molt bé els seus treballadors, que, sí. Evidentment que això s'ha de fer, però vull dir que hi ha un mega extra que els hi dona un taló de $200,000, aquestes coses. I a part no ho diu. I no sé, però potser...
0: Generosa. Tornes a... No? Una persona generosa que no...
2: Vau dir alguna cosa, a mi no m'ha caigut mal malament, potser abans m'era més indiferent i aquest afegit, doncs, no, pues és, crec que ara amb la boda, no ho sé, però que han donat, sortia un titular de 26 milions d'euros per... pels sense sostre de Nova York i pels bancs d'aliments, etc.
1: Va, sí. Mira, ara he pensat en un.
2: Vinga, veus?
1: Però hauria d'anar al món de futbol, Luis Enrique, clar, a mi em caia molt malament quan jugava al Real Madrid. Em caia molt malament. I quan va canviar-se de samarreta, el primer dia, de cop i volta, va ser com un truc de màgia, no?
0: A mi va passar amb la sèrie que vaig veure sobre ell.
1: Ah, també?
0: Allà em va caure bé.
1: Allà et va caure bé.
0: Sí, et trobo especial, Fa aquelles coses ara que ens diguéssim... Anem a posar-nos a fer esport ara mateix, feu quatre flexions...
4: Jo ara pensant, igual no és exactament això, però hi ha molts artistes que al principi se'ls denigra i es rebaixa molt. Per exemple, en Bad Bunny...
0: Tu n'has salvat a moltíssims aquí.
4: La Bad Gyal també li ha passat molt, que al principi se la denostava molt i és... No que caia malament, però de cop quan arriben a la fama ara tothom hi ha consens de que són bons artistes i que ho fan tot bé, i quan van començar no. Això passa molt, també.
1: Sí.
0: Que no deixen de mostrar, a vegades, que t'has d'esperar. No? Que jutgem molt ràpid.
1: Home!
0: Tots els casos que has dit tu...
1: No he pogut agafar gaire els casos nacionals. per no trobar-me demà, jo què sé, Twitter, no? Vull dir, he tret uns clàssics, no?
0: Però no t'ha costat gens trobar-los.
1: No, el que ja et dic, el que m'ha costat és el cas contrari, de dir, hòstia, aquell que em queia fatal i que de cop i volta, doncs el vaig... No, és que no, eh?
2: Com el Beckham et queia malament? Com malament o què?
1: Mira, M'ha acabat caient millor.
0: Sempre m'ha caigut
2: bé. Després de veure
0: bé
2: la sèrie.
0: Veus? Estem...
1: Sí.
2: Bueno, perquè
1: sí,
2: los,
1: una
2: ricos
1: mica.
2: Los ricos también lloran.
1: Sí, una mica. Li he vist una vessant com més... Que en realitat és un monjan.
2: Sí, pues, és un tio d'allà dels afores.
1: Sí.
2: Que li agrada molt el futbol i ha sabut molt, optimitzar molt bé el seu poder, la seva fortuna, el seu temps i la seva dona.
1: Mario Vargas Llosa.
0: Ai, quin bon nom.
1: M'hauria agradat conèixer Josep Pla. T'hauria agradat conèixer el Josep Pla?
2: Sí.
1: Sí?
2: Sí.
1: Segur, eh?
2: Sí.
1: Vale, vale, perfecte. Jo soc molt fan d'ell, però...
2: Val.
0: Però t'ha caigut del pedestal.
1: No, però...
2: Hi ha coses, quan,
1: o sigui, segons quines entrevistes veus, no?
2: Sí, clar.
1: És com...
2: Home.
1: Uau, no? O sigui, sí, és molt injust tractar des de la conjuntura del segle XXI o del 2026 a una persona...
0: Important el context.
2: Però Montserrat Roig...
1: Això és molt injust, això ho sé, eh?
2: Van quedar.
1: Això mateix.
2: I no? Si es poden trobar ells dos, jo crec que podríem
0: Picasso,
2: trobar.
0: Picasso, Picasso seria un altre.
1: Montserrat Roig, sí, també.
0: Picasso seria, és veritat.
1: Correcte, Picasso seria un altre.
2: És un clàssic.
0: David Bowie.
1: Però David Bowie no es pot tocar.
2: Ah.
1: No, no, no, no.
0: Clar que no, clar que no, clar que no. Escoltem-lo.
1: Ah.
0: I us aniré dient adéu. Que ràpid ens ha passat, no?
2: Ah.
0: És que hem d'acomiadar amb els Oteros. Hem anat a la platja aquest matí i ens hem tirat a l'aigua. I està gravat. I ha de passar i hem de connectar-hi ja. Regina, Santi, quin plaer acabar amb vosaltres, parelles de fet. Passeu un bon estiu.
1: Igualment.
2: Igualment.
0: Temporada que veus-vos aquí, eh?
1: Hidrateu-vos.
0: Hidrateu-vos. Vull escoltar les cançons en català.
1: Clar.
0: Et diré que m'ha semblat les crispetes.
2: Gràcies.
0: Gràcies, guapa.

0: al balcó.
1: Tiri, tiri, tiri.
2: ¿Eres seguidor de esta cadena?
1: Pues que sepas que el nuevo seguro de hogar de Línea Directa está muy, muy bien. Y además pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
4: ¿Qué te pasa?
5: Que no me cierra la maleta.
4: ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
5: Bueno, si saco unos bañadores...
4: No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
6: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
4: Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
7: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
9: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
10: valorados
9: en España. Vaya temazo, Valorado.
10: Y otra. Valorado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: De vegades, quan creus que tot està perdut, passa alguna cosa a última hora que fa canviar el curs de la història. Espanya és a quarts de final i els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Emoció, regals i sorpreses a la prèvia i els postpartits de la Roja. Amb el tio Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chassent. Divendres, a les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica.
12: És gratis,
11: Més informació a casinobarcelona.com.
13: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
14: A la cadena SER, el balcó, amb Anna Puigvoltes.
15: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare.
16: Ha arrivato il momento d'acomiadar la temporada. No som a l'estudi com fem sempre, no és divendres i estem aquí amb els Otero, som en un xiringuito de la platja de Barcelona amb els Otero. La veritat és que ells van tenir la idea, jo crec que era el desembre, i va dir, sabeu com acabarem la temporada? Van dir, a la platja. Van pensar que era una bogeria, però on som ara?
17: Som a la platja.
18: Som a la meva oficina. A mi m'encanta rebre aquí. El xiringuito aquest, sabor a mar, li dic,
17: sabor a
18: mi oficina.
16: És que ho hem fet. O sigui, els oients ja els coneixen de tots els divendres. Van pensar que això seria impossible. Fa una calor que espanta, però aquí estem. Per què aquí? Per què a la platja? I per què Sapore di Sale, que aquesta cançó que has triat és fantàstica?
18: Un s'ha de deixar guiar per la intuïció, oi?
17: Clar,
18: o sigui, sí, sí. Llavors, estem aquí bàsicament pel nom del xiringuito, que és sabor a mar. A tu et recorda alguna cosa, no? La cançó Sapore di Sale, Sapore di Mare.
16: Home, és la pell calenta de la meva mare estirada a la platja.
18: Uau.
16: I la cançó sonant a tot drap al cotxe i ella cantant, que tenia una veu rogallosa i molt potent i la cantava de meravella.
18: Uau, a mi em recorda aquesta cançó amb bé l'olor de Centella i de Cristasol, perquè és la cançó dels diumenges al matí de fer neteja. I la història de la cançó és increïble.
17: Quina és la història?
18: La història és al·lucinant, tio. La història és... Gino Paoli, el tenim, no?
17: Sí, i tant.
18: Gino Paoli va composar aquesta cançó en mitja hora. Va ser número no sé quants anys i per culpa o gràcies a aquesta cançó va tenir una bala allotjada al cor durant 60 anys. Una bala, literal. No és una metàfora d'un mal d'amors. Va tenir una bala al cor durant 60 anys. Perquè el rotllo és que ella en aquella època, estem com al 61 a la Toscana, estava fent una gira, la típica primera gira i tal, i allà vivia, era la filla d'un dels restaurants, Estefania Sandrelli, que ella era actriu. De fet, acabava de rodar una pel·li amb el Mastroianni on ella feia d'adolescent i s'enamorava d'ella un tal Mastroianni, que ella era gran. Vale. Gino Paoli i Estefania, creuen mirades, se suposa que hi ha un fletxazo, s'enamoren, però clar, ell té com 28 anys i ella, no sé, no vull dir l'edat, però és menor d'edat. Llavors, a partir d'aquell moment, és com que s'escapen, van a concerts de jazz, van a la platja. Llavors, aquesta cançó és la que ell composa quan veu, quan estan a la platja amb l'Estefania Sandrelli, i veu com ella surt de la platja i ell intueix que la seva relació no va enlloc, evidentment, perquè ella és menor, i fa aquesta cançó que és aparentment bonica, però també supermelancòlica, i els arranjaments són així com raros, perquè tenen a veure amb que ell sap que aquella relació no anirà enlloc i que el miracle econòmic italià d'aquell moment de turisme i tal també punxarà. I llavors això és el 61, després se separaran, i l'any 63 ell no superarà haver-se separat de l'Estefania Sandrelli, a totes aquestes ella estava casat. Tota aquesta estona, tot aquest relat, ell estava casat. Vale? I continua casat en aquest moment del 63, que ell és a casa seva, marxa la seva dona, i ell, de mal d'amor, l'Estefania Sandrelli està gravant, està rodant una pel·li, està supergelós i tal, i es fot, o sigui, es planteja suïcidar-se i es fot un tret. Al pit.
16: Al cor, o sigui...
0: Però fracassa.
18: Però fracassa. No mor, acaba a l'hospital, però aquesta bala no li poden treure. Llavors l'Estefania Sandrelli, que estava gravant una peli on ella deia... ¿Por qué te suicidas con amor? Lo que necesita un amante es que le demuestren que te quieren. I llavors ella li diu això, li diu una frase a la peli que està rodant, i tots dos comencen a riure. I a partir d'aquí són amics, no són parella, però són amics. I aquesta cançó continua sonant, no, 61, 62, 63, i fins ara.
0: I fins ara, clar, comentant. Jo pensava que Sabor a Mar era el típic nom de bar de Chiringuito, perquè pensem en els noms de bar de platja. Tenim la Barca, tenim l'Àncora, tenim Mar de Fons, tenim Mar de Miramar, Fons.
18: Miramar.
0: Tenim una cosa que és Sol i Mar, tenim totes les variacions de mar
18: possibles. Tenim també...
16: La Gamba.
0: La Gamba.
18: Quan se sofistica tenim Estela Maris, quan hi ha algú amb inquietuds.
0: Que la gent no sap també que això també vol dir Opus Dei, però bueno, és un altre tema que no parlarem ara. No, aleshores vull dir que els noms de llocs a mi m'encanten, o sigui, quan, si no tenen un punt una mica cutre, no m'agraden. Sí, clar, sí. A mi m'agrada que es digui l'Escamarlà. Això és, ja saps. O el Peixet. Saps que
18: són... El Tauró.
0: El Tauró també és, és com de cançó de cançó d'estiu. Sí, sí.
18: Aquesta és la cançó que hauria d'estar sonant ara, el Tiburón de Proyecto 5.
16: El Tiburón, el podem, com que això és l'última gravació, pot sonar el que sigui.
18: Podem fer el que vulguem, màgia?
16: Podem fer el que vulguem. Mira, una de les màgies que hauríem de fer, clar, aquí és que és molt bonic. De veritat, estem a la platja, amb aquest dia increïble, en el Chiringuito. Sabor a Mar, aquí hauria d'haver en Joan Bofill per acomiadar-se,
18: oh, sí,
16: també.
18: Joan, Laura.
16: Està editant. Per tant, espero que ens enviï una nota de veu.
18: Claudio, creus que és possible que ens enviïn una nota?
17: Jo crec que sí. Bueno,
16: la Laura Polo de Foc, que farà el balcó d'estiu, recordeu.
17: Ara està sense mòbil a Sant Fermín.
18: S'ha menjat el toro, el mòbil, no?
17: Sí, té problemes. I el Joan està fent l'hora 14, està preparant l'hora 14 d'avui.
19: Ai, jo aquí tancat a l'estudi fent guions, i vosaltres mentrestant allà amb una birra a punt de banyar-vos a la platja... Com són les coses, eh? M'hauria encantat estar amb vosaltres, aquí, amb tot l'equip. Bueno, us hauria agraït, que ha sigut meravellós d'estar tots els divendres amb vosaltres, com ens heu fet riure les vostres anades d'olla, que sempre ens ensenyen coses, i és el millor. Així que, no sé, jo espero que la temporada que ve ens ho puguem passar igual de bé, encara millor, segur. Us envio una abraçada fortíssima i us agraeixo que sigueu sent com sou, que els Otero... són els col·laboradors més fantàstics que té aquest programa. Tot i que això els hi dic a tots. Apa, adéu.
16: Que tot l'equip del balcó volia estar aquí. En Guillem sí que hi és. Què passa, Guillem?
20: Què tal, com esteu?
16: Tu quan vas veure que acomiadaríem aquí, no t'ho acabaves de creure. Vas pensar, aquest equip no hi toca del tot.
20: No, i és un plan complicat perquè fa molta, molta, molta, molta calor. Però, bueno, el Sabor a Mar ens estan tractant bé, o sigui, estem bé.
16: Qui ha portat tot l'aparell? Doncs en Guillem, el Marans i tot això.
18: És waterproof, no? Això és resistent, no? Puc llençar-ho?
16: Una cosa, és que ara
18: un desig,
16: xerrarem 4 minuts i acabarem a l'aigua. Ho vam dir i acabarem a l'aigua, i sí, això quedarà gravat per la posteritat. Teníeu molt clar que havia de ser la platja. Per què? Sí.
0: Jo és que tinc la idea que la platja és un lloc molt democràtic, perquè és com la filosofia soviètica. Ens igualem per baix. És a dir, tots som horribles. Saps què vull dir? Que...
18: Tots, no. No, nosaltres som horribles.
0: No, però no, però és igual. El noi o la noia més guapa... No, res és molt maco a la platja. Això iguala molt, és molt democràtic, i té una cosa que igual a les classes socials. Home, que hi ha segur que hi ha alguna cosa que et diferencia i tal. I ja et diferencia la platja, si estàs aquí, o una platja de luxe en una illa paradisíaca, és diferent.
18: Però... Home, aviam, et diferencia com arribes a la platja, això és clau. Primer, que hi ha unes hamaques aquí que crec que es paguen. I segon, et diferencia la teva actitud. Jo crec que la platja el que fa és potenciar com ets a la vida. Vull dir, hi ha gent que va a la platja com qui va a l'oficina. Tàper... fan la pausa per menjar a la platja a l'hora exacta, banyet mitja hora després per no tal, es comporten a la platja com es comporten a l'ofi, i després hi ha gent
0: metòdicament,
18: go with the flow, d'arribem aquí, no tenim res i ja passarà algú amb una birra, no?
0: Exacte, jo sóc d'aquest segon equip, eh?
18: I jo també, per això som cosins ara.
16: Però la vostra actitud de quan érem petits i anàvem a la platja a la d'ara ha canviat, no?
0: Bueno, jo tinc una casa a Calafell i tenim la casa directament a la platja. Llavors, jo obria la porta als matins i anava a la platja i em trobava els meus amics. La platja era el meu entorn natural. I a mesura que m'he fet gran, la platja és una mica més hostil amb mi. Ja la sorra no m'agrada tant, ja no m'agrada tant la gent, no sé si m'agrada en aquell moment, però bueno, la gent no m'agrada tant. I clar, i és com tot. Mira, jo vinc ara, he estat uns dies a París i he fet cues i cues, i he anat a Disney. I Disney és una mica com, és com la platja. També t'iguala per baix. Tu veus un senyor que veus que ve de la guerra d'Ucraïna, aquest senyor que ha matat gent, i el veus amb aquestes orelles de Mickey, i dius, ets igual d'hortera que el del costat. Vull dir, tots s'iguala per baix.
18: Tothom és igual en calçotets amb unes ulleres de Mickey.
0: Exacte. Això és la cosa bona que té la platja, però és veritat que també es suporta la gent.
18: I després hi ha la cosa aquesta, que la platja, com l'estiu, això ho parlàvem abans, és sempre millor en el record que en temps real. Sí, o sigui, sí. La platja, la sorra, és difícil que marxi. L'aigua, aquí, vull dir, estem davant d'un mar... Jo conec aquest mar de la Marbella com mar postmodern, perquè en comptes de caraveles portugueses té compreses, saps, bosses de Doritos, és com un mar postmodern, no?
0: És un supermercat.
18: Llavors, clar, la idea que vam tenir el desembre tots nosaltres d'anar a la platja és millor que la platja en si, tot i que estem gaudint.
0: Però és veritat això del record. Tots els que hem viscut o nascut a prop de la platja hem fet algunes coses, alguns ajuntaments carnals a la platja, i quan ho recordes és molt maco, però no ho repetiries mai més. És no, com no. Un cotxe.
18: I poden passar de bacles, eh? Jo al lloc on a Galícia on sortia de festa d'adolescent era al costat de la platja i baixàvem a les dues a banyar-nos sense roba, sí, d'una manera adènica. I un dia, una nit, em van robar la roba i les sabates. Hòstia, crec que algun nòvio, exnòvio enfadat. I em vaig veure 3:30 de la matinada...
16: Nu a casa.
18: No, perquè és que havia d'esperar o un bus o un cotxe. Vull dir, era dramàtica la situació.
16: I què vas fer?
18: No, vaig estar com cridant, saps? Cridant-li al cel, com un dibuix animat. I uns minuts després... va reaparèixer en un altre punt de la platja la roba. Vull dir, clarament era algú intentant jugar amb mi.
0: Potser Déu, com que vas cridar, potser Déu et va deixar la roba un altre cop.
18: Eh? Ah, des de llavors he anat a Montserrat, he estat 10 dies escrivint a Poblet, etcètera.
16: Abans de... perquè no esquivareu el moment.
18: No.
16: Ens ficarem
18: no
16: a l'aigua.
18: Sí, fa una calda increïble, anant a l'aigua.
16: El balanç de l'any. Ha estat bé, eh? Ens ho hem passat bé.
0: El balanç de l'any ha estat bé, però el balanç dels Soteros i el balcó ha estat fantàstic.
18: No, és que...
16: Vam... Notes.
18: No concedem entrar en el cap de setmana si no és venint al Zotero. Vull dir, venint a estar amb vosaltres durant mitja horeta, xerrant.
16: Ho dieu vosaltres, no concedim entrar al cap de setmana. Hi ha molts oients que diuen el mateix.
0: Ja saben que comença el cap de setmana.
18: Amb la musiqueta aquella, ja... Em costarà aquest estiu, eh?
0: Sí. Eh? Jo m'ho posaré les gravacions.
16: Us trucareu.
0: I tant, no? Ens enviarem missatges.
18: Home, missatgets, tota l'estona, no podem...

0: gravacions.
1: Us trucareu.
0: I tant, no? Ens enviarem missatges.
2: Oh,
0: i tot,
2: missatgets, no, i tant, tota l'estona, sí. No podem parar de xerrar.
1: Ha arribat el moment.
2: Com ho fem, això?
1: No, vosaltres...
2: Mai m'ha ballat amb micro, són impermeables, insisteixo, no? Puc entrar?
1: La fem.
2: Puc bussejar i buscar...
1: Es queda vigilant la taula, Claudio.
3: Per no fer un simpa, jo em quedo vigilant la taula.
1: Clar, perquè ara s'espantarien. Agafeu banyadors i anem...
4: Això és aquí, Claudio.
3: Us faig un advertiment.
4: Què?
3: La broma de tirar l'Anna a l'aigua amb el mar en salamà no és...
1: No, perquè em poden... Em poden renyar moltíssim.
3: És un tras molt, a més, és molt antic i grava,
4: antic,
3: i té la gravació aquesta.
4: No és vell, és antic, o sigui, ja s'ha revolucionat.
1: I Pere Bernal sí.
3: I Pere Bernal
1: es
3: mata.
4: És vintage.
1: Vinga, aixequem-nos.
4: Que em trec els anells i el rellotge, un segon.
1: Les ulleres.
4: I les ulleres.
1: En Malcolm, no sé si ho veu gaire clar.
0: Sí, no, és que jo tinc una mica una galipàndria aquestes que ha agafat amb els avions. Però, si no, em banyaré en la ficció, que és el mateix.
1: Estem trepitjant la sorra. Hi ha moltíssima gent. Jo ara tinc com una mica de vergonya.
4: No.
0: No, vergonya no, però...
4: No farem res que no hagi fet abans.
1: I ens estem apropant a l'aigua, lentament. I veus? Hi ha moltíssima gent. Hem de buscar algun lloc que no ens mirin gaire.
0: La gent pensa que els entrevistarem.
4: Perquè com és com va el moment? Quan anem al mar, això on va, els micros?
1: És que no ho sé, no ho he pensat,
4: com
1: Miqui.
4: Ens està esperant, el mar. Ens està esperant, mira.
1: Veus,
4: cristal·lí.
0: Jo crec que aguantaré els micros.
4: És un mar tropical. Aquí hi ha langostes.
1: Vinga, va, ens traiem les sabates.
4: Com creem, això? Això ho aguanta el Malcolm? Sí? Sempre havia somiat banyar-me al mar amb un micro de l'acer.
1: Sí. Un moment, Miqui. Espera, Miqui, que em tiro.
0: Ara estan en Miqui, el Miqui i l'Anna estan entrant a l'aigua. Sí, no, jo vull que no. Splash, big splash. I ara tots dos dins l'aigua. Increïble. Crec que amb això donem per començades les vacances. Ha estat un moment increïble, radiofònic. Estan dient adéu, la gent ens mira, qui són aquests que van amb micròfons de l'acer. Un moment increïble, irrepetible. Jo crec que l'acer, a part del moment del 23F, tindrà aquest com el segon millor moment radiofònic de la història, eh?
1: Meravellós. I ara sí, mullats, oients del balcó. Sigueu feliços aquest estiu. Quedeu amb la Laura Polo d'Alfó al balcó d'estiu i, Oteros, ens veiem la temporada que ve. Ha estat un plaer estar amb vosaltres.
4: Banyeu-vos molt.
1: Banyeu-vos molt i sigueu feliços. Segur que notifiques, Malcolm?
0: No, ja. Vinga, ara vaig. Va.